0: find me. Listen to the beat. A ICAT, els vespres de dissabte sonen diferent.
1: Aquesta setmana celebrem la connexió entre la música electrònica i el cinema.
0: A partir de les 9, Beats per Minut, amb Òscar Broc.
2: El duet ens presenta la seva nova declaració contra...
0: A les 10, Song Hunter, amb Raúl Hinojosa. I a les 11 de la nit, El Fotiner, amb Àlex Torío. Cada dissabte al vespre, tres propostes per arreglar el teu cap de setmana a ICAT.

Música amb història per a gent amb geografia. Lluís Gavaldà comparteix amb tu la seva passió per la música a través de les petites històries que expliquen les cançons. El cel obert amb Lluís Gavaldà. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT.

0: programa d'informació
1: independents, la desbrossadora de l'actualitat musical.
2: És impossible escoltar tots els discos, però tranquils, que l'Independents.cat us fem cada dia una tria de les millors cançons d'aquí i de fora.
3: I aquí també t'assabentaràs dels concerts i els cartells de festivals abans que ningú, a més d'un munt d'entrevistes, reportatges i versions.
1: Independents, el programa de música i actualitat musical d'ICAT. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda amb Josep Martín i David Talleda.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

Paga la llum que el meu DJ controla.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa en Alfonso. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez, que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà del 2026. Els informes de l'UDEF que s'han fet públics aquest cap de setmana han estat la base perquè l'Audiència Nacional imputi Zapatero i el City a declarar dimarts de la setmana que ve, 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen indicis suficients per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que el rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%. Més notícies, Carola Gil.
2: Els Estats Units i l'Iran redoblen els esforços per negociar, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país. El president nord-americà ha canviat de to i assegura ara que no té pressa. El New York Times publica que s'hauria arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz.
1: Rússia ataca aquí fent un dels bombardejos més massius de la guerra. El Kremlin ha fet servir centenars de drons i el poderós míssil Oreshnik, causant almenys 4 morts i uns 100 ferits. Alemanya i el Regne Unit acusen Putin de provocar una escalada i Ucraïna insisteix a demanar ajuda militar a Europa.
2: La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior. En total, es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. Ho diu l'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge, que ho atribueix a una regulació actual.
1: El Niño, un fenomen climàtic que s'està generant a les aigües del Pacífic, pot afectar el clima de Catalunya a mitjà termini. Segons els experts, pot provocar a casa nostra situacions meteorològiques extremes, com pluges molt intenses o sequera. Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir la gratuïtat del servei fins que no funcioni millor.
2: Els usuaris de l'R11 que connecta Barcelona amb Portbou han començat a recollir signatures per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. La iniciativa la promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega és un dels seus integrants.
3: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: El dia 9 d'aquest mes es va acabar la gratuïtat de 3 mesos al servei de Rodalies. En aquell moment, les associacions d'usuaris ja van mostrar la seva oposició i van posar en dubte la fiabilitat del servei.
1: Esports. Aquest diumenge el Barça femení ha celebrat la Champions, que va aconseguir dissabte a Oslo. L'escenari ha estat les Fonts de Montjuïc, amb la presència de les jugadores i l'staff tècnic del club i d'alguns dirigents com Juste Laporta.
2: El City ha acomiadat i homenatjat Pep Guardiola a l'Etihad, ple a vessar després de 10 anys al club de Manchester. El de Santpedor marxa havent aconseguit 20 títols amb el club anglès, entre els quals 6 Premiers i una Champions.
1: A la segona divisió de futbol, el Deportivo de la Coruña ha aconseguit l'ascens matemàtic a primera després de guanyar 0-2 a Valladolid. Els gallecs tornen a primera 8 anys després. En canvi, un altre històric com el Saragossa ha consumat el seu descens a la primera federació.
2: A la Lliga ACB, victòria del Joventut davant del Burgos per 86-79. Aquest diumenge al migdia, derrotes del Girona a la pista del Bilbao, 86-80, i del Lleida a casa amb el Morabanc Andorra, 88-116.
1: I encara en bàsquet, l'Olympiacos ha guanyat la final de l'Eurolliga davant del Madrid per 92-85.
0: Fins aquí les notícies. La

0: Molt bon dia, matiners. Benvinguts al dilluns 25 de maig. Si acabeu de sortir del llit, heu de tenir en compte que arribem a la recta final del mes de maig i de nou tindrem temperatura de juny o juliol durant el dia. Això sí, no pas a la nit. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà nuvolades al Pirineu. Marta Viana, molt bon dia, bon dilluns.
1: Bon dilluns, bon dia, matiners. Avui a Manresa el sol sortirà a les 6 i 25 del matí i aquí el dia durarà 11 minuts més que fa una setmana, exactament 14 hores i 50 minuts.
0: Lara García, també molt bon dia.
1: Molt bon dia, matiners. Comencem la setmana recordant aquestes paraules de Madonna. No importa qui siguis ni d'on vinguis, sempre pots canviar i convertir-te en una millor versió de tu mateixa.
0: I és que, de fet, arrenquem la setmana recordant que, a vegades, ser una megaestrella del món de la música no és precisament un camí de roses. Per exemple, Madonna. Les seves provocacions, aplaudides per molts, però criticades per moltíssims d'altres, la van portar a situacions delicades i m'atreviria a dir que molt perilloses.

0: Into the Groove, un dels seus grans èxits. De fet, situem-nos, tal dia com avui, un 25 de maig, però de l'any 2004, Madonna va cancel·lar tres concerts previstos a Tel Aviv, a Israel. Estava en plena gira de Reinvention Tour. El motiu van ser les greus amenaces de seguretat que va patir. De fet, la premsa britànica va ser l'encarregada d'informar que grups extremistes havien amenaçat directament d'atacar la vida de la cantant i la dels seus fills. Un portaveu de l'artista va declarar que el risc era imminent i que Madonna era objectiu per ser un símbol prominent de la cultura occidental i sobretot perquè a l'espectacle hi havia moltes crítiques a la guerra de l'Iraq, la pena de mort i escenes carregades d'erotisme que incluïen una coreografia de dones embarassades gairebé nues i diverses escenes lèsbiques. Però, de fet, Madonna va negar la versió de la premsa britànica quan li van preguntar sobre si havia rebut amenaces d'alguna mena. La cantant va ser rotunda, va respondre que no, i va tancar la polèmica afirmant que el seu representant no li havia deixat anar perquè, després de l'atac al líder de Hamas, no era una bona idea anar-hi a fer concerts. I sí, hi ha alguna cosa en aquesta història que grinyola i que va passar precisament un 25 de maig. Per sort tenim Madonna per estona, un artista que als seus 68 anys segueix i està en plena forma, i a veure qui té el valor d'arrencar-li la corona de la reina de la música pop. Ja us dic ara que nosaltres no.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Cinc del matí, pràcticament 10 minuts, un cafè i a saltar del llit. Mai, el Roger, molt bon dia, bon dilluns.
2: Molt bon dia, què tal?
0: Què tal, com estàs?
2: Molt bé, i vos?
0: Bé, és un dia d'aquells avui que hi ha gent que fa festa, hi ha gent que treballa, però nosaltres hi som, com sempre, en directe, encantats de la vida.
2: Només sempre al peu del canó, per qui faci festa, per qui treballi, per qui vulgui.
0: I a partir de les 6 del matí engega una altra edició del Matí de Catalunya Ràdio, Maiol.
2: Doncs, mira, ben entretinguts parlant del futur del PSOE, perquè estan molt preocupats el partit després de tot el que ha passat amb el cas Zapatero, i en parlarem amb l'Ignacio Escolar, el director del diario.es. També parlarem de política catalana, perquè falta un any per les municipals i els partits es van movent i les perspectives per alguns són funestes i per altres són millors. En parlarem amb el politòleg Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que prepara, que de fet es presenta avui, del Papa sobre intel·ligència artificial, perquè pot canviar una mica la perspectiva que tenen molt sobre tot plegat i serà interessant. Després, parlant d'intel·ligència artificial, parlarem de l'ús de la intel·ligència artificial en l'educació, arrel d'uns tuits que vam llegir la setmana passada de professors que deien com confiem ara en els alumnes, perquè ja no sabem què és IA i què no ho és. Farem una mica d'acord i després alguna esportiva amb la ressaca alegre de la victòria del Barça a la Champions i la ressaca trista del descens del Girona. Per tant, serà una hora, diguem-ne, agradolça en aquest sentit. I després els temes pendents, el concurs pendent i ximpum fet el dilluns. Què et sembla?
0: No et perdis per ser els matiners, perquè d'aquí uns moments també recordarem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça, que crec que és un dels grans moments.
2: Un dels grans moments d'ahir, jo diria, juntament amb Quica Nazaret cantant La Perla a capella amb bastant bon nivell, hem de dir-ho, perquè primer per atrevir-se i després fer-ho de la manera que ho ha fet.
0: Està molt bé, està molt bé. Escolta'm, alegria i que ens desfermem una miqueta com està el panorama a nivell mundial i global és una meravella.
2: Oh, i tant.
0: Felicitats.
2: Alegria.
0: Gràcies, Maiol.
2: Fins ara.
0: Fins ara. Mirava que en 3 minuts arribem a un quart de 6 del matí. Carola Gil, molt bon dia.
3: Bon dia, matiners.
0: I què ha passat al món mentre dormíem, Carola?
3: Doncs mira, molts fans de Rafael han celebrat a les xarxes socials que el cantant de 83 anys ja prepara un nou disc dedicat a Mèxic, que espera gravar abans que s'acabi l'any.
0: Ara, deixa-la sonar, que molts estan tornant de festa. No sé si alguns hauran tingut una bona nit o no. En tot cas,
3: esperem que sí.
0: Esperem que sí, que tornaran acompanyats i d'altres sols com mussols.
3: Amb música petarda, vinga. L'àlbum està previst per a finals del 2026. Manté una tradició que Rafael compleix gairebé religiosament, que és publicar un disc cada 2 anys. L'últim, Ayer Aún, per arribar just fa 2 anys. Si algú pensava que Rafael es prendria les coses ara amb més calma als 83 anys, la veritat és que anava molt equivocat. El cantant de Linares ha tornat als escenaris aquest cap de setmana amb l'inici de la seva gira Rafaelíssimo a Múrcia i ja té la vista posada en nous projectes. De fet, el pròxim 9 de juliol farà parada aquí a Barcelona, als Jardins de Pedralbes, abans d'emprendre una nova ruta internacional que el portarà per l'Argentina, Xile, el Perú i Colòmbia. I és que Rafael sembla que no té la intenció de baixar el ritme, tot i que hem de recordar que va tenir problemes de salut que el van obligar a apartar-se temporalment de la vida pública i també a cancel·lar diversos concerts. Doncs bé, l'artista torna amb les piles carregades i, per cert, no sé si ho sabeu, perquè al setembre Netflix estrenarà Aquel, una sèrie de 8 episodis inspirada en la vida real del cantant. La interpretaran Javier Morgade i Carlos Santos, que seran els encarregats de donar vida a una de les figures més icòniques de la música en castellà. Un artista que després de mig segle de carrera supera els 100 milions de discos venuts. Mare ja ho veieu. Meva. A Rafael, amb 83 anys, li queden piles per estona.
0: És espectacular veure sí, a Rafael amb aquesta bona energia.
3: Ja m'agradaria a mi arribar a aquesta edat, tu, amb
0: 83 anys, eh?
3: Molt.
0: Les gires són duríssimes, segueix fent gires, segueix traient música, segueix fidel al seu públic. Serà un artista que claríssimament es retirarà damunt dels escenaris i nosaltres ho celebrem, perquè veure Rafael en plena forma sempre és... El cert és que és un regal.
3: Que segueixi la festa.
0: I tant que sí. Gràcies, Carola.
3: Bon dia.
0: Fins ara. Doncs escolta, a veure si arribem nosaltres, noies.
4: I tant.
0: Amb 83 anys, aquí a la ràdio fent els matiners. Mira, l'Ara ja m'està aixecant les celles, però, aquestes hores.
4: 83, no sé, espero estar a les Canàries o...
0: Retirada amb 83 sí. anys? I qui et pagarà la jubilació?
4: No ho sé.
0: Perquè com està el tema de les jubilacions?
4: Molts, eh?
0: Però és que ens tocarà treballar fins tard, ja us aviso.
4: Potser ens morim abans i ja està.
0: L'altre també.
4: Bueno, a veure, no passa res. Millor, ja ho haurem viscut tot, eh?
5: Gairebé millor, eh?
4: Que està als 83 treballant.
0: Sí. Sí. Jo prefereixo mort que treballar.
4: Jo prefereixo marxar abans, tu.
5: Marxo abans, jo plego.
4: Està.
0: Vinga, va, posem-li optimisme aquest matí de dilluns, aquest 25 de maig, perquè volem saber, evidentment, per què avui el món serà un lloc una mica millor. Andreu Merino, bon dia.
6: Bon dia, matiners. Avui el món és un lloc millor per iniciatives com la campanya Girem Full. Està impulsada per l'Hospital Clínic, el Gremi de Llibreters i la Fundació Collserola. I enguany se n'ha celebrat la tercera edició. La campanya fomenta la lectura i anima a generar ressenyes de llibres. Cadascuna activa una donació de 20 euros i se n'han recaptat més de 300.000 que aniran destinats a la investigació contra el càncer i la recerca en immunoteràpia.
0: Andreu Merino estava gravant això al mig del bosc?
4: No sé, m'ha agradat molt.
0: O estava al parc de la Ciutadella de Barcelona? O estava al mig d'un bosc gravant aquesta crònica, que m'encanta?
4: No, no, ha quedat molt bé.
5: Perquè després li preguntem.
0: Hi havia els piu-pius de fons.
4: No, m'agradava, estic molt sorpresa.
0: Molt bé. A partir d'ara, les cròniques amb ambient sonor, saps?
4: Ara, molt.
0: Tant és si és al mig de la Diagonal com
4: igual,
0: si estàs al mig
4: igual,
0: del bosc o a sota de l'aigua. Crònica gravada per ambientar una miqueta al matí. Acompanyant-vos fent el primer cafè del dia amb tots vosaltres. I a aquestes hores, Marta, volem saber de què parlarem poc avui.
4: Doncs atenció, del turisme negre a Montserrat, després de la detenció del fill d'Isaac Andic.
0: Això és.
4: Es veu que moltíssima gent va fins a Collbató per anar a veure el lloc exacte de l'accident on va morir el fundador de Mango. Es veu que fan tot el caminet fins a les coves, que és el camí, no?, habitual, on es veu que hi ha moltíssima gent, i llavors fan encara un trosset més fins a veure el punt just on va caure i on va morir.
5: Jo també que havia pensat d'anar-hi, eh?
0: Veure, jo he de confessar
4: és que jo
0: també.
4: Jo crec que tots, eh?
0: He de confessar que jo també, però és que som uns morbosos.
4: Som uns morbosos.
5: Què ens passa?
4: Es veu ja que quan hi va haver l'accident, quan va passar, ja hi va haver un boom. Va fotre un pet allò.
0: Que...
4: I clar, evidentment, doncs, la setmana passada doncs, hi va haver una altra onada de gent que van allà i fins i tot expliquen, la gent de Collbató, que s'estan pensant ja dir-li directament el camí de Mango, ja el camí és aquest,
0: i que
4: hi ha hagut treballadors de l'empresa de Mango que han anat allà només per dir a veure on ha mort el meu jefe, on ha mort el meu cap.
0: Jo, de veritat.
4: Treballadors, allí. Bon dia.
0: Bon dia. Camí de Mango.
4: Miri, perdoni.
0: Ho van
4: preguntant. Clar, es deuen anar preguntant entre ells.
5: Ho van preguntant als bars, als guies turístics de per allà.
0: Home, recordem com es va fotre Tor quan hi va haver-hi la... Però clar.
4: No, és que és exactament el mateix.
0: És exactament el mateix. Ens encanta veure escenaris on hi ha hagut desgràcies.
4: Sí, sí.
0: Si és que el món no pot anar millor. quart de 6 del matí, 2 minuts. Benvinguts i benvingudes al primer cafè del dia. Lara, per favor, posa llum a la foscor. Amb quina bona notícia engeguem al matí.
4: Que l'aplec del Caragol de Lleida ha tancat
0: apa,
4: una nova
0: Marta,
4: edició de RECU.
0: Molt bé. Desertora,
4: no. Però he estat molt connectada allà, sí, perquè m'han enviat molts vídeos i he estat molt
7: no,
4: connectada.
7: Això no val, eh?
0: Que
7: no val.
0: Això no val.
4: Mireu, però ja veuràs, Lara, ho explico, perquè hi ha bones notícies per vosaltres.
0: Veure,
4: hi ha més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Aquest cap de setmana han passat pel recinte del Camps Elisis unes 200.000 persones. S'han reunit 17.000 aplequistes i 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols.
0: Mare meva, pobre caragols.
4: No són 15 perquè no hi era la Marta. A banda dels caragols, el protagonista es veu que ha estat també la calor, que aquest cap de setmana n'ha fet molta. I en aquest sentit, des de la Federació de Colles, la FECOLL, han dit que estudiaran millores per mitigar l'impacte de la calor de cara a les futures edicions. Sentim el president, en Ferran Pèrdrix.
8: Els visitants que han vingut a l'Aplec s'ho han passat molt bé, han gaudit d'aquests espais nous que hem aconseguit. La calor ha estat un tret diferencial d'aquest Aplec, que els collistes no els hi afecta tant, els visitants una mica més, però que hem intentat doncs, mitigar no?, amb aquests espais més oberts, més ombrejats, i que de cara a edicions futures mirarem alguns emplaçaments per si torna a tindre un any de calor, que ho puguem fer en les millors de les condicions.
0: Que els expliquin als cargols si ha fet calor o no.
4: Pobrets, pobres.
0: Sí, clar.
4: Però
0: ara hi ha totes les closques allà, pobres.
4: Clar. Però podreu venir, jo crec que ho podreu aconseguir algun any, nois.
0: A mi?
4: Bueno, la Lara va ser convidada.
0: Ah, sí?
4: Sí, em van convidar una colla per Instagram.
0: Doncs a mi, si no em conviden, no hi vaig.
4: Pues mira que
0: perquè amb el que en parlem aquí, de l'aplec del Cargol, que cap d'aquestes associacions ens convidi, hauríem de fer un estand de matiners, directament.
4: Sens dubte, jo fa temps que ho dic, que el programa un dia del Matí Catalunya Ràdio com a mínim s'hauria de fer el divendres des d'allà.
0: Digue'ls-hi amb els teus amics lleidatans que s'ho apuntin això i que
4: no
0: ens convidin algun dia.
4: Estan escoltant, perquè jo crec que estan a dormir ara.
0: Doncs apunteu-vos-ho, o desperts. Quin motiu tenim per saltar del llit? Ot Serra, bon dia.
9: Bon dia, matiners. Ara. Un bon motiu per saltar del llit és escriure, ja sigui per escoltar-nos o per fomentar la creativitat i la imaginació. La pel·lícula colombiana Un poeta ens mostra un poeta frustrat que intenta exprimar el talent amagat d'un alumne. Doncs a Esterri d'Àneu, la Biblioteca Pública i l'Institut Ramon Murelló organitzen un certamen literari amb categories infantil, juvenil i adulta. Hi han participat 62 persones. Aquest any havien d'incloure els relats la frase següent: i va prendre una decisió, no ho faria. Els guanyadors han sigut Pau Reverter, Laia Jiménez i Laia Torné, i el diari Segre publicarà els seus textos aquest estiu. Enhorabona i ganes de llegir-vos.
0: Escolta'm, ara estava pensant, quant temps fa que no escriviu una carta manuscrita? Una carta manuscrita, eh? No un he d'anar a comprar iogurts perquè tinc la nevera buida.
4: Cart,

0: vam deixar...
1: Una obra d'art boníssima.
0: Allò, d'aquí uns anys...
1: Valdrà diners.
0: Allò un imperi.
1: Per això la tinc guardada a casa. Vinga, va, volem saber com batega el cor aquest matí.
0: Batega amb Sara Carbonero. La periodista ha parlat del dol que està passant per la mort de la seva mare. Diu que és una etapa doncs, que li toca travessar, malauradament, i que no pot evitar el patiment.
2: O sea, toca pasarlo mal, sufrir, pues eso, entrando de lleno en el sufrimiento para... atravesándolo para luego entiendo que con el tiempo pues nunca voy a estar bien, porque o sea, nunca voy a estar bien, nunca voy a... mi vida no va a ser nunca igual, pero por lo menos sé que no duela tanto, porque ahora todavía es muy reciente. Así que bueno, intento hacer cosas en el día, que mis hijos me vean bien, rodearme de buenos amigos y ya está, pero realmente estoy mal, o sea, mal. Entiéndase, no es que esté mal que me pase nada, pero estoy muy triste.
1: Doncs normal, si sí, se't mor la mare, evidentment. No pot ser més meridianament clara, Sara Carbonero, en aquesta situació. Vaja, fàcilment empatitzable...
0: Sí, però molt ben explicat.
1: Sí, perquè és, jo sempre dic que Sara Carbonero és una dona que, almenys en aparença, és molt tranquil·la, sempre contesta molt bé, té les paraules justes, i està molt bé que tingui la premsa d'aquesta manera. A veure, ja, què està passant, per favor, amb Dulceida i Maria Pombo?
0: No, la cosa és que segurament no passa res, però durant molts anys sempre s'especula lo malament que es portaven. Recordem que són les influencers més importants d'Espanya, entre totes dues acumulen més de 6 milions de seguidors, i, com dèiem, sempre s'ha especulat i molt sobre com es portaven, i una vegada més Dulceida ha sortit del patx i ha negat qualsevol mal rotllo que hi hagués entre totes dues. Ho ha dit aquest cap de setmana una festa que ha muntat un altre influencer com és Lola Lolita, i Dulceida deia això.
3: Sí, sí, sí, estábamos hablando para venir juntas, pero al final hemos dicho, bueno, quedamos, llegamos a la vez, porque nuestra relación es muy buena. Obviamente antes íbamos mucho más juntas, pero son circunstancias de la vida, ¿no?, de cada uno, pero nos queremos mucho y está todo súper bien, como siempre hemos dicho.
1: Quina mania també que tenim sempre, que ens encanta que la gent es porti malament.
0: Sí,
1: és que
0: sí.
1: ens agrada que la gent
0: estigui... Ens encantaria que s'odiessin, però no
1: això,
0: ni en tu i nosaltres, vinga, que toqui, no?
1: No, es porten bé. Ja està, no passa res, que aquí ens encanta sempre ara aquesta que ha dit no sé què. No, bé, està bé, molt bé.
0: Està bé.
1: Avancem?
0: Sí, sí.
1: És que estàs aquí, que vols mal rotllo.
0: Sí.
1: Tu t'agradaria que es portessin una mica de safareig,
0: saps?
1: 7 minuts, 6:45 del matí. Quins sons deixa la ràdio, malrullera?
0: El matí de Catalunya Ràdio. Divendres passat ens va visitar la cantautora mallorquina Maria del Mar Bonet.
1: Meravellosa.
0: Ens explicava què és l'esperit hippie que algú ha tingut de jove i que es té per sempre.
4: Jo no recordo res més bonic que veure un nen petit dormir. Això és de les coses més boniques que he vist mai a la vida, no? I de pau, em dóna la sensació d'un sentiment de pau.
5: Tot està en pau, no?
4: Tot està en pau quan ell dorm, no? I això, doncs, a mi em sembla que la vida, doncs, ens ensenya que hauríem d'estar més en pau amb tot, no? I no tan trasbalsats.

0: Potser molts de vosaltres ara mateix esteu fent el primer cafè i dieu, em sona aquesta veu, em sona aquesta melodia, on em transporta? Doncs avui, 25 de maig, és una data important, sobretot per una de les grans bandes pop dels últims anys, Marta.
1: Sí, perquè el 1998 Coldplay llançava el seu àlbum de debut, Safety. De fet, l'EP tenia només 3 cançons, Bigger, Stronger, Such a Rush i aquesta que sentim. Es va gravar, es veu l'EP en un sol cap de setmana, amb un pressupost d'unes 1.500 lliures, que de fet van posar ells mateixos, el mateix grup. Es van fer només 500 discos, se'n van vendre 50 en alguns dels concerts que van fer, per tant, a hores d'ara, sens dubte, és una relíquia a aquells que el tinguin.
0: Coldplay, el 1998, del 98 al 2026, tot el que ha plogut d'aquests 500 discos, d'aquestes 500 còpies,
1: que
0: a veure
1: fort,
0: com hi ha un estadi Lluís Companys a vessar.
1: Sí, sí, sí.
0: I les seves gires mundials. Meravellós, sens dubte, la carrera ascendent que ha tingut Chris Martin i companyia. És dilluns, molts de vosaltres avui teniu festa, esteu de vacances, d'altres esteu treballant. Sigui com sigui, ens connectem amb els astres ara mateix i amb la gent d'astrocat.cat. Bon dia, Cristina Borreguero.
2: Bon dia, matiners. Avui, dilluns 25 de maig, comencem el dia amb la lluna encara a Verge, després del quart creixent d'aquest cap de setmana. Una energia que ens ajuda a ordenar idees.

0: Idea, separar el gra de la palla i quedar-nos amb allò que realment és útil. A la tarda, la lluna entra a balança i el focus canvia. Més equilibri, més bellesa i més consciència en les relacions. Bona setmana, matiners!
1: Prou bellesa i equilibri ens falta avui si us toca treballar, també t'ho dic. Lara, la nostra bufadora d'aniversaris. Qui bufarà espelmes avui, Lara?
2: Avui toca felicitar dues megaestrelles de Hollywood. El primer és l'actor Cillian Murphy, molt conegut pel seu paper a la sèrie Peaky Blinders. Avui en fa 50. I un altre megaactor, Mike Myers, el famós Austin Powers, bufarà 63 espelmes. També moltes felicitats a totes les persones que avui feu anys.
3: I tu, per què matines?
4: No, ara mateix no caigo, no.
3: Explica'ns-ho.
4: A veure, me da por el papel.
3: 93 201 7474.
4: A quina ràdio?
3: Catalunya Ràdio.
4: Molt bé.
1: Vinga, va, que amb només 3 minuts pràcticament, que ràpid passa el temps. Arribem a 6:15 del matí. Benvinguts i benvingudes als matiners de Catalunya Ràdio. Per cert, justament ahir, 24 de maig, però de l'any 2023, ens deixava un artista imprescindible. I avui la recordem, els matiners de Catalunya Ràdio. Us estem parlant de la gran, de l'enorme Tina Turner, amb una de les seves bones cançons. És aquesta que ja està sonant de fons i que es diu Private Dancer.

0: perdis tot el que t'hem preparat avui a Catalunya Ràdio.
1: A la tarda coneixerem a meteoròlegs aficionats i repassarem la crònica negra amb Rebeca Carranco. Al Catalunya Nit, entrevista a John Hernández, autor del llibre La hòstia que viene, sobre l'impacte de la intel·ligència artificial.
0: Recupera tots els programes a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a 3cat.cat.
2: Són 6:15. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes, tant si esteu treballant com si teniu el dia de festa. Aquest dilluns 25 de maig, nosaltres treballem. En Alfonso, bon dia.
3: Bon dia.
2: Amb l'Ara, com sempre, repassem els titulars del matí. Els informes de l'UDEF sobre José Luis Rodríguez Zapatero, que el situen com a principal beneficiari d'una trama de tràfic d'influències, eleven la pressió sobre Pedro Sánchez.
3: Que continua defensant la innocència de l'expresident espanyol. Ara bé, els socis endureixen el to. El PNB veu irresponsable que l'executiu continuï més enllà d'aquest any. Sentim el seu president, Aitor Esteban.
4: Ya van 9 casos abiertos. Esto es muy serio y son necesarias muchas explicaciones. Vamos a seguir muy de cerca este asunto, como otros que también tiene el PSOE en tribunales. Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026.
3: Per tant, d'alguna manera estaria demanant eleccions anticipades. També ho fa el PP des de ja fa temps. Això mentre el PSOE, com dèiem, continua defensant Zapatero. Ahir el seu portaveu al Congrés, Patxi López, va dir que no hi ha proves per acusar-lo.
5: No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación. No hay reuniones en 5 años.
2: Catalunya Ràdio ha tingut accés a aquests escrits de l'UDEF que s'han fet públics al cap de setmana.
3: Són els informes en què s'ha basat l'Audiència Nacional per imputar Zapatero i per citar-lo a declarar dimarts de la setmana que ve, el dia 2 de juny. Els investigadors tenen clar que hauria cobrat comissions per influir en la decisió de l'executiu de rescatar l'aerolínia Plus Ultra amb diners públics. Asseguren que tenen prou indicis per afirmar-ho i que Zapatero i les seves filles en van ser els principals beneficiaris. La hipòtesi amb què treballa l'UDEF és que aquest rescat va ser possible gràcies a la influència de Zapatero, a qui atribueixen la supervisió estratègica del procés a canvi d'una comissió de l'1%.
2: Els Estats Units i l'Iran intensifiquen les negociacions, malgrat que Donald Trump havia de decidir ahir si acceptava un acord o tornava a bombardejar el país.
3: Ara el president nord-americà ha canviat el to, assegura que no té pressa, diu que les converses amb els iranians són cada vegada més productives. El New York Times va publicar ahir al vespre que els negociadors havien arribat a un principi d'acord per reobrir l'estret d'Hormuz, però aquesta notícia no l'ha confirmada cap font oficial. De tota manera, la bona marxa de les negociacions ja han fet baixar avui el preu del barril de Brent als mercats asiàtics.
2: El govern aprovarà demà incorporar als centres educatius gairebé 1.800 professionals.
3: Entre docents, personal d'atenció educativa i administratius, el curs que ve, segons ha publicat l'Agència Catalana de Notícies. Aquest increment comportarà una inversió de 93 milions i mig d'euros, però aquests 1.800 efectius queden lluny de les demandes dels sindicats, que en l'últim document que van fer arribar al departament reclamaven un augment de més de 6.000 professionals. Demà passat, dimecres, hi torna a haver vaga als centres de tot Catalunya.
2: També tenim dades sobre l'habitatge. La compravenda d'edificis sencers a la ciutat de Barcelona va baixar un 31% el 2025 respecte a l'any anterior.
3: L'últim informe semestral de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge ho atribueix a la regulació actual. En total es van fer unes 150 operacions d'aquest tipus. El comissionat d'habitatge de l'Ajuntament de Barcelona és Joan Ramon Riera.
6: Això ho atribuïm a tota la regulació que hem desplegat per protegir els preus i per protegir l'ús residencial dels habitatges, perquè no acabin en co-livings, perquè no acabin en lloguer vacacional, etc.
2: Usuaris de Rodalies impulsen una campanya per exigir que el servei sigui de franc fins que no funcioni millor.
3: Els usuaris de la línia R11 han començat a recollir firmes per demanar que els bitllets de tren de Rodalies regionals i mitjana distància tornin a ser gratuïts. Una iniciativa que promou la plataforma Ja n'hi ha prou. Cidro Fàbrega n'és un dels integrants.
7: Volen que la gent que utilitza aquest servei pagui quan no s'està complint uns mínims de decència i de normalitat.
2: Gràcies, Anna.
3: Fins ara.
2: Fins ara. Dos quarts de sis del matí, quatre minuts a aquestes hores, com sempre. Saludo en Marc Jurado, bon dia, Marc.
8: Què tal, bon dia.
2: També la Maria Fernández Noguera, bon dia.
9: Bon dia.
2: Bon dilluns i ànims que hem de treballar.
9: Som-hi.
2: Com duia les portades de la premsa, què diuen avui els diaris?
8: Avui un dia més amb José Luis Rodríguez Zapatero com a tema principal de totes les portades, un Zapatero que s'enfronta a noves revelacions. En el sumari Plus Ultra explica La Vanguardia, un Zapatero a qui la UDEF atribueix guanys de 4 milions amb la trama, revela el diari Ara, un Zapatero que hauria cobrat entre ell i les seves filles més de 700.000 euros per informes de dues pàgines i Idees.
9: Les altres protagonistes, les que surten en fotografies a les portades. De fet, les jugadores del Barça, reines de tot, titula el periòdico. Campiones, diu l'Ara, que recull paraules de Pere Romeu. Continueu creient en aquest equip. I festa del Barça amb gust de comiat. Llegim a La Vanguardia, a tot arreu, amb instantànies fotografies de la festa d'ahir a la Barcelona de les campiones de Supercopa, Lliga i Copa de la Reina i també Copa d'Europa.
8: Altres temes de portada. Trump avança la negociació amb l'Iran per reobrir Hormuz, és el tema d'obertura del país.
9: I el periòdico fa un exercici de i sí, de ficció, diguem-ne. Què hauria passat si no s'hagués posat topall al preu del lloguer? I titula que els nous lloguers costarien 157 euros, més sense límits de preu.
2: I avui diversos editorials parlen sobre Zapatero i els nous informes de l'UDEF d'aquest cap de setmana.
9: El periòdic assegura que a l'expresident se li acumulen les preguntes que ha de respondre.
8: I en destaca una, si els encàrrecs eren tan clars i tan legals, per quina raó es recorria a múltiples societats?
9: El Mundo titula l'editorial Agonia institucional i eleccions i assegura que el cas Zapatero situa Pedro Sánchez en una situació políticament insostenible.
8: El rotatiu considera que cada setmana que passa sense convocar eleccions s'agreuja la sensació de bloqueig, decadència i provisionalitat del govern espanyol.
9: L'ABC conclou que els informes de la Policia Nacional no només afecten un expresident, sinó el nucli polític i institucional del sanchisme.
8: Afegeix que si les sospites descrites per l'UDEF s'acaben confirmant, el mal afectarà tota una forma d'entendre el poder basada en la confusió entre partit, govern i influència personal.
9: El vicedirector de La Vanguardia, Enric Sierra, diu que calen reformes per frenar la corrupció.
8: Però demana que implementar-les no suposi més burocràcia, més lentitud de les administracions i una tendència a la paràlisi.
9: Canviant de tema, tant a l'Ara com al País es fixen en Putin en l'editorial.
8: L'Ara es pregunta si el president rus és més dèbil que abans i conclou que ara les cartes europees no són tan dolentes i les russes no són tan bones.
9: Per al rotatiu, la possibilitat que hi hagi un cop d'estat a Rússia té poc pes, però en canvi sí que hi ha fragilitat econòmica.
8: Per la seva banda, el País es fixa en el fracàs dels Estats Units per avançar cap al final de la guerra.
9: I diu que Europa ha de preparar-se per estar a la taula de qualsevol hipotètic diàleg sobre el futur d'Ucraïna.
2: I quan passen ja pràcticament 8 minuts de dos quarts de 6 del matí, saludo la Sílvia Solanes. Bon dia, Sílvia.
10: Hola, bon dia.
2: Amb la Sílvia repassem, com sempre, la premsa digital. Un telèfon que censura.
10: Sí, no deixa que vegis petons de persones del mateix sexe, oh. Però en canvi sí que l'algoritme juga a favor de vides de sants.
2: A veus?
10: Ho veiem al País. L'operador de mòbil d'una companyia nord-americana de nom Radiant Mobile veta ja d'entrada el que considera que és contingut nociu per 26 euros al mes. Tot el que ell considera que no està bé.
2: Ok, hi ha vides de sants, però censurem petons entre homes o dones?
10: Correcte.
2: Caramba, sí. Noi, si és que aquest 26 ens està quedant guapíssim.
10: Sí, sí.
2: Tastant Nova York a Barcelona.
10: Sí, ha obert a Gràcia un lloc on ofereixen l'autèntica recepta del bagel nord-americà, en què abans d'entrar al forn s'ha de bullir. Es tracta del local Bagel Boy, llegim al web de BTV, que el copropietari del local...
2: Bagel Boy sembla el nom d'una discoteca, també t'ho dic, eh?
10: Sí, sí. Sí, sí. Sí, si no veus aquella dins, Bagel Boy, i vetes vermelles, no entres.
2: Allò és una discoteca o una sauna, no hi ha gaire d'això.
10: Sí, sí. No et porta a pensar que hi trobaràs allà un bagel ple de salmó. A veure, doncs això, llegim al web de BTV, que el copropietari del local explica que vol portar als Estats Units a totes aquelles persones que ara viuen aquí, que se senten una mica orfes, diu que els que més sortida tenen són els de bacon, pastrami i salmó. Insisteixen en això, que n'hi ha molts per la ciutat, però que l'autèntic bagel, abans de posar al forn, s'ha de bullir.
2: Bagel Boy. Qui és l'arbre més bonic, o quin és l'arbre més bonic del món?
10: Sí, una alzina de 400 anys, on sota la seva ombra hi caben tots els 1.300 habitants del seu poble. I on és aquest arbre? Doncs és el municipi sevillà de Coripe. Té una copa de gairebé 579 metres quadrats i més de 12 metres d'alçada. El van declarar com a arbre més bonic fa 2 anys a un concurs que organitza Bosques sin Fronteres. A nivell europeu va quedar 6è. Des d'aleshores, cada any rep milers de visitants, ho mostra el periòdico.
2: Uns arquitectes avançats.
10: Els de la Gran Piràmide de Giza, a Egipte, van crear una estructura que ha permès resistir terratrèmols sense patir danys estructurals. Ho recull un article que ha publicat la revista Scientific Reports, al qual se'n fa ressò a La Vanguardia. Davant tot el misteri de com aguanten aquestes estructures, van estudiar tots els moviments, van descobrir que 3 de cada 4 tremolors impacten de manera uniforme tota l'estructura, que és capaç alhora d'esmorteir les vibracions.
2: Veus? Escolta'm.
10: Vinga.
2: És que...
10: abans feien les coses bé.
2: Ara. No hi havia Bagel Boy, però hi havia piràmides resistents, també t'ho dic. Marc Jurado, que estem pràcticament ja a temperatures de juny a juliol. Jo us ho dic, l'audiència potser no estarà d'acord amb mi, però jo sóc feliç amb aquesta calor.
8: De fet, jo anava a dir, parlant de coses que abans no passaven, abans no passava aquesta bogeria, tenir tanta temperatura en un mes de maig, recte final ja d'aquest mes, perquè és l'última setmana, de nou tindrem temperatura de juny o fins i tot juliol. Això sí, durant el dia, per tant, a la nit, com a mínim, podrem descansar millor. Màximes de 30 a 35 graus a l'interior i per sota dels 28 o 30 a la costa. Sol intens i només a la tarda hi haurà alguna nuvolada, però serà al Pirineu.
2: Després ho comentarem amb l'Eloi Cordomí, que tot i que és cert que la nit estan baixant les temperatures, aquesta nit en especial jo hi vaig entrar al llit i vaig pensar... compte que comença a fotre calor de veritat, sí, eh?
10: Ha fotut el ventilador ja, eh?
2: Jo és que tinc aire corrent a casa. M'obro una mica la finestreta i passa això com aquella briseta marina, que s'està bé, però calor...
10: Calor.
2: La Marta i jo som de calor, per tant, som
10: sí,
2: feliços
10: però...
2: de la vida.
10: Som molt feliços ara mateix, però fa certa por de com estarem d'aquí un mes, noi?
2: No, però d'aquí un mes...
10: Estarem a l'aigua, en remull.
2: Exactament, no et preocupis, sí, Marta, no et preocupis. I amb la Marta, aquestes hores, 44 minuts, arribem a 6:15, repassem també alguns apunts culturals. Marta.
10: A veure, ha sigut un cap de setmana realment molt intens, home, culturalment parlant, va venir a Barcelona,
2: no
10: teníem els Javis, sí.
2: Ah, no ho sabia.
10: Ningú no ha parlat.
2: No, ningú ha publicat
10: res. També hem tingut els Javis a Canes, que han triomfat, i volia recordar res, un tall molt breu, és en anglès, però crec que s'entén molt bé, i quines paraules tan boniques es dedicaven entre ells dos després de guanyar el premi a millor direcció per La Bola Negra a Canes.
11: He came to my mind, you know, because it's like, we are together on this, we did this together, and it was a very complicated year for us, and having this together is...
2: Està bé, perquè és evident que a títol personal ha sigut un any de remuntada per tots dos.
10: I tant,
2: recordem
10: any
2: que
10: complicat.
2: Que els Gavis han tingut ruptura, però que, malgrat tot, diguem que la seva empresa, el seu talent...
10: Això em sembla admirable.
2: Segueix unit. Han de fer... Aquí hi ha hagut una comunicació important, eh? No tothom seria capaç de seguir amb aquest ritme.
10: No, i que estan junts i seguiran junts amb això. Vull dir, em sembla molt xulo. Dit això, avui és dilluns i, per tant, ja comencem una gran setmana i ho fem amb los chunguitos.
2: La cançó que dediquem a tots els que estan tornant cap a casa de mateix després de festa. Però què passa amb los chunguitis?
10: Doncs los chunguitis, que els tenim aquesta nit a Rasmatas, ho faran amb una gira única, es diu el Reencuentro 50+1, i celebrem doncs tota la seva trajectòria dels escenaris. Per si voleu, ara ens esteu escoltant i teniu moltes ganes de veure'ns. El concert és a les 7 del vespre, com dèiem, a la sala Rasmatas.
2: Hi ha més coses, en aquest cas?
10: Algo molt diferent és al Palau de la Música.
2: Caramba. No, deixem clar que no és una xunguita.
10: No és una xunguita.
2: Es queda clar, no?
10: Avui, si sou d'un altre registre, que no sou de los chunguitos...
2: Oh, no, pot ser de chunguitos i de música clàssica.
10: Sí, el que passa és que per ara no ens acaba de quadrar.
2: Ah, no, està clar.
10: Però, bueno, podeu comprar entrades, si no és per avui, és per demà, perquè avui s'estrena Madame Butterfly de Puccini al Palau de la Música. Són 2 hores increïbles que podreu gaudir a partir de les 8 del vespre, com dèiem, al Palau.
2: Doncs vinga, ja ho sabeu, podeu anar a veure Puccini al Palau de la Música o, en aquest cas, veure els xunguitos a la sala Rasmatas de Barcelona.
10: Som un programa que té de tot, no? És agenda cultural.
2: I que m'encanta que culturalment un dilluns hi hagi aquests concerts tan diversos per començar la setmana. És un programa mític d'aquesta casa. Ha tingut moltes veus durant molts anys. Ha estat presentat per Sílvia Tarragona. Avui mourem el dial... uns quants anys enrere per recordar la nit dels ignorants. Ens ho explica molt millor en Jan Soteres. Jan, bon dia.
12: Bon dia, matiners. Avui movem el dia d'entre els anys 1996 i 2000, quan Sílvia Tarragona va presentar la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio. Un so de fons que no fallava mai era dels braçalets que portava la Sílvia, que se sentien cada vegada que s'obria el micròfon. Aquesta és una de les moltes trucades nocturnes que complien les hores del programa.
13: Un quart de 3 de la matinada després de Van Morrison. El que continuarem fent és parlar amb l'Ingrid, la primera trucada d'aquesta segona hora del programa. Ingrid, bona nit.
14: Hola, bona nit.
13: Tu diràs.
14: Mira, doncs és que he vist un programa, el Canal 33, cap allà a les 11.
13: Sí.
14: M'agrada moltíssim. Que és, era sobre els nens de Txernòbil. I m'agradaria saber com puc aconseguir-lo. Si puc adreçar-me a TV3 i allà me'l podrien passar o... No sé si puc acudir a alguna mena d'arxiu, potser.
13: O potser hi haurà algun ignorant que haurà enregistrat aquest vídeo doncs. I aquest programa, i tot i que no és la pràctica habitual del nostre espai, potser serà tan amable de trucar.
14: Doncs m'agradaria molt i ho agrairia moltíssim.
2: Quina meravella recordar aquests braçalets mítics de la Sílvia Tarragona, Maiol.
15: Oh, i tant. I qui nerviós es devia posar algú. Saps que aquestes coses als puristes? De, no, els sorolls i això. Doncs aquests
2: abans,
15: braçalets...
2: Abans, i abans més, eh?
15: Aquests braçalets acompanyaven. Perquè diré que la nit dels ignorants té un clima que també aquest so és diferent que en un altre programa,
2: està
15: segurament.
2: Bé. És com aquells aeris que quan bufa el vent van fent clinc-clinc-clinc, els braçalets de la Tarragona t'acompanyaven també.
15: Hi ha vida a l'altra banda del micròfon.
2: Exactament. Petonàs des de la ràdio, l'estimada Sílvia Tarragona. I quan falten pràcticament 14 minuts per arribar a les 6 del matí, al Japó falten 14 minuts per arribar a la 1 del migdia. I qui tenim allà? Home, doncs el nostre corresponsal mundial, en Guillem Soler. Molt bon dia, Guillem.
16: Bon migdia, matiners. Tot a punt a la ciutat de Yagamata per retornar per uns instants al segle X amb el festival de Soroka, que aglutina a milers de persones als carrers. El punt fort del festival és una processó d'unes 2.500 persones que caminen cap a la tomba de Sugarawa no Mizane, que era un erudit conegut com el déu de la saviesa. Els participants van vestits amb vestimentes de l'època i estan envoltats de ballarins que dansen al seu voltant. També tenen molta presència els fantasmes, persones vestides amb kimonos que amaguen els seus rostres amb barrets de palla i tovalloles i que ofereixen sake, que és licor d'arròs, als espectadors. Ara ja ho sabeu, que tingueu un molt bon dia. Guillem Soler des del Japó pels matiners de Catalunya Ràdio.
2: No para, Guillem Soler, de voltar i, escolta'm, de descobrir-nos algunes festes que desconeixem.
15: Qui no aniria aquest matí a la tomba de Nogarawa Moizawa?
2: Home, per favor.
15: Jo ho estava pensant avui quan m'he llevat. Ostres, com m'agradaria, com m'agradaria. Però no, estem aquí i també som feliços, la veritat.
2: I tant que sí. Escolta'm, no tenim sake de beure, però tenim sake per treballar. Perquè a partir de les 6 del matí... Avui amb el Freddy,
10: has
2: no,
10: anat
2: sembla...
10: molt tard, no?
15: No, he dit que ben treballat.
10: No, vull dir que la broma...
2: És el sort director que... del matí de Catalunya.
10: No,
15: però no passa res.
10: No, però perquè tu, Maiol, normalment ets molt ràpid a bajar-les.
15: Perdó.
2: Maiol, a partir de les 6 del matí avui amb Frederic Vincent, què ens heu preparat al matí de Catalunya Ràdio?
15: Doncs amb la rapidesa mental que requereix aquest programa, el que hem preparat són una anàlisi de com està afectant el Partit Socialista tot el cas Zapatero, perquè estan molt preocupats, amb l'Ignacio Escolar, el director del diari, que coneix molt bé la realitat del partit. Després parlarem dels partits a Catalunya, perquè falta un any per les municipals. De fet, 364 dies, perquè són...
2: Dada Maiol.
15: Exacte. No, espereu-vos parlar d'aquella manera.
10: Ara pillaré jo,
15: Amb el Jordi Muñoz. I després parlarem de l'encíclica que avui publicarà el Papa sobre intel·ligència artificial. També parlarem d'intel·ligència artificial a les aules, perquè cada cop més es fa servir a les aules i en l'educació. I hi havia professors que reflexionaven sobre la confiança que poden tenir en els alumnes al ja no poder saber si una cosa està generada amb intel·ligència artificial o no, si està una mica ben feta. I després, Agora Esportiva, agradolça amb l'alegria del Barça a la Champions i l'amargor del Girona, que va baixar el dissabte a segona. Una mica d'alegria després amb els temes pendents i el concurs pendent per arribar a un quart d'una i posar punt i final aquest dilluns
2: 25 de maig.
15: Està, d'aquí 7 mesos, Nadal.
17: Hòstia, moment, és que diràs això i el mes que ve començaran a penjar llums de Nadal a la ciutat de Barcelona.
15: A la redacció del Matí de Catalunya Ràdio ha aparegut un barret de Pare Noel.
18: A la taula del
15: Freddy. A la taula del Freddy.
17: Com?
18: Sí, sí.
15: Això mateix, a la taula del Freddy ha aparegut un barret de Pare Noel que el Freddy em diu, ja només veure'l, ja fa calor.
17: Però quins jocs fan Freddy al cap de setmana?
15: No. El Freddy desconeix l'origen d'aquell barret. És un misteri que ja veurem.
17: Això que es diu una abraçada, que és el canvi de programa, li preguntaré què feia...
15: Ell assegura que no és cosa seva, sinó que se l'ha trobat. Deu ser cosa del suplement que ocupen la nostra taula al cap de setmana.
17: Haurem d'investigar entre suplement i... El Matí de Catalunya Ràdio. Anem a la dada?
15: Vinga, va.
17: Dada Maiol, oients de Catalunya, que esteu desperts, que comenceu la setmana i que us toca treballar. Vinga, fineu una miqueta les orelles, perquè de què ens parlaràs avui, Maiol?
15: Doncs avui, que segueix sent notícia. Zapatero, una dada sobre expresidents.
17: Oi.
15: Zapatero, zapatilles.
17: Sí.
15: Molt bé, Maiol. Gràcies per explicar-ho. I en concret... Vinga, llestets, quina és la pensió vitalícia que cobra un expresident del govern espanyol?
17: Hòstia, el seu català.
15: Euros any. Saps el català, sí?
17: Més o menys, no?
15: Vale, demà ho comprovarem.
17: Val.
18: Euros any.
17: Euros l'any.
15: Sí, perquè no cobren còpex, cobren euros.
17: Doncs jo diria que uns... 30? 30.000?
18: 50.000.
17: Més, no?
18: Sí,
17: 100.000. Jo dic 100.000.
18: 100.000, em moro.
17: Menys. Mira la cara del Maiol.
18: 85.
17: Més.
15: La pensió vitalícia d'un expresident espanyol són 74.580 euros l'any. Són...
18: Aviam,
15: tu has dit 30.000 i 100.000 i la mitjana...
18: Jo
15: he dit
18: 85.
15: Heu fracassat tots, no passa res. Són diners que teòricament haurien d'anar destinats al lloguer d'immobles, compra de mobles, és a dir, bàsicament al manteniment d'una oficina, però no s'han de justificar. També tenen dret...
17: Feta la llei, feta la trampa, perdona.
15: No, aquí no hi ha trampa, perquè no els han de justificar. Tenen dret a més a dos treballadors i un xòfer. I són diners que són compatibles amb qualsevol sou privat o públic. I que, de fet, tots han cobrat mentre rebien diners per ser consellers d'Estat, diputats o d'activitats privades i, ja veurem en el cas de Zapatero, sí, il·legals.
18: Uau!
17: Lara, alguna cosa més a afegir?
18: No, ja ho he dit.
17: Lara, ja està, calenteta.
15: No, a la punt editorial de Lara García, com si els expresidents no es mereixessin tenir un sou vitalici.
17: Com has dit això? Quina ha sigut l'expressió?
18: Dit,
17: jo crec que avui te'n vas directe al millor moment del Matí de Catalunya Ràdio els matiners. No, ja sí,
15: la indignació antipolítica de la negació, la concessió al populisme.
18: Ja.
15: No, després se guanya l'extrema dreta i ens preguntem per què.
18: I serà culpa meva, ara.
15: Per gent com Lara García.
18: Sí, home.
17: Nois, relaxeu-vos una mica de pe,
18: sí,
17: una mica d'estiraments, que
18: aquí,
17: encara
18: sí,
17: ens queden...
18: Aquí sí que no passo, eh?
17: No, tu trepitja'm, no et preocupis, que encara queda 8 minuts pels matiners. D'aquí uns moments, entre d'altres, repassem a Rafa Juste cantant l'himne del Barça.
19: Senyores i senyors, bon dia.
20: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel Matí de Catalunya Ràdio.
21: Estàs confonent correlació amb causalitat.
18: No,
21: és un
18: no,
21: problema de primer,
18: no,
21: de filosofia,
18: no,
21: de lògica,
18: no,
21: de l'Olivia.
18: No, ja ho sé.
21: Que és?
18: Lo mateix
21: que
18: la IA.
21: Que tots els pobres siguin delinqüents.
22: La unitat mòbil del Matí de Catalunya Ràdio es troba a la Fundació Arrels.
23: Que amb quin perfil us esteu trobant últimament?
24: El 90% de les persones que tenem són homes. El sensellarisme femení queda molt invisibilitzat.
25: Els canelons eren 3 i han passat a ser 1. De manera que el que era el plat de canelons s'ha convertit en el canelons.
20: De dilluns a divendres de 6 a 1, al Matí de Catalunya Ràdio.
26: És que hi ha una cosa que em fascina sempre a tu, Silvia, que és que cantes somrient sempre.
20: Amb Ricard Ostrell.
27: Em van passant coses.
26: Sí.
28: Les dones i els dies, un programa amb el cor a la mà i on les dones són les protagonistes.
29: El primer problema és pensar que l'enamorament és l'autèntic amor. L'autèntic amor és compartir pensaments, vivències, dificultats.
30: Me va dir, ¿quieres Coca-Cola conmigo?
31: Com volguem dir si volien aprendre algo.
30: Sí, vaig dir que no el coneix.
32: Quan va sortir la Pepa i ja li havien donat el diagnòstic, va ser com treure's un pes de sobre. És a dir, ara ja sé el que tinc. La següent cosa va dir, pensa-t'ho. Automàticament dic que m'haig de pensar.
20: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
33: En un món de pessimisme, angoixa i males notícies, a la tarda hem trobat la fórmula.
34: Hem de ser molt creatius i molt sensibles. I això ens pot salvar dins d'aquest món tan atrofiat.
33: Perquè estimem el que fem, i estimar és el més important.
34: Estimar és molt revolucionari. I és la força que ens pot salvar.
33: I sabem celebrar els bons moments.
34: Padapam!
0: Uau!
33: I com diu l'escriptor Biel Mesquida, visca la veu.
34: M'agrada molt la teva veu, m'agrada sentir les veus. Jo som molt de ràdio, també, eh?
20: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
33: La tarda dona molt de joc.
0: Matinés. ¿Cuál de todos los mamíferos conocidos es el único que puede volar?
1: ¿Ballena?
0: ¿Cómo se llaman los objetos que no dejan pasar la luz?
1: Los objetos que no dejan pasar la luz. La capa de sol.
0: ¿Cómo se llama a la persona que va de un lugar a otro y no se establece en ningún sitio de forma permanente?
1: Inmigrante.
0: ¿Cuántas flores hay en docena y media de rosas?
1: 12 y media.
0: ¿De dónde viene el azúcar?
3: ¿De dónde viene el azúcar? Pues de las abejas.
0: ¿Quién pintó la Gioconda?
1: DiCaprio.
20: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
2: Vinga, va, que avui anem una mica tard al programa. Escolta'm, qui va pintar la Gioconda, Leonardo DiCaprio,
18: em sembla fort.
2: poesia radiofònica per aquestes hores del matí, t'ho dic.
18: Estem fatal.
2: Repassem alguns dels sons que ens ha deixat la televisió aquest cap de setmana, com per exemple el de Rafa Juste, desfermadíssim, cantant l'himne del Barça.
4: Bona tarda a tothom, culers. Els hi deia a aquestes jugadores, abans de sortir al camp, que si guanyàvem els hi dedicaríem una cançó, que és, escolteu, tot el camp és un clam. Som la gent blaugrana, tant se val d'on venim, si del sud o del nord. Ara estem d'acord, estem d'acord. Ei! Hey! Una bandera ens agermana, va paurant el vent, un crit valent, somiala, tenim un nom al sat, tothom, Barça, Barça, Barça!
2: Ha quedat amplíssim, per cert.
18: És boníssim.
2: Quina meravella, Rafa Juste, per favor.
18: Quanta energia.
2: Per cert, deixeu-me dir que en Sergio, un oient de Cerdanyola del Vallès, que ens escolta habitualment, ens va fer arribar 3 vinils d'un grup de música que ens escoltarem amb molt carinyo, que són Cool Frog, que ens va enviar un vinil per tots tres.
18: Sí, moltíssimes gràcies.
2: Agrair-li des de la ràdio. Aquest, escolta'm, que vam rebre un paquetet moníssim, fantàstic, amb una carta, amb una lletra preciosa.
18: Sí.
2: Una lletra preciosa. M'encanta la lletra. Per tant, Sergio, moltíssimes gràcies, que no t'havíem dit res. Escolta, que a vegades, amb la son que portem, se'ns obliden aquestes coses, que tenim uns oients fantàstics. I parlant d'oients fantàstics, deixeu-me saludar la Vanessa. Vanessa, molt bon dia.
5: Hola, molt bon dia.
2: Ui, que estàs al cotxe, Vanessa.
5: Vaig conduint.
2: I cap on vas, exactament?
5: Vaig al Mercat del Lleó de Girona, perquè allà tenim dues parades.
2: Molt bé.
5: Tenim una de Pollastres i la Camp de Contra i Cavall.
2: I avui entenc que et toca treballar, eh?
5: Sí.
2: A quina hora t'has llevat, Vanessa?
5: A les 4 i mitja.
2: Cada dia ho fem a aquesta hora o no, això?
5: Sí, més o menys. A aquesta hora ja quasi anem sortint. Només els dilluns anem una mica més tard.
2: Escolta'm, he de dir-te que, Vanessa, són les 6 del matí. Un aplaudiment perquè la Vanessa té una veu desperta. Que
18: sí,
2: no es pot aguantar.
18: Molta bona energia.
2: Molt bé, Vanessa. M'encanta. Escolta'm, fins a quina hora estarem treballant?
5: Pues 2 i mitja, tanquem el mercat i a partir de... Entre que laborem i no laborem, pues les 3 i mitja, 4 de la tarda.
2: Déu-n'hi-do, tens fills, filles, Vanessa, o no?
5: Sí, ara veig que té 10 anys.
2: Sí.
5: I res.
2: Ah, val. Que no sé si... No sé si és que no te'n recordes del nom del segon o la segona.
5: No,
2: l'Àlex. I l'Àlex, tu creus que seguirà el camí de treballar al mercat o no?
5: Bueno, al principi m'ha dit que m'escoltaria. Li han deixat el mòbil perquè
2: sí?
5: L'he deixat a casa els avis.
2: Molt bé. Doncs a veure si des d'aquí ens escolta i li enviem una forta abraçada. Vanessa, que vagi molt bé el dia. Gràcies per passar pels matiners.
5: Moltes gràcies.
2: Una abraçada.
5: Adéu,
2: Vanessa, adéu. I, home, jo el veuria ell a una parada del mercat venent els galls que va matant del seu corral, l'Eloi Cordomí. Molt bon dia, Eloi.
6: Bon dia, bona hora.
2: No?
6: A veure, tinc una bona notícia. Tinc una bona notícia, i és que el gall ja no el tenim a casa.
2: Oh, no m'ho dic, però no l'hem matat.
6: Però s'ha salvat.
18: Hi
6: ha hagut una veïna que l'ha padrinat, el gall.
2: Sí?
6: I ara mateix està vivint a Ripoll, en aquests
2: moments. Molt bé!
6: Sí, té una família... jardí jubilació Ripoll, protegint unes gallines que les ataquen els falcons.
7: Oh!
6: I llavors...
7: necessitaven un gall. Gall.
6: Sí, necessitaven un gall.
2: Quin panorama!
6: Si es porta bé el gall, sobreviurà.
2: Perfecte.
6: Ha donat una segona oportunitat.
2: Eloi, tu no ho estàs veient, però l'Ara Garcia, que era que deia, si el gall no es porta bé a la cassola, ara aplaudint que el gall s'ha salvat, també. Hi ha una doble moralitat en aquest programa que tela, eh? Sí.
6: Sempre hem de donar una segona oportunitat a la gent i als galls. Als galls.
2: Has dit una cosa importantíssima. Jo estic molt a favor de les segones oportunitats, eh? Tant si és una vaca com si és un gall.
6: Que t'ha passat alguna cosa aquest cap de setmana?
2: Jo estic molt bé, Eloi, jo estic molt bé.
6: Justo, que no hagués passat alguna cosa traumàtica.
2: Tot bé, tot bé.
6: Escolta, per cert, que tot flueixi igual.
2: Deixa'm que digui adéu a la Marta Garcia i a la Lara.
6: Ai, adéu, Marta, adéu, Lara.
2: Marta Viana, Lara Garcia, adéu.
7: Adéu.
2: Eloi, vinga, fes-m'ho rapidet, això. Quin temps ens espera per avui?
6: Ho podem fer molt ràpid. Avui farà sol i la temperatura es mantindrà igual que el cap de setmana, fins als 33-34 graus les més altes a Ponent, i això continuarà així fins dimecres. A partir de dijous puja una mica més la temperatura i sembla que augmenta la inestabilitat. Per tant, a partir de dijous hi haurà més ruixats i tempestes de tarda al nord del país.
2: N'estarem pendents. Gràcies, Eloi.
6: Adéu, fins ara.
2: Una abraçada, estimat. Adéu, Frederic Vincent. Molt bon dia.
8: Molt bon dia, com estàs?
2: Escolta'm, què tal? Bon Nadal, per cert, eh?
8: Sí, no sé d'on ha sortit.
2: Ja.
8: També diré que divendres ja hi era, eh? Vull dir que...
2: Alguna cosa passa la nit a la redacció.
8: Exacte.
2: Engega el matí de Catalunya Ràdio, un Frederic Vincent. Gràcies per ser-hi. Tornem demà. Bon dia, matiners.
9: Comença Els Experts. Tothom amunt. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Ai, cap.

0: experts amb Roger Seró.
1: Oients, us grateu? Expliqueu-nos-ho.
0: Sergi Vives.
2: Aprofitaré l'actuació que s'esbrebre.
0: Laia Vidal.
3: Participar d'aquesta nova festa, però puta merda, diguéssim.
0: Sergi Ruiz.
4: M'agrada la rumba.
0: Laura Grau.
5: Ni descanses ni està ben pagat.
0: I el control tècnic, Mariví Pérez. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.

0: cantant de Sant Feliu de Llobregat publica el seu quart disc d'estudi titulat Nexo.
1: Un disc del que ja n'havíem sentit alguns avançaments, com aquesta cançó que sona de fons, Me acuerdo de ti. Moliner publica nou material després de 2 anys, impulsat per una aturada d'any i mig sense concerts. Moliner publica 10 cançons, connectades entre elles, d'aquí el títol Nexo, on dona molta més importància a les emocions i també la connexió amb els seus seguidors a través de la música.

0: Entre les cançons inèdites d'aquest nou àlbum hi ha la que sentim ara mateix, T'escriviré, que ens parla de deixar-se portar i que el Nil va escriure a Cadaqués, i un tema en català que ens parla d'una història real d'amor adolescent que crec que a la Laia li encantarà. Llàstima que no sigui aquí. Espero que ens escolti mentre ve de la Renfe.
1: Si algú pateix per la Laia, està encallada en un tren.
0: Exacte. Però és que és una història d'amor emmarcada a on? A la muntanya. I es diu Bona nit.

0: són...
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: És l'hora del compte, estic mirant el monitor de la Laia, que ens porta aquest compte d'història d'Instagram. Es diu La història que no sabies, i veig que aquí al capdavall, al capdamunt, tenen un post sobre Orient Viaix d'Urgell, aquest nom que Lleida es torna a posar de moda, perquè és un nom de la zona.
3: Avui no que... només a Lleida, jo em conec a Barcelona, sí.
2: Ah, també, nats aquí, tenen, tenen lleiditis, Bé, avui comença...
4: Orient Viaix?
2: Sí, és el nom com d'una baronesa, comtessa.
3: Mira, una... és la comtessa que va convertir l'amor en una estratègia política.
4: És un nom femení, Orient Viaix.
2: Sí. Els Àurem, no? Algunes noies.
3: Aquesta que comença a diuen Àurem Viaix.
2: Ja, però... Viaix té com un viaix de gènere. Bé, doncs...
3: Va, que encara no us he dit el nom del compte. Perdó,
2: la història que no sabies.
3: La història que no sabies, exactament. De fet, veu d'un podcast que és en català, hi ha l'episodi nou cada diumenge, justament sobre històries, barreja curiositats i història, d'acord? És la Natàlia Moreno aquí darrere d'aquest compte, i la veritat és que, a més, combina forces d'imatges tan històriques com recreades amb intel·ligència artificial...
2: Clarament, aquí no enganya.
3: No, però n'hi ha que són històriques,
2: Sí, sí, no, però clarament aquí no te la juga. Vull dir, les que són IA, és claríssim.
3: És claríssim, exacte, ja, no pretén dissimular-ho. I m'agrada perquè això, com us deia, més enllà de... Són episodis concrets de la història, o bé a curiositats, per exemple, 5 coses que no sabies del barri xino de Barcelona, no?, per exemple, la història del barri més mític, contradictori i estigmatitzat de Barcelona, i, per exemple, em diu, no?, que va ser un nom inventat per un periodista, això de barri xino,
2: Que ho va fer Francesc Madrid. La gent nou vinguda al nostre país, que n'hi ha molts, escoltant el programa, no va haver-hi xinesos, o no va haver-hi una onada de xinesos, és una manera de parlar.
3: Ah, exacte.
2: Que també té bastant de debat sobre què volia dir exactament amb aquest nom, que ara es diu, i ara és el Raval, també podria dir pels nouvinguts.
4: Jo crec que un punt despectiu, no?
3: És a dir, sí, mireu,
4: aquests que venen de lluny, doncs, què és el més lluny que tenim tots a la ment? Xina, no?
3: Doncs... De fet, en aquest article periodístic que es va combatejar aquest barri, doncs es deia que la mina és la gran taverna del barri xinès, deia, perquè el districte 5è, com Nova York, com Buenos Aires, com Moscou, tots tenen el seu barri xinès. Doncs una mica com per dir, fent el paral·lelisme amb grans ciutats del món.
2: Si fos la Chinatown d'aquí sense ser-ho,
3: Però sense
2: la mina que hi té a veure?
3: Parla d'aquí, perquè el reportatge parlava d'això, i llavors en aquest cas doncs parlava també del barri, això, xino, perquè a més no es deia xinès, és el barri xino, no es deia així, com en castellanisme. També ens parlen de, però no només de, bueno, hi ha moltes més curiositats, però llavors, per exemple, paraules que no sabies que venen d'una persona, aquest també m'ha fet bastanta gràcia, la nicotina, es diu així per un tal Jean Nicot, que va ser un diplomàtic francès, etc.
2: I l'ajudava una científica que era la Tina, és com, és com Marie Curie i el seu marit.
3: O el sandwich, que no sé si sabíeu,
2: venen... Sí, era un compte
4: de... El compte de sandwich?
2: Sí, un baró, un duc.
3: Exacte, compte de sandwich, sí.
2: Ah, veus, compte, qui ho havia dit?
3: Es deia John Montagu, però era com que era compte, doncs li deien pel seu nom del comtat, diguéssim, compte de sandwich.
4: Menys el Núñez, que li deia Sangus.
3: És veritat. La guillotina...
2: Veus, Núñez i Navarro també eren dos científics.
4: Exacte.
3: La guillotina no porta el nom de qui va guillotinar, sinó de qui...
2: El marquès de Guillotenc.
3: No sé si era marquès, també era marquès.
2: Estic donant títols nobiliaris una mica random, però vull dir que...
4: Bueno, això també ho fa la monarquia espanyola,
3: Josep Ignàs Guillotén, es deia, era metge,
2: De la plebs no era.
3: No, però era metge, diguéssim.
2: Bueno, doncs era... A veure, burgès no ho devia ser, perquè llavors s'acabaria... Ah, no, clar, que eren burgesos, eren els bons, no?
4: Anestesista una mica, sí. És veritat.
3: I en Boicot, sabíeu que Boicot ve d'un senyor que es deia Charles Boicot?
4: Ah, sí?
3: Sí, és interessant, també.
2: Bueno, com els condons, també, la gent que es diu còndom ja està marcada per tota la vida, pel científic que els va inventar.
3: Dièsel també ve d'un senyor que es deia així, o fins i tot saxofon, l'instrument que porta el nom d'Adolf Sax, que va ser un inventor belga que volia fer un instrument i va fer el saxofon. Vull dir que tot és molt interessant. Ja us dic, moltes converses, aquests comptes que ens donen converses sobre taula, trobo que són essencials.
4: Per cert, he buscat quantes haurà enviat ja a Catalunya. N'hi ha 82.
3: Veus?
4: La majoria són al Segrià i a la Noguera.
2: Quin és el lloc més allunyat de Ponent on hi ha Orient Viaix?
4: Doncs mira, al Maresme.
2: N'hi ha quatre. Aquestes tenen lleiditis,
3: Potser tenen família. La que conec jo és veritat que la mare és de Lleida.
4: Ja pot ser.
2: De fet, ara que ho dius, a mi em fa molta gràcia portar de cognom, un cognom que només és de Lleida, terra en la qual tinc un contacte, crec que nul, però portar-lo tota la vida em fa com riure.
3: Un cognom o un nom?
2: El meu cognom... No, el nom és germànic. Sí, no, el meu cognom és només n'hi ha Lleida.
3: És veritat. No, doncs podries anar-hi de visita un cop a l'any per retre homenatge al teu cognom.

0: una mica de la salsa i de tot allò crocanti, avui a l'espai de consells sexoafectius de la Laura per altres persones. En quin caire d'aquest tema entrem?
1: Mira, avui és un dels dies en què no aplico a la meva vida personal absolutament res del que diré a continuació, però jo us ho he de dir perquè penso que és realment el millor que podeu fer. El que
2: sí, és la teoria.
3: És el correcte, però tu
1: és
3: no estàs en el camí.
1: Jo mai ho faig.
2: Ja.
1: Perquè jo ho ventilo tot.
3: I avui la següent pregunta serà per què no ho fas.
1: Bueno, avui va sobre què dir i què no dir quan estàs coneixent algú.
2: Hosti, noi.
0: A mi això de donar exemple sempre m'ha semblat molt presumptuós, eh? Vull dir o saps coses o les fas. No li exigiu la Laura, les dues.
2: Què dir i què no dir quan estem coneixent algú?
1: Però no a aquesta persona, sinó a l'entorn, vale? Va. Vull dir, hi ha com tota aquesta...
3: Què irejar i què no
1: irejar. Cosa de la comentata i del safreig i d'explicar-li a les teves amigues i als teus amics més propers he quedat amb algú i ha passat això, jo ho ventilo absolutament tot perquè és de mala educació tenir el mòbil sobre la taula mentre

0: i què no dir. Per exemple, coses que es poden dir, que crec que s'han de dir. Doncs una mica de titular del que ha passat, no? Has tingut una cita amb una persona, t'ha agradat, no t'ha agradat, quatre detalls bàsics sobre qui era, d'on ha sortit, si us heu agradat o no, si hi ha hagut petó o no, si es morreja bé o no, i detalls del que pugui haver passat a continuació. Detalls fins a on? Jo penso que està bé preservar la intimitat de les persones. És a dir, clar, a vegades ens hem hagut de controlar amb les meves amigues perquè hem començat a explicar històries de persones amb diverses disfuncions sexuals i amb experiències rares i traumes i tal, que hi ha una fina línia entre coses que són saludables d'explicar perquè potser algú altre s'hi troba i així doncs tens l'experiència compartida de què pots fer en aquesta situació, normalitzar temes i tal, i coses que formen part de la intimitat de la gent i que no has de per què explicar una taula amb 10 desconeguts.
1: I que segurament carrega persona cap a l'esquerra, carrega cap a la dreta.
2: Aquella persona no voldria que tu ho expliquessis, ja, sobretot, no?
0: Exacte, no? Que dius, després no saps a on arribarà aquesta informació.
2: Clar. És que et volia preguntar, Laura, això és diferent si aquesta persona amb qui tu has tingut la cita és coneguda del grup d'amigues amb qui tu estàs compartint aquesta informació?
0: Jo crec que és indiferent.
2: Sí, sí, però home, si és coneguda, has de callar més, no? No?
0: Clar, si és clar, aquí entra una mica el tema de la secció d'avui, que és que quan s'ajunten les persones d'un mateix entorn i hi ha intercanvis sexuals entre gent que es coneix i amics, malament, amics i tal, no sé què.
1: Malament.
0: El lema sempre és la mínima informació possible.
2: Sí, clar, clar.
0: Però s'ha de dir, perquè jo estic a favor de que hi ha vegades en què justament compartir que t'has enrotllat amb algú d'un cercle proper et pot proporcionar una informació valuosa, com sí, per exemple, s'està veient aquesta persona amb altra gent, perquè si és col·lega d'un col·lega teu segurament clar, ho sabrà. També que t'avisin una mica de les red flags, o sigui que et diguin, sí, mira, vigila'm aquest, perquè aquest sempre fa això,
2: clar,
0: juga aquest joc, bla, bla, bla, bla, però després t'enganxaràs els dits perquè ja ens el coneixem.
2: Això està bé que t'ho diguin. Sí.
0: Però sí que hi ha un punt que compartir massa aquesta informació amb els cercles que els dos teniu en comú, hi ha un punt de rum-rum i de safareig que a mi també m'ha jugat males passades, que llavors tothom et pregunta per això. I tothom, i amb aquest tal, i no sé què, i tal, i públicament, i allà davant seu, i tal, que dius, feu que la puta
2: clar,
0: boca,
2: no,
0: que esteu
2: no,
0: trencant tota la màgia.
1: Totalment.
0: Bueno, doncs això, que hi ha un equilibri molt fràgil aquí amb la gent que teniu en comú. Jo ja us dic, com comentir-ho tot després, pillo perquè se'n fan comentaris molt estranys davant de l'altra persona.
2: I no et passa mai que l'altra persona s'enfada una mica, com de dir, jo no hagués agraït que no expliquessis tanta cosa? O
0: ningú
2: no
0: ha dit mai explícitament, però estic segura que sí.
2: Com han pensat?
0: Segura que la gent ha dit, aquesta tia no pot callar o què? Inclús que m'he carregat una mica històries perquè les he explicat massa aviat i llavors l'altra gent s'ha ratllat i ha dit, bueno, pues ja està, perquè és que això se m'està fent massa bola i no ha passat gairebé res amb aquesta tia.
2: Crec que s'ha de diferenciar si ho expliques en un cercle realment molt concret de dues amigues o si tu ja vas a tot el grup gran, no?
0: Clar, jo m'he de controlar. Jo us dic que estic donant els consells que m'hauria de donar a mi mateixa.
1: Oients, expliqueu-nos, si us heu trobat en situacions com aquesta, que heu estat, jo què sé, parelles d'amics amb parelles d'amigues i aleshores la informació ha anat pululant que no vegis.
0: Bueno, i el joc del telèfon, que hi ha coses que no saps si han dit bé, o sigui, si són correctes o no.
2: Les heu interpretat igual perquè va arribar per un cantó una cosa i dius, però la mateixa cita o no? Perquè heu tingut una impressió i l'altra una altra.
0: Però bueno, també està bé que es posin en comú el feedback, clar, això també a mi m'ha funcionat molt. Que si jo m'enrotllo amb un amic d'un amic i després aquest amic veu que no coincideixen les expectatives de futur amb aquesta persona,
2: t'avisi, que t'avisi.
1: També hi ha gent que llença merda perquè sí, i penses, ep, aquí hi havia una informació distorsionada, no?
0: No, però tenint en compte que tu tens amics, bons amics, que són honestos amb tu, si tu estàs enamoradíssima, clar, i voldries tenir alguna cosa més amb aquesta persona, i ell ja veu que l'altre ho ha fet per fer, perquè, mira, perquè aquell dia tenia el dia divertit, està bé que t'ho
2: digui. Que t'avisi, que et digui vigila, perquè aquesta persona no s'ho ha pres igual que tu.
1: Sí, sí.
0: Llavors, aquí entra també la informació digital, vale? Jo soc molt de passar un pantallazo. I més des de que hi ha l'opció d'enviar pel WhatsApp allò que només ho pots veure un cop, per tant, saps que estàs segura.
2: Clar, això sí que és una bona, això ha sigut una gran cosa,
1: gran
2: de WhatsApp.
1: Sí. Sí.
0: Clar, perquè si no aquella captura de pantalla no saps on arribaria.
2: Sí.
0: Si ho pots enviar, que només puguis veure una vegada, doncs tu a la teva amiga li dius, mira què m'ha dit, mira com estan en aquesta conversa, mira aquest like, aquest story, mira aquesta interacció digital, bla, bla, bla, bla. I llavors això està bé perquè t'ajuda a interpretar correctament aquesta informació, perquè si tu estàs sola a casa menjant-te la olla de què voldrà dir aquest missatge, què voldrà dir aquest like, tal, no sé què, t'inventes unes pel·lícules que està bé com a mínim construir-les conjuntament. Tu després pots ser de l'ulo igual i seguir pensant que tot el que estàs veient a través de la pantalla vol dir que aquesta persona es vol casar amb tu i vol tenir 8 fills i tal, ¿vale? Que és el que a mi em passa habitualment. Però si tens algú que t'estigui dient, a veure, això que m'estàs explicant, perquè jo primer ho explico verbalment, no? En plan, ai, és que estem parlant, ja, no sé què, passa'm captura, vale, jo passo la captura i llavors la meva amiga, la meva
1: mestra... Que no, que això, Laura, vol dir això. Altra,
0: em diu,
1: no?
0: Sí, esteu tenint una conversa completament de censor, o sigui, calla ja, perquè és que no hi ha res d'aquí on rascar.

0: saps? Però clar, si tu et vols il·lusionar, et pots il·lusionar amb qualsevol merda.
1: Laura, si et passo jo la captura i tot el que diu la meva interlocutora és sí, no, ok, jaja...
0: No, clar, efectivament, Roger, no estem anant bé. També hi ha un factor molt important, que és t'escriu o et respon.
2: Ah, això és bàsic, eh?
0: Clar, que si sempre ets tu la persona que envia... Ei, què tal?
1: La proactiva, sí.
0: Home, potser això també està dient alguna cosa, però com que hi ha gent molt maja que sempre respon perquè li sembla de mala educació fer ghosting, cosa que em sembla molt bé, tu acabes interpretant la senyal molt més tard del que hauries. Llavors, a vegades una mica de ghosting, no dic molt de ghosting, però una mica de desinterès de dir, mira, és igual, no et contesto en unes quantes hores perquè no m'agrades tant, també està bé com per poder enviar aquesta senyal.
1: S'està fent l'interessant, exacte.
0: No, s'està fent l'interessant.
2: Els autoenganys aquí, els autoenganys fan molt mal.
0: Mentre estan parlant per altres grups, que compartiu, penjant històries, aquestes coses. Bueno, a vegades toca fer-ho.
1: Que estrany, no? M'ha penjat una història però no he vist amb un missatge. Li dona malament.
0: Sí, s'està fent l'interessant, bueno, a saco.
3: Li va malament només el meu WhatsApp.
1: Sí, el seu Instagram té un bug, el seu.
0: Sí. Llavors, a vegades, fins i tot hi ha gent que sap greu perquè et diuen... Ai, ho has rebut, ho has pogut llegir. I és com, no, perdona, estic en un búnquer de guerra.
3: Perdona, és que te tinc arxivat.
1: A mi em surt el missatge de SIN, a mi em surt. Què et surt a tu, el que t'he dit jo abans? Perquè jo he vist SIN, el participi,
0: Roger,
1: sabeu?
0: Roger, fas patir moltíssim.
1: Els verbs irregulars, sí, sí, sí. So, SIN, el participi, jo, a mi em surt. És bueno. Per si no l'has rebut.
0: Per últim, la cosa que sí hauries de dir, o sigui, d'informar les teves amigues, és d'on viu aquesta persona. Mm. Primer de tot, perquè per si et passa alguna cosa que sàpiguen on ets.
1: Exacte.
2: Molt bé.
0: I després també perquè això et dona molta informació de l'entorn. És a dir, és veritat que hi ha gent que no es mou gaire pel barri on viu, però si és una persona mínimament arrelada, sabràs quin tipus d'entorn té al voltant, com són els comerços del seu barri, quines entitats hi ha, qui poden ser els veïns, si hi ha algú que visqui a prop que et pugui donar més informació sobre coses que passen per allà, on podeu tornar a coincidir...
1: Bona
0: aquesta informació també.
2: Aquí obres un bon meló, que és aquest de l'estalquejada quan acabes de conèixer algú. Si vols, un altre dia fes-nos la secció aquesta de quan acabo de conèixer algú, fins a quin punt és saludable, o quan ja és red flag, l'estalquejada que li fas.
0: Molt bé, tornarem a fer una secció on diré moltes coses que jo no m'aplico.
2: Exacte.
1: Fins al punt que tingui les xarxes tancades les obertes o no.
0: No sabeu fins on he arribat jo. No voleu saber.
1: Vaja, pista, aneu al Facebook, que allí la gent no se'n recordi, penja àlbum sencers, eh? Bé, consell pel 2026 sobre els dipòsits de la memòria de la gent.

0: teatre d'Esther. Sí. Estava parlant de cinema al WhatsApp dels oients, que sí, són gent molt entesa, i la pel·li Love Me Tender la van a veure amb un passi previ, que és una pel·li que n'havia sentit a parlar jo molt, molt bé. Diu l'Esther, a mi sembla genial l'actriu que fa de Clemens, és una pel·li d'un home que no accepta l'homosexualitat de la seva ex i mare del seu fill, i també la lluita d'ella per seguir sent mare i dona lliure. Diu, em sembla que està tractat amb molta delicadesa per part de la directora. Un drama molt tender, com diu el títol, molt tendre. Love Me Tender. És així de sensible, com diu la nostra oient Esther?
1: Sí, és sensible, també és dura, perquè sí, és això, és una dona que de cop descobreix que li agraden les dones, que vol fer la seva vida, però que això li costa la custòdia del seu fill o de la seva filla, ara no recordo si era, crec que era fill, i estar molt ben tractat realment, perquè no només és com a drama social, visualment és una pel·lícula molt ben dirigida. La Vicky Krieps està increïble, però això ja no és novetat. Potser només li trauria uns minutets, perquè dura 2 hores i quart, i potser pel tipus de pel·lícula que és no ho necessiten, però vaja, sens dubte, és una de les recomanacions d'aquesta setmana.
0: Ja teniu ja estrenada el blockbuster de la setmana, la nova pel·li de Star Wars.
2: Hey, never touch the buttons.
0: Mandalorian en Grogu. Queda clar, al fons, que Disney, clar, 7 anys després, sense cap pel·li a sales, vol seguir munyint la vaca galàctica i porta aquesta sèrie de la tele al cinema. Però jo penso, tenint en compte, jo que no l'he vista, tenint en compte que la sèrie sí que està bé, no altres merdotes que han fet Star Wars, mira, em sembla bé que acabi, que no hi hagi més temporades i que culminem amb una pel·li. És la festa final del Mandalorian?
1: Sí, no, totalment. És veritat que és una pel·lícula que alguns diran que és un capítol allargat. Jo no acabo d'estar d'acord. Crec que té moments de cinema realment potents, no només seqüències d'acció. Hi ha una escena, no diré res més, que és una escena muda, són 20 minuts, 25 gairebé.
0: Tants?
1: Sí, una escena, és a dir, és tot una seqüència on el protagonista és el Grogu i el Grogu no parla, com ja sabem, i és una delícia aquella escena, ja veureu, no vull donar...
0: Muda sense diàlegs, però hi ha so.
1: Sí. Però ja veureu de què parlo, no?
0: És a dir, la gent s'emocionarà, la gent que ja li té estima aquest ninotet.
1: Oh, totalment, és la millor creació animal de Star Wars des de fa moltíssim temps, no? I a mi m'ha agradat, potser perquè no tinc aquest llistó tan alt del tema Star Wars, no? Que la gent encara està esperant com grans pel·lícules. Jo crec que les grans de Star Wars ja s'han fet. Mira, una aventura ben feta, emocionant, trepidant, no sé, és que jo no li demanava molt més, és veritat que no hi ha una gran evolució respecte a la sèrie i que no és una pel·lícula que portarà de cop un nou univers ni res per l'estil, però està molt bé.
0: I parlant amb l'univers i sense fer spoilers, hi ha alguna connexió amb les trames principals, com aquell capítol que apareixia en Luke Skywalker fet a Mia, o és el Mandalorian amb el seu camí?
1: Més aviat el segon. Són ells dos complint missions i coses d'aquest estil, sí.
0: De Mandalorian en Grogu, avui li podeu dir adeu a aquest personatge del Pedro Pascal, en el qual mai se li veu, bueno, almenys fins ara, el que veig el Roger, mai se li ha vist la cara en aquesta sèrie, perquè porta el cap.
1: Doncs hauràs de veure la pel·li per comprovar-ho.
3: No pots anar pel camí de dalt. La meva tona necessita calma.
4: Si sa vaca és més rara que les merles blanques.
0: Cowgirl, aquesta pel·li catalana que ens arriba del BSN Film Fest fa una setmana, si no m'equivoco.
1: Sí.
0: I és una drama rural aquí al nostre país.
1: Sí, és com un contrast enorme, no? Passem dels blockbusters especials a la terra més propera, perquè sí, és un drama rural, però té molt de feel good francès, per entendre'ns, saps? Aquelles pel·lícules del camp franceses. El que passa és que no és tan bucòlica i en fi, tan, com et diria, tan pel·liculera com aquelles, sinó que té un punt més de drama, doncs, per exemple, reflectir com de difícil és viure al camp quan depens d'animals, depens del clima, depens de les collites, etc. Però a banda d'això, és una pel·lícula que té una miqueta més de història, no? Perquè la protagonista és la Isabel Rocati, que té aquesta vaca que és el seu mitjà de vida, i de cop se li apareix a casa un noi jove que no se sap molt bé d'on ve, que és el Carlos Cuevas, i que ni ell té mare, ni ella té fill, i estan com condemnats a trobar-se, i a més hi ha un altre personatge, que és el del Pep Moner, que per cert està molt bé el Pep Moner en aquesta pel·lícula, que és com el senyor, el terratinent, que tot li va bé, per entendre'ns, no? I és la competència de l'Isabel Rocati, però a la vegada estan una mica enamorats per històries del passat. Per tant, escolta, una miqueta de tot, una miqueta de comèdia, una miqueta de drama, una miqueta això, de vida al camp, a mi m'ha funcionat bé, per això us la poso la segona.
5: Molt bé.
0: Si voleu anar a donar suport també al cinema català, s'estrena Cowgirl.
6: So you leave the CIA, you get yourself a nice civilian job.
0: I ara, per tota aquella gent que no pot separar la imatge de l'actor John Krasinski amb el gym de The Office, n'heu de fer un nou exercici perquè segueixen havent-hi pel·lis de Jack Ryan.
1: Sí, això és una altra Mandalorian, en el fons. És una altra pel·lícula treta d'una sèrie de televisió de Jack Ryan, però en aquest cas no l'han estrenat en cines, la teniu només a Prime Video, i sí que podem dir aquí que sí que és una mica més capítol allargat, una mica més profund, o amb una mica més de pressupost, de llargada, òbviament, en quant a metratge. Si us agrada la sèrie, doncs tindreu allò un digne final, i el que passa és que a mi em passa, com a tu, Roger, que jo, Jack Ryan, segueixo veient a Harrison Ford només, o sigui, quan llegeixo les novel·les de Tom Clancy, a mi Krasinski és un tio que m'agrada molt per unes coses, però no li veig com aquesta mena d'autoritat o presència que tenia, doncs, Harrison Ford al seu dia, per exemple, per interpretar el personatge. Però vaja, bon cinema d'espies i d'acció, vaja.
0: Jack Ryan, coma, de Tom Clancy, dos punts, guerra encoberta. Recordeu que Tom Clancy sempre s'ha de posar, a mi em fa gràcia inclús que ho posen als videojocs. Tal videojoc i a sota de Tom Clancy, que feia llibres. Però ell li dona la prova del signe i cobra també, per posar.
1: Sí. Bueno, està mortíssim ja Tom Clancy.
0: Bueno, quan sortien jocs a la Xbox de Tom Clancy, cobrava. Sí. Bé, anem a més pel·lícules. Les catadores de Hitler, drama italià de la Segona Guerra Mundial. Per tant, a mi de partida ja m'interessa.
5: Prendete posto. Non siate timide, si raffredda. La prego di rimanere seduta. Non vi è permesso alzarvi.
7: Perquè?
5: Solo tra un
1: sí, aquesta és una pel·lícula que jo intento no recomanar, és a dir, no perquè tingui res en contra, però tenim tal quantitat d'històries sobre la Segona Guerra Mundial que esdevé un gènere en si mateix, moltes vegades molt televisiu, o poc interessant, no? Sempre aquell personatge que va fer allò, tal, i dius, ostres, és que n'hem vist tant ja... Però...
0: És d'aquestes pel·lis que són molt formals en l'aspecte, que veig que al pòster ja hi ha dos esvàstiques perquè la gent s'impressioni.
1: Sí, una mica, però aquesta sí que l'he posat perquè aquesta val la pena. La història realment, que és una història real, és realment colpidora, no? Perquè és això, un grup de noies italianes que viuen molt properes a... Recordeu Valkyria, la pel·lícula de Tom Cruise, on hi havia aquell intent d'assassinat? Viuen a prop del búnquer on està Hitler i són segrestades, literalment, per tastar el menjar de Hitler per si de cas està enverinat. Per tant, cada vegada que es posen a menjar, pot ser que estiguin a punt de morir, no? I a partir d'aquí és una pel·lícula que parla més de les relacions que tenen entre elles, de les relacions que tenen amb els soldats nazis, que també hi ha allò de... Bé, no tots estan d'acord amb el que s'està fent. És una pel·lícula que està molt bé, perquè a més és molt distreta i sense frivolitzar, perquè, òbviament, és un tema molt seriós, però és una pel·lícula que es veu molt, molt fàcilment i més maca d'imatges que la formalitat que se li suposen al pòster, per entendre'ns. Per tant, bé, aquesta és una altra bona recomanació.
0: Les catadores de Hitler, que si voleu saber com es diu en italià, és le assaggiatriaci. Això vol dir tastadores. Anem ara a una comèdia que jo me l'he apuntada només pel fet que apareix Sacha Baron Cohen, una de les persones que més admiro jo d'aquest planeta, però això no vol dir que on surti Sacha Baron Cohen moli o no moli,
8: Once upon a time, there was a man named Damien.
0: Arriba a Netflix i, al fons, com sempre, ja l'ha pogut veure abans, perquè és el nostre crític, Ladies First, les dames primero, amb Sacha Baron Cohen, sí?
1: Sí, aquesta li agradarà molt a la Laia, perquè és una mena de Barbie a la inversa. És a dir, és el Sacha Baron Cohen, que tant li agrada al Roger, és com un superdirectiu d'una empresa que l'acaben d'ascendir i cada cop se li presenta un àngel, com si fos Que bello es vivir o Family Man, i li diu, sí, doncs ara tindràs una visió del que és viure en un matriarcat, en lloc d'en un patriarcat.
9: Molt bé.
1: I llavors, la que és la seva... el seu braç dret a la feina, que és una pobra dona, la que té absolutament martiritzada, és la superjefa, que és Rosa Montpai, que a més una actriu que m'agrada moltíssim, i ell ha passat a ser allò... el no-res. I no aconseguirà tornar a la seva vida normal si no puja per mèrits propis al capdavant de l'empresa.
0: No,
1: per tant...
0: no em diguis que en aquest món paral·lel els homes tenen també un sostre de vidre. Allò que costa més, s'ha de mostrar més, no? Si ets home, sempre s'ha de mostrar més. En aquest món paral·lel, dic, és més difícil ascendir.
1: Sí, no, clar. O sigui,
9: home, molaria tant.
1: Sí, evidentment, i estarà clar, ell intentarà prendre dreceres per arribar més ràpid, no?, a aquest, però descobrirà que no és possible.
0: Quina mena de dreceres, però èticament reprovables?
1: Clar,
9: evidentment. És un home, a veure.
0: Laia, no dèiem allò que de ni masclisme ni feminisme...
9: Clar, però és que és un home, no pot evitar.
0: Bueno, llavors, la compres, la comèdia.
1: A veure, és divertida. També et dic, té algun moment de vergonyeta aliena, també t'ho dic, però, escolta, Si teniu, esteu a casa avorrits a Netflix, te'l direu, mira, una hora i mitja que us passarà de meravella, vaja.

0: els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Anem a l'Espluga Calba, Laura.
2: Oh! És que va sortir fa molt poquet un reel de Som 3 Cats, que a vegades tenen bones sortides, sobre un community manager, un portador d'Instagrams, no, com ho va dir l'altre dia la meva amiga de la sotana, la Clara? Gestor de comunitat, GC.
3: Molt bé.
2: De l'Espluga Calba, que és un senyor de 70 anys.
4: Unes ocurrències molt bones.
3: Molt originals i molt ben fets.
5: Soc un community manager senior.
6: Té el càrrec d'IMES, eh?
5: Idees més divertides. Porto les xarxes socials de l'Ajuntament d'una manera una mica més entretinguda que li agradi a la gent.
3: Un jiji continu.
6: Si hem de fer algun comunicat oficial per xarxes es fa, però a partir d'aquí, quan està inspirat, fa els posts aquests doncs, que són una mica divertits.
5: Per exemple, el servei de recollida de residus. Vaig fer un post que l'Ajuntament havia subcontratat la vigilància del dimoni. Un altre post davant de la botiga del poble, un pàrquing de tacataques, que de fet reflexava una realitat del poble.
6: Té un sentit de humor molt especial.
3: Al matí busco a veure què ha penjat, a veure què ha posat. M'agrada, m'ajuda a passar una mica l'estona.
4: Sempre millor que et coneguin per coses bones, simpàtiques.
5: La veritat és que jo m'ho passo molt bé. 76 anys que he fet ara fa poc.
2: 76 anys, la criatura.
1: Com es diu aquest home?
2: Doncs Walter, em sembla que li diuen, però Walter. No es diu així de veritat, però és com el seu sobrenom.
7: Josep Maria Cots, no és, em sembla?
1: Josep Maria
2: Cots. Sí, però surt allà entre cometes Walter, un nom així en anglès, que penso que divertit que li diguin així.
7: Ara us diré que un dels que surt del vídeo aquest reel és cosí meu.
1: Què dius ara?
7: Sí, perquè la meva viesna era d'Espluga Calba.
2: Doncs mireu, a mi m'impacta molt que un senyor de 76 anys hagi entès millor els codis de les xarxes socials que moltes institucions d'aquest país que l'únic que es dediquen a fer és comunicats oficials que no s'entén una merda, que ningú els llegeix, i fotos que no tenen cap tipus de gràcia de molt bé, avui ens hem llevat a Blanes i fan 21 graus de temperatura. Aviam si comencem a aprendre a gestionar les xarxes socials.
1: Això ho anar de Centennial, com si fossis el senyor Barton.
2: No, però ho has de fer de manera espontània, reflexant una mica la comunitat d'aquest poble. Jo és que estic tan a favor del perfil d'Instagram de l'Espluga Calba, que us convido tots a fer-hi un cop d'ull.
7: Visca l'Espluga!
2: És que és un estil digital que, a més, penso que als joves ens pot fer molta gràcia, perquè és com aquesta fina línia entre la vergonya aliena i la tendresa, que dius, que divertit que és aquest senyor, i en canvi la gent de la seva edat jo crec que deu pensar, doncs molt bé, perquè així és com jo penso i com el que a mi m'agrada rebre, no? Per exemple, el segon post que veiem al perfil Instagram de l'Espluga Calba és un petit poble de Lleida surt a 3Cats, i no és de crims. És absolutament el millor. La següent foto que em va fer infinita gràcia també és una foto on surt l'Espluga Calba, borrosa així com foto de paisatge de lluny, primera plana, o sigui, primer la cosa enfocada que surt és un card, i la descripció és: bon dia, segons com es miri, estem cardats. No em faig fer més gràcia aquest senyor portant les xarxes socials de l'Espluga Calba. Llavors, ell tira molt d'IA, també, d'intel·ligència artificial, per fer cartellets de coses, com per exemple, primer concurs de dutxa ràpida de l'Espluga Calba. Estalviem aigua, guanyem temps fent poble. Això va ser quan, en el moment de la sequera, m'imagino que t'havien restringir una mica el tema de l'aigua i tal, i ell va decidir comunicar-ho, no?, d'aquesta manera.
1: Sí, Laia, recomanem també sempre dutxes ràpides.
7: Totalment.
2: Bueno, jo estic encantada de la vida, tant de bo el meu poble també es portés les xarxes d'aquesta manera. A més, tothom entra al joc, perquè els comentaris també, per exemple, d'aquesta publicació de la dutxa ràpida, la gent fa preguntes, no? Hi haurà competició per equips, hi ha categories, no és el mateix ser calb que tenir melena. Vull dir, aquí tothom li juga a les coses.
1: Que xulo. A veure si obre un corrent, no?
2: Potser, jo crec que la gent...
1: O potser sí, altres ajuntaments agafen la idea de l'Espluga de Calba.
2: Clar, hi ha una idea que jo crec que no té cap sentit, que és que, clar, com que és un poble petit, és una mica igual, no? No cal que sigui institucional, no cal que sigui seriós. Bueno, a mi, que el community manager de Sabadell també fos d'aquest estil, crec que seria un gran...
7: Total, sí.
2: Un gran avantguardista. Sí.
7: No,
2: crec que és la manera de connectar una mica amb els veïns i veïnes i que hi hagi una mica de bon rotllo, també, perquè també hi ha perfils d'ajuntaments que l'única cosa que foten és mala maror, perquè tota l'estona és... hi ha massa soroll a no sé quin barri, hem enviat més patrulles, ara hem de delimitar els decibels i no sé què, tio, no sé, doneu-nos alguna alegria, macho, perquè és que si no costa molt.
1: Clar que sí,
2: també connectar amb els governs municipals, i són en realitat la base de la democràcia, vull dir, són l'eina que tenim més a l'abast per intentar canviar les coses del nostre entorn, per tant... Una mica d'ambientillo, molt a favor del gestor de comunitat de l'Espluga Calba. Jo visca! Segueixo ja com a influencer, diguem-ne.
7: Visca l'Espluga!
2: I tant de bo que més ajuntaments s'assumin a aquests codis, que penso que són els que toca portar ara mateix a les xarxes.
1: Bravo, molt a favor, doncs, d'iniciatives com aquesta.
0: Els experts i CAT.

El músic empordanès li ha tret partit això de ser pare, perquè si fa un parell d'anys composava aquesta cançó que sentim, Serem un de més, que s'ha viralitzat a xarxes després de convertir-se en la banda sonora d'aquest país per anunciar un embaràs. Ara l'Ernest ha publicat com li ha canviat la vida un cop ja és pare, amb el tema Quina sort.

0: sona aquesta cançó que el va donar a conèixer, et prometo, una cançó romàntica que s'ha convertit en un dels himnes del darrer Sant Jordi, eh? Doncs lluny de repetir la fórmula, ara li van llançar el seu nou senzill Des de lluny, on intenta esbrinar què passa amb totes aquelles promeses fetes a l'inici d'una relació quan aquesta arriba al seu final.
1: Tanta pressa en viure de pressa i tanta pell per deixar més ombres davant

0: la xarxa de comunicació local. Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia. El govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dilluns 25 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP apunta justament cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Tot seguit analitzarem aquesta situació amb Rashid Karrum, economista i consultor en estratègia empresarial. La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i d'extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i amb més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental, davant els 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Viva tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat, en una edició on hi ha hagut més de 500 activitats entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques i tallers. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí, obrim plana de serveis pendents de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Volem saber com se circula, però, a aquesta hora la xarxa viària catalana, connectant amb el RAC i amb en Vicenç Llorca. Molt bon dia, Vicenç.
2: Bon dia. Comencem la jornada d'avui dilluns amb normalitat a les carreteres. Ara mateix circulació fluida a les vies d'entrada a l'àrea metropolitana, a la B20, a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i a la confluència amb el Nus de la Trinitat, amb la C33 i també amb la C31 a l'altura de Sant Adrià de Besòs. A la Ronda de Dalt i a la Ronda Litoral, en els dos sentits de circulació, no hi tenim cap incidència. Normalitat també a l'entrada a la capital catalana des del Llobregat, tant a la B23 com a la 2 a l'altura de Sant Feliu. La P7 i la C58 a l'altura de Sabadell també mantenen trànsit fluid en tot el seu pas cap a l'àrea metropolitana, sense complicacions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
1: Pel que fa al transport públic, el servei de trens de ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fan amb un servei d'autobusos alternatiu per treballs de manteniment a la via. I pel que fa a la previsió del temps, en Lluís Miquel Pérez ens l'acosta com cada dia. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, comencem una setmana que ha de ser de ple estiu i ja veurem si arribem a temperatures rècord, tot indica que sí, i per tant suarem la cansalada al llarg de les properes jornades. De fet, comença ja aquest dilluns amb un ambient que és molt suau, a molts indrets de la costa, ja per sobre dels 20 graus. I de núvols aquest matí ben poquets, algun de prim, i poca cosa més, també alguna boirina ha tocat el cap de Creus. Pel que fa aquesta tarda, alguns núvols creixeran al Pirineu Lleidatà, també al voltant del Principat d'Andorra, però serà difícil que arribin a deixar tempestes aquestes nuvolades. A la resta del país, un cel ben clar i una temperatura com la d'ahir. Per tant, a Ponent fregant els 35 graus, però molts indrets del país al voltant dels 30 graus. Déu-n'hi-do. Estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa. Edició matí.
1: El govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles. Una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que ha de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva. El que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més detalls Arnau Olmos.
4: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
5: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
4: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més proves a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la Festa de la Rosa a Granollers.
6: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
1: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez per aquest cas van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
7: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
8: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
1: Mentrestant, i pel que fa a l'esfera política catalana, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, defensa l'acord per a l'aprovació dels pressupostos signat amb Salvador Illa. Al seu torn, des del govern, el conseller de la presidència, Albert Dalmau, reclama a Junts que ajudi a aprovar un nou model de finançament. Ho ha dit en declaracions a La Vanguardia i ens ho explica la Norma Lebrero.
9: Els socialistes els retreu la falta d'ambició nacional i social i a Junts prioritzar la confrontació per damunt la responsabilitat institucional.
10: Tothom hauria de votar aquests pressupostos perquè tothom hauria de voler que hi haguessin més recursos per lluitar contra la sequera, per ajudar els nostres pagesos, per ajudar les nostres universitats, per ajudar els nostres hospitals.
9: Un cop de mà que hauria de ser necessari, segons el PSC, també per acordar un nou model de finançament.
11: Junts és un partit important del país i m'agradaria que no decidissin mirar-se el partit des de la barrera i decidissin que quan es tracta de sumar en favor de Catalunya volguessin formar part de la solució i no part del problema. No? A mi aquesta actitud de bloquejar-ho tot, criticar-ho tot i condemnar el país a no avançar, crec que és una mala recepta per Catalunya.
9: Els socialistes han defensat l'acord de pressupostos per construir el tren orbital com una infraestructura que no es pot menystenir.
12: Un canvi, un avenç significatiu en la concepció del país. Diguem-ne, superant una visió excessivament radial de les connexions i de les infraestructures, també ferroviàries, partint de Barcelona.
9: Si es compleix el calendari previst, els pressupostos es podrien aprovar definitivament a principis de juliol.
1: Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 aquí, a Catalunya. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments de plantes. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4%, segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme Leche Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Doncs ho sentíem, Catalunya crea feina, però al mateix temps les empreses estan retallant com no vèiem des del 2021. Què explica aquesta paradoxa? Hi ha algun moviment de fons en el model productiu? Ho analitzem tot seguit amb l'economista Rashid Karroum. Ell és consultor en estratègia empresarial, anàlisi econòmica i optimització de costos. Senyor Karroum, bon dia i gràcies per atendre'ns.
14: Hola, molt bon dia, encantat.
1: Estem en rècord d'ocupació, ho explicàvem ara, però els eros no paren de créixer. Quin és, segons el seu entendre, el factor de fons que explica aquesta paradoxa?
14: Hi ha diversos factors. Un dels més importants és que està ben com un trasbàs, no? Basat en la productivitat. Hi ha molts canvis, sobretot amb intel·ligència artificial, que afecten a molts sectors, també a l'industrial, i feines de poc valor, diguéssim, o fàcilment automatitzables, s'estan substituint per processos automàtics. Llavors, hi haurà d'haver com una transformació d'aquests treballadors cap a altres àrees que puguin ser més productives, o altres sectors, com el sector serveis.
1: Moltes d'aquestes retallades, després parlarem en tot cas del sector serveis, però moltes d'aquestes retallades de plantilla també s'atribueixen a decisions estratègiques de multinacionals. Què creu vostè que pesa més en aquestes decisions? Que els hi surt massa car produir aquí? Que no veuen clar el futur? O que estan deslocalitzant part de la seva feina cap a altres països?
14: Home, hem de tenir clar que nosaltres vivim en un entorn global en el qual competim amb tot el món i aquestes empreses, o moltes d'elles, són mundials. Llavors, Catalunya ha de ser atractiva per poder retenir aquests llocs de treball en aquí. I això afecta a molts actors, no només als polítics, sinó també a altres condicions, com per exemple els costos de producció, on l'energia, el preu de l'energia augmenta, o, per exemple, doncs, també s'han de generar seguretat jurídica, menys burocràcia, agilitat, no? Fer competitiu tot l'entorn a Catalunya.
1: Apuntava vostè abans, parlava del sector serveis. Catalunya està substituint ocupació industrial de valor afegit per llocs de treball, això, més temporals i menys qualificats, com podria ser el del sector serveis. Quines conseqüències pot tenir això a mitjà termini per al teixit productiu i per als mateixos salaris?
14: Bueno, la primera conseqüència és que els números no es veuran realment o no serà una conseqüència molt òbvia perquè semblarà com que el treball es manté igual. Però sí que el traslladar llocs de treball cap a sectors menys productius, diguéssim, doncs tindrem una pèrdua tant en la recaptació d'impostos com en el benestar del conjunt de la societat. Al final són feines menys productives, menys automatitzables, com per exemple l'hostaleria, que estan molt bé, però hi ha d'haver una estratègia de país que també ens ajudi doncs, a triar quins sectors volem que siguin els estratègics per a Catalunya.
1: Acabo ja amb una darrera pregunta, senyor Carrum. Si Catalunya vol evitar perdre això que dèiem, més indústria, i continuar generant ocupació de qualitat, quina creu que és l'estratègia que hauria d'activar-se ara mateix?
14: Bueno, hem de formar molt bé aquests treballadors perquè sobretot tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Doncs, Reixit Carrum, li agraïm moltíssim que ens hagi atès aquest matí. Bon dia, que vagi molt bé. Gràcies per les explicacions.
14: Molt bon dia, moltes gràcies.
1: Més coses. La taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
15: Tots els marroquís roben.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans, et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
20: Una soledat. La gent gran.
21: Són gent que roben.
22: Baràcid, marimatge.
23: Estic solo.
24: Terroristes.
25: Plàtans.
26: Tot això és odi. Aturem-lo.
27: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
28: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
27: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, 2 persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I un centenar de veïns de les comarques gironines s'han concentrat aquest diumenge a la plaça del Vi de Girona per condemnar el crim de Figueres, en què va morir la Quim, una dona trans assassinada presumptament per la seva exparella el passat dimarts. Els assistents, convocats per l'espai LGTBI, han reclamat més mesures per les víctimes de violència masclista i han denunciat comentaris transfòbics arran del cas. Laia Cruanyes és membre de l'Associació Trans de Girona.
0: El fet de ser una dona trans s'invisibilitza. I després també tenim el que és sagnant, el comentari de feminicis de Catalunya, que per fet de ser una dona trans, elles ho consideren que no és un feminicidi, sinó que és un dels tios que s'han matat entre ells. Tenim col·lectius feministes, suposadament feministes, diríem millor, que ens estan atacant pel fet de que elles consideren que no són dones.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per dos individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. També es manté oberta la investigació per l'incident produït la matinada de dissabte a Calafell, al Baix Penedès, en què una persona va resultar ferida per arma de foc, tot i que la seva vida no corre perill. L'agressió, segons apunta el digital El Caso, hauria estat conseqüència d'una baralla al passeig marítim en una zona d'activitat d'oci nocturn. Per ara no s'ha practicat cap detenció relacionada amb aquests fets. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un cotxe que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els quatre ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar investint el vehicle policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb tres dels ocupants fugint

0: Eurovisió.
1: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació assolint els 200.000 visitants amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
2: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia doncs, anava batzegades. No? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
1: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels Camps Elisis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
3: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, la Lliga, la Copa, la Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe Joan Laporta i en Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
4: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
3: Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
5: Why you love me so much? Why you do that to me?
6: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
3: El seleccionador espanyol Luis de la Fuente farà pública aquest migdia la llista dels 26 convocats per al Mundial. S'espera que entre els escollits hi hagi molts jugadors del Barça. A banda de fixes com Lamine Yamal, Cubarsí, Pedri, Dani Olmo i Ferran Torres, també podrien entrar-hi Joan Garcia, Gavi, Gerard Martín i Eric Garcia, i jugadors catalans com Cucurella, David Raya, Mingueza i Marc Pubill. I el Vila-sana s'ha avançat a les semifinals del play-off de l'Hockey Lliga Femenina davant el General i Palau, amb un còmode triomf per 5-1 en el primer partit. Les del Pla d'Urgell van deixar clares les seves intencions des de l'inici i als 7 minuts el gol d'Elsa Salvanyà ja donava avantatge a l'equip. Gaete i Aina Florença van situar el 3-0, però abans del descans Puigdueta va reduir diferències. A la represa, Luchi Agudo i Aina Florença van sentenciar amb 2 dianes més. Dissabte vinent, al pavelló Maria Víctor, segon partit de l'eliminatòria, el millor de 3. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma Antiga. En total, han estat més de 500 les activitats que s'han dut a terme entre l'11 i el 24 de maig. Després de 28 edicions, el director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver apropat i fer créixer la valoració i curiositat pel patrimoni històric entre la ciutat.
7: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que tenim per molts anys i només animo el Julio que fa

0: que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
1: I aquest cap de setmana també s'ha celebrat el festival Ludivers a Girona. Aquest esdeveniment es defineix com el festival de les cultures de la imaginació dedicat a tot allò que forma part del món lúdic, la joguina i el joc. Tot un univers de propostes que giren entorn la imaginació, la creativitat, la diversió, l'aprenentatge i el coneixement.
2: La xarxa de comunicació local.
3: Tots els marroquins roben.
4: Ens treuen treball.
5: Com a trans et veuen com un monstre.
6: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
7: Aquest amb un trastorn mental és violent.
8: Una soledat, la gent gran.
9: Són gent que roben.
10: Paràsit. Marimacho.
11: Estic sol.
12: Puto mono. Té a menjar plàtans.
10: Monstre.
13: Tot això és odi. Aturem-lo.
14: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
2: El diccionari Termcat.
15: 40 anys, 40 paraules.
16: 1987. Espagat.
17: Element que consisteix a mantenir les cames completament obertes damunt d'un aparell gimnàstic de manera que formin una única línia recta.
2: Jordi Bové, director del Termcat.
18: El 17 d'octubre de 1986, Barcelona va ser escollida com a ciutat organitzadora dels Jocs Olímpics de 1992. Poc després de la nominació, el Termcat començava un ambiciós projecte per disposar de tota la terminologia olímpica en català abans de la celebració dels Jocs. El març de 1987, el Consell Supervisor va començar a normalitzar termes esportius. L'espagat, adaptació al català de l'italianisme espacata, terme emblemàtic de la gimnàstica, és un dels neologismes aprovats aquell any. Fruit de tota la feina feta, l'any 1992 es disposava en català de 28 diccionaris olímpics, un per esport que han estat referència per als organitzadors de tots els Jocs Olímpics posteriors.
19: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables. A la xarxa més. Una producció de la xarxa i el Termcat.
2: La xarxa de comunicació local.
20: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
1: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa explicant-vos que el govern ampliarà la plantilla a les escoles de cara al curs vinent en gairebé 1.800 professionals amb l'objectiu de baixar les ràtios. Aquest gest arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents i amb la mirada posada a la reunió de demà entre el Departament d'Educació i els sindicats. La mesura, que s'aprovarà també demà al Consell Executiu, suposa la creació de més d'un miler de places noves per a docents, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva, un dels cavalls de batalla de la negociació sindical. També es crearan més de 700 places d'atenció educativa i d'administració i serveis. De seguida us ho ampliem. Abans fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dilluns 25 de maig. Govern espanyol i PSOE continuen defensant a capa i espasa José Luis Rodríguez Zapatero, malgrat que les informacions que es coneixen al voltant de la seva imputació en el cas Plus Ultra el situen al centre d'una trama de tràfic d'influències. Aquest cas ha obert una nova crisi a l'executiu de Sánchez i socis com el PNB posen en entredit el seu suport. El PP, justament, apunta cap als socis d'investidura perquè facin caure el govern. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos, com els de Nestlé, Nissan o Ficosa. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
21: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar-la.
1: La taula del tercer sector social ha encetat una campanya informativa amb el lema És odi, que denuncia a través d'un spot la normalització dels discursos d'odi i extrema dreta. L'anunci mostra un fenomen que asseguren que cada cop és més habitual al carrer, a les xarxes socials, als mitjans de comunicació i fins i tot expliquen a les institucions. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les tres jornades que han reunit uns 200.000 visitants i 124 colles, tot plegat amb unes temperatures molt elevades. Dels esports, el Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els quatre trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental, davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Una de les grans protagonistes va ser Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat. I en cultura, Tàrraco Víboa tanca l'edició d'enguany superant els 80.000 assistents de l'any passat amb més de 500 activitats dutes a terme entre l'11 i el 24 de maig. Una edició que ha apropat a la ciutadania el funcionament de l'antiga Roma amb recreacions històriques o tallers.

0: Quan passen 4 minuts de 2:15 de 8 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit i obrim plana pendents de l'operació, justament de l'operació tornada cap a l'àrea metropolitana de Barcelona, on avui és festiu a la majoria de municipis d'aquesta àrea. El Servei Català de Trànsit preveu que s'hi facin al voltant de 600.000 desplaçaments i s'esperen retencions, sobretot a l'AP7. Segons el RAC, ara mateix, justament en aquesta via, a l'AP7, un accident obliga a tallar la calçada a l'altura de Roda de Barà, en sentit sud, amb fins a 4 quilòmetres de retenció. També se circula amb lentitud a l'altura de Mollet del Vallès a causa d'un altre accident que talla també un carril, també en sentit sud. A la resta de vies, a aquesta hora, la circulació és fluida i sense retencions destacables. Pel que fa al transport públic, el servei de trens de Ferrocarrils de la Generalitat entre les estacions de Balaguer i la Pobla de Segur es fa amb un servei d'autobús alternatiu per treballs de manteniment a la via. I ara sí, temps pel temps, comencem una setmana que s'espera que sigui de ple estiu amb possibles temperatures rècord. A aquesta hora, de fet, ja hi ha termòmetres per sobre dels 20 graus. De cara a la tarda, hi haurà 4 núvols que poden enterbolir el cel al Pirineu Lleidatà i a tocar d'Andorra. Però, en general, destacarà una calor més pròpia de l'estiu que no pas del temps que estem ara. A Ponent es poden fregar, fixeu-vos, els 35 graus.
1: Notícies en xarxa, edició matí.
0: Hem tancat portada amb el temps i ara sí entrem ja de ple en matèria explicant-vos que el govern aprovarà demà en Consell Executiu l'ampliació de la plantilla a les escoles, una mesura que arriba a l'inici de la tercera setmana de vagues dels docents. El Departament d'Educació crearà, diu, més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa i d'administració i serveis. En total, una ampliació de gairebé 1.800 professionals que han de contribuir a baixar ràtios i impulsar l'escola inclusiva, el que s'entén com una picada d'ullet als sindicats abans que demà es reprenguin les negociacions. Ens en dona més dades l'Arnau Olmos.
2: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
3: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
2: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: El PSOE continua tancant files al voltant de José Luis Rodríguez Zapatero, a qui l'Audiència Nacional investiga pel cas Plus Ultra. Les indagacions judicials situen l'expresident al centre d'una trama de tràfic d'influències i caldrà esperar el 2 de juny, dia en què declararà davant del jutge, per saber quina serà la seva estratègia de defensa. Mentrestant, el govern espanyol i el Partit Socialista mantenen tot el suport a Zapatero. En aquest sentit, el portaveu del PSOE al Congrés, Patxi López, ha reclamat més prou a la justícia i ha defensat la presumpció d'innocència de l'expresident. Ho ha dit durant la festa de la Rosa a Granollers.
4: Que la justícia ejerza su papel, que investigue, que ponga pruebas encima de la mesa, porque en democracia hay una cuestión que es fundamental, que es la presunción de inocencia. No nos cuadra de ninguna de las maneras que Zapatero ni se haya corrompido ni se haya podido corromper, y por eso nosotros seguimos defendiendo a nuestro presidente, porque de todo lo que se conoce, una trama de Zapatero ya, pero es que Zapatero aparece apenas en alguna conversación, no hay reuniones en 5 años prácticamente con Zapatero.
0: Les crítiques al govern de Pedro Sánchez pel cas Zapatero, per aquest cas que us expliquem, van augmentant dia rere dia. Aquest diumenge l'atac arribava per part del líder del Partit Nacionalista Basc, Aitor Esteban, que veu irresponsable, diu, que l'executiu espanyol continuï governant més enllà d'aquest 2026. Més dur ha estat, en canvi, el portaveu del PP al Congrés, Miguel Tellado, que des de Barcelona ha atacat els socis d'investidura de Sánchez.
5: ¿Dónde está Esquerra Republicana? ¿Dónde están los señores del PNV? ¿Dónde están los señores de Junts? Por los de Bildu ya no preguntamos. Hay que decirlo, todos ellos, con su decisión, con su apoyo, abrieron la etapa de mayor saqueo y de mayor decadencia de la historia democrática de España. Son tan responsables como Sánchez y son tan responsables como Zapatero.
6: Un panorama que ciertamente hace muy difícil que Sánchez pueda culminar la legislatura. Más bien, diría que sería irresponsable seguir más allá de 2026 sin rumbo, sin presupuestos, sin una mayoría estable y con una agenda descontrolada y judicializada.
0: Preocupació, mentrestant, al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa, Limac o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos del 2026 a Catalunya. Ens ho desxifra tot plegat en aquesta crònica en Marc Pijuan.
7: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan en van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu. Uns ajustos que impacten a diferents sectors. Els acomiadaments a Ficosa, Adient Seating o Serra Soldadura s'atribueixen a la transformació en el sector de l'automoció. Els dubtes generats a la indústria afecten la fabricació de caixes i embalatges, de cartonajes internacionals, les pintures d'Axonobel, les cafeteres de Quality Espresso, el fabricant de circuits electrònics per electrodomèstics Ego Appliance Controls o a Innovin, l'empresa britànica del sector químic. Els expedients també colpegen Majorel, empresa del sector de l'atenció al client, a l'IMAC, la constructora del nou Camp Nou, i la intel·ligència artificial afecta un centenar de llocs de treball a Capgemini. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Una llista que pot augmentar en breus amb l'ERO encara per confirmar que pot dur a terme l'Etxe Pascual a la seva seu de Gurb. Un escenari d'incertesa que preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest any i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
0: Doncs en declaracions fa només uns instants, aquí al Notícies en Xarxa, l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karrum, diu que el full de ruta perquè a Catalunya es deixin de perdre més llocs de treball i, per contra, continuïn generant ocupació de qualitat, ha de passar per formar treballadors amb capacitat d'adaptació a diferents sectors industrials.
8: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
0: I quan falten 3 minuts per arribar a 3:15 del matí, també us expliquem que la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per just d'aquí a un any. La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial dels missatges discriminadors contra determinats col·lectius i fa una crida a la societat a frenar la normalització amb què es tracta. És una informació de la Maite Polo.
9: Tots els marroquins roben.
10: Ens treuen treballs.
11: Com a trans, et veuen com un monstre.
12: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
13: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
14: Una soledat. La gent gran.
15: Són gent que roben.
16: Paràcim, marimatxo.
17: Estic solo.
18: Terroristes.
19: Ve a menjar plàtans.
20: Tot això és odi. Aturem-lo.
21: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El president és Xavier Trabado.
22: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? i que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
21: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: Cap de setmana especialment tràgic a les carreteres catalanes, amb 3 morts en poc menys de 48 hores. Aquest diumenge al vespre, 2 persones han perdut la vida en un accident a l'A2 a Jorba, una topada entre una furgoneta i un turisme que, a més, ha deixat 4 ferits que han estat traslladats a l'Hospital d'Igualada. Dissabte, un motorista també va morir en un accident a Collformic, a Osona. Amb aquestes 3 víctimes, ja són 47 les persones que han perdut la vida enguany en accidents en carreteres a casa nostra. I els Mossos d'Esquadra investiguen una possible agressió sexual la matinada de diumenge a Lleida. Una dona que tornava dels actes nocturns de l'aplec del Cargol hauria estat agredida per 2 individus a la zona de l'estació central d'autobusos. Segons que han confirmat els Mossos a la xarxa, s'ha obert una investigació per esclarir els fets i trobar-ne els autors. I a Badalona, l'alcalde Xavier García Albiol ha defensat a les xarxes socials el paper dels Mossos d'Esquadra en un incident divendres a la nit. Els fets es van produir en una benzinera a prop de la B20 a l'altura del barri de Montigalà, quan una patrulla que circulava per la zona va localitzar un vehicle que constava com a robat i va demanar que s'aturés. Els 4 ocupants, que podrien formar part d'una banda de taloners, van fer cas omís de les indicacions i van accelerar embestint el cotxe policial de paisà. Els agents van respondre amb diversos trets i es va iniciar una breu persecució que va acabar amb 3 dels ocupants fugint a peu. Els agents van poder detenir finalment un dels sospitosos i s'ha obert una investigació per tractar de localitzar els altres 3 ocupants del vehicle. Unió de Pagesos demana més coordinació dels cossos de seguretat i acabar amb la reincidència davant l'augment de robatoris al camp, que cada vegada són més greus. Demanen mesures urgents i també insisteixen a la pagesia afectada de la importància de denunciar aquests robatoris. Ens ho explica en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: El passat 20 de maig, un pagès de Seròs s'adonava que havia patit el robatori de 6.000 quilos de cireres. La fruita estava a punt de ser collida i tenia un valor d'uns 20.000 euros. A més, recentment també es van produir diversos robatoris a explotacions agràries del Segrià per endur-se material de coure.
16: Hi ha animals a dins, roben tot el cablejat elèctric, és a dir, deixant la granja ingovernable. Imagineu que això passi al mes de desembre, que amb aquests recursos, pocs recursos que tenen els Mossos d'Esquadra, que detenen a gent que al matí entren i a la nit surten, pues que aquest entrar i sortir no sigui això, perquè a nosaltres no s'hi va el pa.
15: Unió de Pagesos insisteix a la pagesia afectada pels robatoris de la importància de denunciar els fets.
0: A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat 112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència. Ara, aquest sistema es consolida amb un mapa complet, orientat fins i tot a l'ús pràctic, que permet saber on hi ha cobertura i fins i tot planificar rutes amb tota seguretat. En parlem amb Jordi González, ell és director de Tecnologia i Innovació del Cat 112. Senyor González, bon dia i gràcies per atendre'ns.
17: Bon dia, gràcies a vosaltres.
0: Partint d'aquesta xifra que dèiem, del 15% del territori català sense cobertura, amb aquest mapa deia fins a quin punt podem dir que ningú queda desconnectat en una emergència?
17: Bueno, dir que ningú es queda desconnectat seria una mica agosarat. Ja voldríem, ja. El que passa que, bueno, la realitat és que les operadores de telefonia són les que fan el desplegament de la seva xarxa. I tot i que cada vegada el territori cobert és més extens, no s'arriba, i dubto que s'arribi mai al 100%. Això va millorant perquè amb el desplegament de les noves xarxes, són 4G i 5G, la cobertura és millor. I sí que és cert que estem a un 85% de cobertura de territori, però també és cert, i això també diuen les operadores, que pel que fa a la població estem a un 99%. Llavors, nosaltres com a 112 no podem millorar la cobertura, això és competència de les operadores, I el que sí que podem fer són mesures com les que estem dient, no? No podem millorar la cobertura, com he dit, però sí que podem informar la població d'allà on hi ha cobertura, i és el que fem amb aquest mapa.
0: Per tant, entenc que el que és interessant d'aquest mapa i de la consolidació d'aquest mapa és que les persones, quan hagin d'anar a la muntanya o quan vulguin fer una excursió, el que se'ls aconsellaria, en tot cas, és que planifiquin abans de sortir. Aquesta seria la principal recomanació que feu, perquè, és clar, si no podeu garantir el 100%, podria ser que algú marxés en un punt on no hi hagi cobertura, que li passi alguna cosa i que, evidentment, no pugui fer res per això, per reclamar ajut. Per tant, entenc que aquesta seria la principal recomanació que feu.
17: Sí, sí, just és aquesta. De la mateixa manera que quan surts a la muntanya has de planificar la ruta, has de portar calçat adequat, has de portar la roba adequada, has de mirar si fas nit a quin refugi on et quedaràs, pues també el que diem és que mires aquest mapa, que mires les zones que hi ha cobertura i els pals on hi ha cobertura, perquè si mai passa alguna cosa, pues que tingues la capacitat de contactar amb el 112.
0: Una última pregunta. En una situació d'angoixa o de desorientació, allò que vostè ens explicava, els pals i els refugis tenen matrícula i localitzen automàticament la trucada. Mm. Com funciona exactament i què resol? Explica'ns una mica, encara que sigui a grans trets.
17: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura, és a dir, ara jo estic, jo què sé, doncs caminant per aquí, no tinc cobertura, però sé que 200 metres, 500 metres, o cap a un costat o cap a l'altre, podré contactar amb el 112. Aquesta és la primera, és a dir, que sabem o s'explica a la gent on pot contactar amb nosaltres. I la segona va lligat amb la localització, és a dir, quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així, explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat, perquè no tens referències. Val? No hi ha, en el sistema d'una població tens l'adreça i tens el número. Això és molt senzill de localitzar per un operador. Però estàs a la muntanya és molt complicat. Llavors, aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula i nosaltres tenim geolocalitzades tots els pals amb totes les matrícules. Llavors, quan una persona ens diu la matrícula on es troba, la M3426, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient al mapa la ubicació exacta on està la persona.
0: Doncs moltes gràcies, Jordi González. Entenem que venen caps de setmana de bonança. Aquest és un cap de setmana llarg. Mm. És una informació útil per a les persones, això, que vulguin sortir a la muntanya. Gràcies, doncs, per la informació i bon dia.
17: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
1: Notícies en xarxa. Informació al detall.
0: Nou minuts per arribar a les 8 en punt del matí. L'Aplec del Cargol ha tancat una nova edició de rècord, amb més aplequistes que mai i més oferta per als visitants. Des de l'organització s'ha fet una valoració molt positiva de les 3 jornades que han aplegat uns 200.000 assistents. Ens n'apropa tots els detalls en Jordi Sebastià, de Lleida TV.
15: Lleida ha tancat un aplec amb rècord de participació, assolint els 200.000 visitants, amb 124 colles que han consumit unes 14 tones de caragols. Han estat jornades multitudinàries, començant pel Caragolasso, les diverses rues i tot el seguit d'activitats que hi ha hagut als camps silicis.
18: Van deixar de funcionar els mòbils al recinte, perquè hi havia tanta gent al recinte concentrada que la telefonia, doncs, anava batzegades, no? Ha estat una edició rècord, una edició realment molt positiva.
15: Es destaca les valoracions positives dels participants amb un increment de la neteja, dels serveis i dels espais, com l'ubicat a la plaça central, amb una carpa ampliada que ha servit com a refugi climàtic. I és que la calor ha apretat de valent, amb temperatures que han arribat als 34 graus. Pel que fa a la zona dels camps silicis, les 7,5 hectàrees no permeten fer més gran l'aplec, si bé es treballa en millorar les actuacions al recinte, a l'espera de poder traslladar-se en un futur a un altre espai més ampli.
0: Aquest cap de setmana hi ha hagut temperatures de ple estiu, ho dèiem, per una massa d'aire extraordinàriament càlida que afecta tota Europa i que a Catalunya ha disparat els termòmetres fins als 35 graus al Pla de Lleida i a les comarques gironines. A Barcelona s'ha arribat als 30 graus, amb una aigua del mar que ja voreja els 20 graus de temperatura. I amb aquest bon temps, el turisme de sol i platja ja ha arribat a municipis com S'Agaró, al Baix Empordà. Aquest episodi càlid s'allargarà durant gran part de la setmana amb valors d'entre 6 i 8 graus per sobre de la mitjana.

0: El Barça ha celebrat amb una gran festa la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olympique de Lió. Les jugadores van exhibir els 4 trofeus aconseguits aquest curs, Lliga, Copa, Supercopa i la màxima corona continental davant dels 4.000 aficionats que es van aplegar a l'Avinguda Maria Cristina de Barcelona. Els seguidors van gaudir amb els cants i balls de la plantilla al ritme de figaflaues, als quals s'hi van unir el president electe, Joan Laporta, i Rafa Juste. Una de les grans protagonistes va ser la capitana, Alexia Putellas, que manté els dubtes sobre la seva continuïtat, malgrat la insistència dels seguidors, que van aprofitar per demanar-li que es quedi al Barça.
1: Totes aquestes increïbles companyes, aquestes jugadores que són les millors del món i que a sobre són culers. Crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
0: I Pep Guardiola s'ha acomiadat de la banqueta del Manchester City després d'una dècada. El tècnic català va rebre l'homenatge dels Citizens a l'Etihad Stadium en el partit de Lliga contra l'Aston Villa. Amb l'equip anglès, Guardiola ha aconseguit un total de 20 títols, entre els quals destaquen la Champions de 2023, un Mundial de Clubs i 6 campionats de la Premier League, entre d'altres. Uns èxits que l'afició ha volgut agrair-li amb pancartes i lones gegants mentre li demanaven que continuï 10 anys més al club.
2: Why you love me so much? Why you do that to me?
3: Per què m'estimeu tant? Per què em feu això? Ha estat un honor increïble ser el vostre entrenador, poder estar aquí durant 10 anys. El vídeo era molt llarg i la raó és la quantitat de trofeus guanyats i les increïbles emocions viscudes.
2: And incredible emotions.
0: A la Lliga ACB, nova victòria del Joventut. La quarta consecutiva va superar el Burgos per 86-79 en un duel que es va trencar en el tercer quart quan els verd i negres van obrir un forat de 15 punts al marcador. Cameron Hunt, amb 13 punts, va ser el màxim anotador. L'equip badaloní, que demà completarà el partit ajornat amb l'Unicaja per problemes amb l'electrònic, arriba en un gran moment de forma al play-off. Per contra, el Girona va encaixar la quarta derrota seguida, la setena, en els darrers 8 partits. Va caure a la pista del Bilbao per 86-80 en un duel igualat que va acabar decidint-se en l'últim quart. Martínez Gueven, amb 24 punts i 13 rebots, va ser el més destacat del conjunt gironí que acomiadarà el curs divendres contra el Joventut a Fontejau. I el Hajo Pos Lleida, amb la permanència ja assegurada, no va poder oferir un triomf a l'afició en l'últim partit de la temporada al Barris Nord. Va perdre davant el Morabanc Andorra per un contundent 88-116. Els de Gerard Encuentra van començar dominant el marcador, però Kile Kuric, amb un gran percentatge d'encert, va capgirar el resultat per als andorrans, que van ampliar l'avantatge fins als 28 punts de marge finals. Més de 80.000 persones han assistit a aquesta edició del Tàrraco Viva, que aquest cap de setmana ha posat el punt final al Camp de Mar de Tarragona, amb recreacions històriques o tallers sobre el funcionament de la Roma antiga. En total, han estat més de 500 activitats. El director sortint, Magí Seritjol, treu pit d'haver fet créixer la curiositat pel patrimoni històric entre la ciutadania.
4: Crec que hi ha continuïtat, però també hi haurà innovació i, per tant, el camí del festival és enorme i jo crec que el tenim per molts anys i només animo al Julio que faci, que porti el festival més enllà i ho farà, perquè el conec i ho farà.
5: La xarxa de comunicació local.
6: Propostes en xarxa.
7: Tot i que la literatura o la pintura sovint tendeixen a representar el món rural de manera bucòlica i des de la perspectiva de les ciutats, la realitat és habitualment una mica més complexa del que imaginem. Per això el Museu Morera de Lleida qüestiona aquesta imatge romantitzada. L'abandonament del camp, l'hegemonia de les explotacions intensives, la sostenibilitat alimentària, la pèrdua de camps de conreu en benefici de les energies alternatives o el debat entre ciutat i camp són només algunes de les problemàtiques amb les quals conviu la pagesia catalana i que es contraposen a l'exposició Contrapastoral, art i pagesia. La mostra reuneix i contraposa obres històriques amb peces actuals per oferir-nos una nova perspectiva dels últims 150 anys del món rural a casa nostra. Una setantena d'obres de més de 50 artistes que dialoguen, creen contrapunts i tensions i mostren una evolució tan crítica com antropològica. Les podeu visitar fins a finals de setembre al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. I trobareu fotografies, pintures, escultures, cartells o audiovisuals que ens parlen del paisatge, de les lluites del camp, les dones pageses, la despoblació, l'especulació o la capitalització de la terra. Fins al 29 de setembre, exposició Contrapastoral, art i pagesia al Museu d'Art Modern i Contemporani de Lleida. Més informació a morera.paeria.cat.
5: La xarxa de comunicació local. Sintonitzes Ona Bitlles. Ona Bitlles.
8: Cucut, cucut, prepara't perquè ara comença l'hora de conte!

0: Quina entrada més bona, Aran! Amb aquest entusiasme dona gust començar. Benvinguts a tots i a totes a una nova aventura radiofònica. Hola, Mercè. Hola, Aran.
1: Hola a tots dos. I hola a tothom que ens escolta des de casa o potser des del cotxe.
0: Una setmana més ens trobem al voltant del micròfon per obrir la imaginació dels més petits i dels més grans amb històries que brillen amb llum pròpia.
1: És veritat, Lluís. Tenim un llibre ple de relats que ens faran viatjar a llocs molt llunyans, coneixent criatures sorprenents i vivint aventures que no voldreu que s'acabin mai.
0: I després dels contes rescatarem del baúl de les paraules aquella que diuen que és una paraula perduda i que havíem oblidat i que avui us volem regalar perquè la feu servir a l'escola, a casa o allà on te vulgueu.
1: I no ens oblidem dels llibres de paper. Farem una visita a la nostra biblioteca particular per triar una recomanació molt especial. Joies de la literatura infantil o juvenil perquè pugueu somiar desperts mentre llegiu.
0: I per acomiadar-nos, ja ho sabeu, ritme i bona música per acabar el programa ben amunt. Recordeu que som amb vosaltres gràcies a la complicitat de més de 30 emissores de Catalunya i Andorra que formen part de la gran família de la xarxa de comunicació local. Moltíssimes gràcies a tots ells.
1: Doncs vinga, no fem esperar més els protagonistes d'avui. Fem girar les pàgines del nostre llibre gegant fins a arribar a la 574. I mireu quin títol ens ha sortit.
0: Doncs ens ha sortit una llegenda que neix a les ombres de Montserrat. La història del capità Testafort, un jove bandoler que va ser el terror de tota la comarca.
1: Però tot comença molt abans, al castell de la Roca, amb una traïció. Un matrimoni de servents estranys s'hi va instal·lar i des d'aquell moment les desgràcies no van parar. Morts, incendis i la desaparició del nadó de la família, un infant que només tenia mitja orella.
0: Passen els anys i el castell torna a ser atacat, aquest cop per la banda dels bandolers d'en Testafort. Després d'una batalla aferrissada, els soldats del castell aconsegueixen capturar el capità.
1: Quan li treuen la caputxa, es troben amb una sorpresa que ningú esperava. No és el vell malvat que imaginaven, sinó un jove galant, al qui li falta mitja orella.
0: Qui és realment aquest capità? Per què odiava tant els senyors del castell? Us deixem que descobriu vosaltres mateixos el secret que amaga aquesta llegenda. La llegenda del capità Testafort.

0: La silueta del castell de la Roca s'alça imponent sobre el Vallès, com un guardià de pedra que guarda els secrets de molts segles. Diuen les cròniques que, fa molts hiverns, un bressol buit va deixar a la senyora del castell en un dol infinit. Un fill robat per servents maleïts, una taca de sang a la història de la nissaga. Però el destí, com les rieres que baixen de la muntanya, sempre acaba trobant el seu camí. A la gran sala d'armes del castell, les torxes crepiten. El capità Testafort, brut i ferotge, ha sigut capturat. Està lligat a una cadira de fusta. Soldats el vigilen amb les espases desenveïnades. La senyora del castell entra lentament. Els seus passos ressonen en el silenci sepulcral.
1: Mireu-lo, el gran capità Testafort. El terror dels camins de Santa Agnès. El lladre que no coneixia la por. Tants anys fugint de la guàrdia i avui, per fi, la vostra sort s'ha acabat entre aquests murs.
2: La sort, dieu? No ha estat la sort, senyora. Ha estat l'audàcia. No em penedeixo de res. Si hagués de tornar a saltar el vostre castell per omplir la panxa dels meus homes, ho faria mil vegades més. No em fa por la vostra forca.
0: La senyora s'acostà al presoner. Malgrat l'odi que hauria de sentir pel criminal que ha atemorit les seves terres, hi ha quelcom en la mirada del bandit que li glaça la sang. Una guspira de rebel·lia que li recorda algú que va estimar fa molts anys.
1: Dieu que vau néixer en el bosc? Com una bèstia? Però teniu les mans d'un home que podria haver sostingut un ceptre. Qui us va criar, Testafort? Qui us va ensenyar aquesta vida de ràbia?
2: Oh, una parella de vells que maleïen el vostre nom cada nit. Ells em van trobar. Em deien que el món m'odiava i que jo l'havia d'odiar amb ell. Deien que fins i tot els llops se'n volien menjar de petit. Mireu!
0: Amb un moviment brusc del cap, s'apartà la grenya bruta i mostrà la seva orella esquerra. Li falta exactament la meitat. El silenci que segueix aquest gest és més pesat que les pedres del castell. La senyora de la Roca es trontollà. S'ha de recolzar en una taula per no caure. Els seus ulls s'omplen d'una claror sobtada i terrorífica.
1: No va ser cap llop. Recordo aquells dits. Recordo la marca de naixement que el meu fill portava, la malformació que les llevadores van voler amagar.
2: De què parleu? Us esteu burlant de mi? Sóc un bandoler, senyora!
0: La senyora s'acosta i amb una tendresa que desconcerta els soldats li acaricia la galta bruta.
1: No ets un bandoler. Ets el meu petit. El nen que em van prendre del bressol aquells servents traïdors. Aquella parella que anomenes pares no van ser els teus salvadors, sinó els teus segrestadors. T'han robat la vida i t'han convertit en un monstre per venjar-se de nosaltres.
0: El capità Testafort es queda immòbil. Les paraules de la senyora penetren la seva cuirassa de ràbia com una fletxa de foc. Tota la seva identitat, construïda sobre l'odi i el robatori, s'esmicola en un instant.
2: Aleshores, tot el que he fet... Tota la sang que he vessat contra aquestes terres eren contra la meva pròpia llar. Mare!
1: Sí, fill meu, però el destí és savi. Has tornat a casa per les armes, però hi romandràs per la justícia. Avui ha mort el capità Testafort, però neix el nou senyor de la Roca.
0: I així va ser com el bandoler més temut del Vallès va deslligar-se de les cadenes del passat. Diuen que des d'aquell dia el castell de la Roca mai va estar tan ben protegit. L'hereu que coneixia tots els racons dels boscos de Sant Agnès de Malanyanes va dedicar la resta de la seva vida a protegir els camins que abans assaltava, canviant la llegenda del criminal per la del cavaller més just de la contrada.
3: És que mira que m'agraden les llegendes de casa nostra. Ai, Mercè, quin un el capità està fora aquest, eh? Però bé, anem pel segon conte d'avui. Viatgem fins al Magreb per descobrir una història on la intel·ligència és l'arma més poderosa.
0: Doncs sí, i tot comença amb en Jamal, un humil carboner que treballa de sol a sol, brut de sutge, per alimentar les seves 7 filles. Però, mentre 6 d'elles només pensen en empolainar-se, la petita, la Fàtima, amaga un do extraordinari.
3: I menys mal, perquè l'emir de la regió, en Samir, ha llançat un repte terrible a tota la ciutat. O resolen el seu enigma de l'arbre en 8 dies, o tots perdran el cap, literalment.
0: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes. I cada branqueta té 5 fulles. Aquesta és la pregunta que té a tota la població angoixada fins que arriba a les orelles de la Fàtima.
3: Voleu saber com acaba aquest joc d'enigmes entre un carboner, la seva filla i el rei? Doncs pareu bé l'orella perquè la resposta us sorprendrà. La filla del carboner.

0: Una vegada hi havia un home anomenat Jamal, que tenia 7 filles i que, per poder-les alimentar, feia carbó al bosc i anava a vendre-se'l a la ciutat. Totes les filles, menys la petita, sentien vergonya del seu pare perquè era pobre i perquè, de tant treballar tot el dia amb el carbó, sempre anava brut, ennegrit i mal vestit. Per voler amagar que estaven en tan mala situació, les 6 filles es passaven tot el dia maquillant-se i empolainant-se, sense fer res. Deixaven totes les feines de casa en mans de la seva germana petita, la Fàtima, que s'ocupava d'elles de molt bon grat. A la nit, quan el seu pare arribava cansat, ella li treia les sandàlies i li rentava de seguida tota la roba, que era plena de pols negra, perquè l'endemà se la pogués posar ben neta. La Fàtima era coneguda a tot el país per la seva intel·ligència. Era capaç de comprendre les paraules més complicades i de resoldre els enigmes més difícils. L'emir d'aquella regió, el gran Samir, també tenia fama de ser un gran afeccionat als enigmes i, com que era molt autoritari i capriciós, en proposava de ben difícils als seus súbdits, els quals els havien de resoldre ràpidament si no volien perdre la vida. Un dia va explicar als habitants de la ciutat, entre els quals estava el carboner, aquesta endevinalla.
1: Tinc un arbre amb 12 branques. Cada branca té 30 branquetes i cada branqueta té 5 fulles. Teniu 8 dies per dir-me què és. Si passats aquests 8 dies no ho heu endevinat, us tallaré el cap a tots.
0: Els súbdits del rei se'n van anar molt abatuts i preocupats i cada dia procuraven per tots els mitjans de trobar la resposta. Ja era a prop el dia que s'havien de tornar a presentar davant de l'emir i el carboner, angoixat, va explicar l'enigma a les seves filles. Quan la petita Fàtima el va sentir, va dir:
2: "No hi ha una cosa més fàcil de resoldre que l'enigma del rei."
0: En Jamal, el pare, va escoltar atentament l'explicació de l'enigma. El dia següent, els homes de la ciutat van comparèixer davant del gran Samir. A cada resposta que no encertaven, l'emir reia burleta i anava posant a un cantó els condemnats a mort. A la fi, li va tocar el carboner. I convençut que l'home no podria triomfar en allò que els altres havien fracassat, tot rient li va preguntar:
1: "Ah, i tu? Tu, carboner? Tu què has descobert?"
3: "Ai, majestat, només Déu i vos sabeu la resposta a l'enigma. No obstant, jo em penso que l'arbre representa l'any, les branques els 12 mesos, les branquetes els dies i les fulles de 5 pregàries de la jornada."
1: "Caramba, carboner, ha salvat la vida i la dels teus companys, perquè aquesta resposta és la correcta."
0: Un murmuri de descans va recórrer el grup d'homes que ja creien que estaven condemnats.
1: "Però no em puc creure que tu sol hagis trobat la resposta. No, no, digueu-me ara mateix qui t'ha ajudat a resoldre l'enigma."
3: "Teniu raó, gran Samir. M'ha ajudat la meva filla."
1: "Una filla? Doncs em vull casar amb ella."
3: Però majestat, és massa jove, és indigna de vos."
1: "He dit que em vull casar amb aquesta noia que t'ha ajudat a resoldre l'enigma. Digues-li que es prepari, li dono el temps del meu arbre. D'aquí a 12 mesos, els meus homes l'aniran a buscar."
0: El carboner va pensar que es tractava d'un caprici de l'emir i que se n'oblidaria, però al cap de 12 mesos, els homes de l'emir es varen presentar a casa del carboner amb una caravana carregada d'esplèndids regals. L'amo, l'emir, els havia encarregat que donessin tots aquests presents a la seva promesa i també que l'informessin fil per randa de la seva bellesa i, sobretot, que li repetissin una per una les paraules que ell els digués. Durant el camí, els servidors varen robar una part dels presents pensant que ningú no se n'assabentaria. Quan van arribar, van veure les 7 filles del carboner. 6 estaven molt ocupades empolainant-se i mirant-se al mirall. La setena, la petita, de seguida es va afanyar a rebre'ls dignament, ja que els seus pares no eren a casa en aquell moment. Al cap d'una estona, el pare i la mare van tornar i es van sorprendre molt de veure a casa seva els homes de l'emir, perquè ja s'havien oblidat de la promesa que els havia fet. Tots plegats van menjar el dinar que la joveneta havia preparat en honor seu. Quan eren a punt d'acomiadar-se, la jove li va dir al cap dels servidors:
2: "Quan torneu al costat del vostre amo, li presenteu els meus respectes i alhora us prego que no oblideu dir-li justament això: manquen estels al cel, aigua a la mar i plomissol a la perdiu."
0: Els servidors no entenien què els deia, però van repetir moltes vegades les paraules de la jove per retenir-les a la memòria i trametre-les a l'emir. En arribar, van trobar l'amo impacient per tornar-los a veure.
4: De pressa, expliqueu-m'ho tot i aneu ben en compte de no oblidar-vos res."
0: Els servidors van repetir una per una les estranyes paraules de la jove.
4: "Miserables! Però què heu fet dels meus presents?"
5: "Els hi vàrem donar, gran Samir."
4: "Li veureu donar tots els presents?"
0: Els servidors, en veure's descoberts, es varen agenollar davant de l'emir i li varen demanar perdó.
1: "Traient les pedres precioses de la joia de la jove, heu privat el cel dels estels. Agafant una part dels perfums, heu tret aigua a la mar i quedant-vos amb les robes d'or i seda, li heu tret el plomissol de la perdiu. Aneu-vos-en, no us vull tornar a veure mai més."
0: Al cap de poc temps, l'emir i la jove van celebrar les seves noces. La festa va durar 7 dies i 7 nits. El carboner va veure com canviava la seva vida d'un dia per l'altre. No es podia creure el miracle que l'havia convertit de carboner a pare de la reina. L'emir estava molt content de tenir a palau una esposa que podia respondre i jugar amb les mateixes armes que ell al joc dels enigmes.
1: La darrera història que us portem avui ens recorda que la màgia, de vegades, és molt més a prop del que ens pensem. Imagineu-vos un nen que, passejant pel bosc, es troba amb un arbre gegantí i un ocell molt especial. Un ocell que no només piula, sinó que ens convida a la màgia. Digues les paraules màgiques i la màgia viuràs.
0: A veure, comencem a provar-ho tot. Abracadabra, ocus pocus, paraules complicades i estranyes que has sentit en mil contes. Però l'arbre no es mou ni un mil·límetre. Està a punt de rendir-se quan, de sobte, recorda un consell que sempre li diuen els seus avis. Una lliçó senzilla que tots aprenem de petits però que, sovint, oblidem.
1: Què passaria si les paraules realment màgiques no fossin abracadabra? Què passaria si les paraules fossin les que utilitzem cada dia amb molta educació?
0: Voleu saber quines són aquestes paraules i què va trobar el nen dins de l'arbre? Doncs no us perdeu el conte d'avui, les paraules màgiques. Quedeu-vos amb nosaltres perquè, després d'aquesta història, la vostra manera de demanar les coses potser canviarà per sempre. Les paraules màgiques.

0: Hi havia una vegada un nen que, passejant pel bosc, es va trobar amb un gran arbre. Era un arbre especial que destacava entre la resta per les seves grans fulles, per les seves fortes branques, pel seu gran tronc, però allò que realment el feia únic era que en una de les seves branques hi havia un estrany ocell que, en veure el nen que s'apropava, va començar a cantar amb veu molt fina.
1: Estic en un arbre molt especial, un arbre encantat. I per a comprovar-ho, les paraules màgiques has de pronunciar. Prova-ho i ja veuràs, i la màgia viuràs.
0: El nen, sorprès, va escoltar amb atenció el cant de l'ocell i va pensar que valia la pena provar-ho. Pensant en tots els contes que li havien explicat des de ben petit, va anar recordant totes les paraules màgiques que coneixia. Va començar amb la primera, per ordre alfabètic.
2: Abracadabra.
0: Va esperar uns instants, però l'arbre no va experimentar cap canvi. I l'ocell continuava cantant les paraules màgiques.
1: Prova-ho i ja veuràs. La màgia viuràs.
0: Així, doncs, va seguir provant amb les paraules màgiques, cada vegada més estranyes i complicades, una rere l'altra. Però cap d'elles funcionava. El nen ja estava desesperat. Com podia ser que cap ni una d'aquell reguitzell de paraules màgiques fos correcta? De sobte, va recordar que els seus avis sempre li deien que la vida és molt millor quan es diuen les paraules màgiques, quan les coses es demanen, si us plau, i es donen les gràcies educadament. No s'ho podia arribar a creure. Podria ser que les paraules màgiques fossin si us plau i

0: L'interior del gran arbre es va il·luminar i davant dels seus ulls va aparèixer tot allò que un nen pot somiar.
1: Moltes gràcies, arbre màgic.
0: El nen va passar unes fantàstiques i màgiques hores jugant i divertint-se en el meravellós interior de l'arbre. Quan ja s'acostava l'hora de tornar a casa, va sortir de l'arbre màgic agraint-li la bona estona que hi havia passat, així com la lliçó rebuda. Amb una forta abraçada es va acomiadar de l'arbre màgic i va saludar amb la mà a l'estrany ocell cantó. I va pensar que mai més oblidaria que les veritables paraules màgiques són «si us plau» i «gràcies». Mentre el nen s'allunyava caminant pel bosc, va poder sentir la lletra de la nova cançó que l'estrany ocell cantava.
2: Gràcies, arbre màgic. Anem a un altre lloc per a un altre nen poder ensenyar que sempre les veritables paraules màgiques s'han de pronunciar i així la màgia viurà.

0: Tornem a obrir el bagul de les paraules oblidades, Lluís. En aquest cas, segur que no oblidades per les persones que ja tenim una edat. I potser la paraula és desconeguda per als oients més joves. La paraula d'avui és didal. Recordem que és un objecte en forma de tap que es col·loca al dit per protegir-lo de les agulles en el moment de cosir. La veritat és que jo no n'utilitzo, tot i que en tinc. No m'hi he acostumat. Però recordo molt la meva mare i la meva àvia que sempre l'utilitzaven. Era una peça imprescindible que utilitzaven en el moment de cosir.
1: Doncs mira, Mercè, ara que parles del didal, m'ha vingut al cap una cançó que han tret un grup musical que es diu UBS, en la que surt diverses vegades la paraula didalet. En aquest cas, la paraula didalet es refereix a una unitat de mesura per beure alguna cosa de licor. També es podria dir americanet, cigaló, lupet, llagrimeta, però no podríem dir xupito, perquè és un barbarisme.
0: Mm-hmm, molt bé.
1: Ai, i dius que no tens didal, però segur que en tens d'aquests didals de records de pràcticament toves a tot arreu, Mercè.
0: Mm-hmm.
1: Ah, que sí?
0: I tant, n'hi ha molts.
1: Doncs vinga, mira, jo coneixo precisament una dona que té 5.000 didals a casa seva i de tot el món.
0: Carai, que bé, bueno.
1: Vinga,
0: fa
1: ja
0: col·lecció.
1: Tenim... Exacte, fa col·lecció. Bueno, ja tenim una altra paraula. La propera setmana, molt més. Ara ens anem a la nostra biblioteca per triar un bon llibre.

0: Lluís, doncs mira, avui he triat un conte molt interessant. De fet, ho són sempre, òbviament, però aquest també. Posa de manifest els efectes que tenen les etiquetes, tant les negatives com les positives, sobre les persones. Aquest conte reivindica una infància lliure d'etiquetes. I aquest conte es diu La fàbrica d'etiquetes. És un conte ideal per no jutjar a ningú. De fet, ens explica que una sola paraula no resumeix a cap persona. És cert que ens resulta molt fàcil etiquetar les persones. Aquest nen és molt antipàtic. Ja està, ja li hem posat una etiqueta.
1: Exacte.
0: I segur que no el coneixem i ja el jutgem. I si en realitat hi ha motius importants perquè no es mostri com nosaltres voldríem? Per tant, cal que ens posem al lloc de les altres persones i, per descomptadíssim, no jutjar mai.
1: Vinga, fem 5 cèntims del conte, Mercè.
0: I tant.
1: Un malvat bruixot, un exèrcit de corbs i unes etiquetes que ningú es podia treure. Un conte per acabar amb les etiquetes. Ens hi ajudes? Posar una etiqueta és ben fàcil, però treure-la, costa molt. A tots ens han posat etiquetes i alguns adults encara les arrosseguen. Les accions no defineixen qui som. És molt tenir un mal comportament, però això no vol dir que siguem dolents,
0: Clar que no, i tant que no.
1: Una etiqueta redueix el que en realitat som. Una paraula no pot resumir el que ets. Tu ets molt més. Per tot això, recomanem aquest conte, La fàbrica d'etiquetes, d'Emma Piquer Caro, editat per l'editorial Joventut i recomanat per a nens i a nenes a partir

0: partir de 4 anys. I ara, Mercè, anem amb la música.
1: Oh, Lluís, què dius? Ja s'està acabant el programa.
0: Sí, és cert, però com sempre, ui, ho farem d'una forma molt divertida, amb música.
1: Com totes les festes, evidentment, amb alegria i molt de ritme.
0: I avui ens acomiadarem de l'hora del conte amb la cançó L'Abecedari, de Tamaris i Alabert.
1: Hem estat amb tots vosaltres, en Lluís Miquel García i la que us parla, Mercè Sánchez. Ens retrobem la propera setmana amb nous contes i noves recomanacions. I us diem adéu amb ganes de que la vostra setmana sigui com un conte d'allò més bonic.
0: Fins aviat.

0: Benvinguts, nens i nenes, pares i mares, tiets i tietes, com no, avis i àvies. Ja som aquí una setmana més, tots a punt per gaudir de l'hora del conte. Comencem!
1: Comencem, Lluís, i tant! Ja tenim el micròfon obert i el cor preparat per omplir aquesta estona de màgia, de rialles i molta fantasia per a tota la família.
0: Però, Mercè, abans d'anar a la biblioteca, segur que ens portes una d'aquelles paraules que s'han anat perdent pel camí, oi?
1: Doncs, i tant, aquí la tinc guardada. Avui descobrirem una paraula que ens parla de pluja. Ens parla del significat de la paraula arruixó.
0: Arruixó.
1: Jo crec, arruixó. Jo crec que t'agradarà, Lluís.
0: Caram, m'has deixat ara amb molta curiositat, ara, amb aquesta paraula, eh? Però bé, el programa d'avui ve carregat de bons contes que us ensenyaran molts secrets màgics.
1: I després, com sempre, anirem cap a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos una lectura fantàstica per llegir abans d'anar a dormir.
0: De dormir, abans de dinar...
1: Exacte.
0: Quan vulgueu, quan
1: vulgueu.
0: I per tancar, música de la bona per meure el cos. Però no perdem ni un segon més. Vinga, anem pel primer conte que ens ensenyarà on guardar els records del dia.
1: Doncs obrim el gran llibre de contes per la pàgina 573. I ens ha sortit...
0: Doncs mira, ens ha sortit El coixí de Manel. Una història d'aquelles que ens recorden que els objectes més senzills poden ser realment màgics.
1: És veritat. A vegades, el moment d'anar a dormir es converteix en tota una negociació, oi? Una miqueta més d'aigua, un últim dibuix, una dent que s'ha de tornar a raspallar...
0: Exacte, sí. Però el protagonista d'avui, en Manel, descobrirà que el seu coixí no només serveix per recolzar-li el cap i somiar.
1: La seva mare, la Maria, li explicarà un secret molt especial per ajudar-lo a tancar els ulls i descansar de totes les aventures del dia.
0: Voleu saber de què es tracta? Doncs obriu bé les orelles.
1: I tant, perquè així comença El coixí d'en Manel.

0: En Manel era un nen de 5 anys que tenia moltes ganes d'anar a l'escola. Cada matí, jugar amb els seus amics i menjar entrepans de pernil dolç. Però hi havia una cosa que li costava una mica: anar a dormir. A la nit, quan arribava l'hora de posar-se el pijama, en Manel feia temps.
1: Ara em rento les dents, després recullo les joguines i acabat vull aigua. I més tard...
0: I així passaven els minuts. Un vespre, mentre la seva mare, la Maria, el tapava amb la manta verda de sempre, en Manel va preguntar...
1: Mamà, per què s'ha de dormir si jo encara tinc ganes de jugar?
2: Perquè el teu cos necessita descansar per créixer fort i perquè el teu capet també necessita descansar de tantes aventures. Però vols que t'expliqui un secret?
1: Quin secret?
2: El teu coixí sap guardar records. Cada nit que hi poses el cap, li pots explicar tot el que has fet durant el dia. Ell ho guarda ben guardadet fins l'endemà. Només cal que li parlis fluixet i després tanquis els ulls.
0: En Manel es va quedar pensatiu. Aquella nit, en comptes de demanar més aigua, es va acostar al seu coixí i li va dir en veu baixa...
1: Avui he jugat a futbol al pati. He menjat un iogurt de maduixa i he fet un dibuix d'un camió vermell.
0: Després va tancar els ulls i es va quedar adormit sense adonar-se'n. Cada vegada que tenia el cap ple de coses o el cor una mica nerviós, en Manel explicava al coixí com li havia anat el dia. A vegades li deia coses alegres, a vegades coses que no li havien agradat gaire. I sempre, sempre, el coixí l'escoltava en silenci, ben tou, sense fer preguntes. La Maria i l'Agustí, el pare d'en Manel, ho sabien. I cada vegada que el nen s'estirava amb un somriure li deien...
3: Bona nit, petit. Explico tot el teu coixí.
0: I tu? Ja li has explicat el teu dia al coixí?

0: Mercè, molt tendre el conte del coixí del Manel.
1: I tant, molt, molt, molt. De ben segur que a més d'un li serà de gran ajuda.
0: Escolta, Mercè, anem pel segon conte que traiem del nostre llibre màgic i té un protagonista ben curiós, o millor dit, en té cinc.
1: Doncs així és, Lluís. Es tracta dels cinc pèsols d'una tavella, d'un relat clàssic de Hans Christian Andersen que ens ensenya que no cal ser gran ni fort per fer coses extraordinàries.
0: No, perquè a vegades pensem que per canviar el món necessitem poders o molts diners, però aquest conte ens recorda el valor de la humilitat i de les coses més petitones.
1: I sobretot de la perseverança. Veurem com cinc pèsols que vivien en un món totalment verd, de cop surten a l'aventura i cadascú busca el seu destí. Però només un d'ells serà capaç de portar l'esperança allà on més es necessita.
0: Doncs no esperem més. Poseu-vos còmodes, obriu bé les orelles i deixeu volar la imaginació.
1: Perquè el viatge d'aquests cinc petits aventurers comença ara mateix.

0: 5 pèsols eren tancats dins la seva beina. I com que ells eren verds i la tabella també era verda, es pensaven que tot el món era verd. I tenien tota la raó. Tot el seu món era verd. Aquella beina de la pesolera va anar creixent i també van créixer els pèsols, que per poder aprofitar millor l'espai es van posar en fila. A fora, el sol brillava i escalfava la tapella, i quan plovia, la pluja la netejava. L'interior de la beina era molt confortable, hi havia claror durant el dia i foscor a la nit, tal com ha de ser. Els pèsols de dins la tapella anaven creixent i es dedicaven a reflexionar sobre la monotonia de les seves vides. I és que alguna cosa havien de fer per passar el temps.
1: Ens passarem tota la vida aquí dins?
2: Mentre no ens endurim de tant esperar. Em fa la impressió que hi ha més coses allà fora. Tinc un presentiment.
0: I van anar passant les setmanes. Els pèsols es van tornar grocs i la tabella també.
1: Tot el món s'ha tornat de color groc.
0: I realment podien dir-ho sense cap mena de dubte. Tot allò que ells coneixien era groc. Un dia, els 5 pèsols van sentir una forta estrebada. Les mans d'algú havia arrencat la seva beina de la planta i, de sobte, la beina del nostre conte, juntament a unes quantes més, van anar a parar a la butxaca d'una jaqueta.
2: Aviat ens obriran!
1: M'agradaria saber qui de nosaltres arribarà més lluny,
0: va dir el més petit de tots 5.
2: No tardarem gaire a saber-ho.
1: Serà el que hagi de ser.
0: De sobte, la beina es va trencar i els 3 pèsols van sortir rodant a la llum del sol. Eren en una mà petitona i de pell suau. Un nen els subjectava amb força mentre deia que eren com fets a mida per a la seva sarbatana. I després d'agafar un pèsol i de posar-lo dins del llarg tub de la sarbatana, va bufar amb força. I un dels pèsols va sortir disparat.
2: Aquí em teniu volant per aquest món immens! Atrapeu-me, si podeu!
0: El nen va anar un rere l'altre agafant els pèsols per llançar-los com a projectils amb la seva sarbatana.
1: Ui, jo me'n vaig directe al sol,
0: va dir el segon.
1: El sol és una beina com cal i m'anirà molt bé.
0: I allà se'n va anar.
3: Quan arribem a la nostra destinació, podrem descansar una estona, però encara ens queda un bon tram per rodar.
0: I realment van rodar per terra abans d'anar a parar a la sarbatana, però finalment també hi van arribar.
3: Arribarem més lluny que tots.
1: Serà el que sigui de ser,
0: va dir l'últim, en sentir-se projectat per la bufada cap a les altures. Aquest pèsol va anar a parar al costat d'una vella fusta, sota la finestra d'unes golfes, justament a una esquerda plena de molsa i terra flonja. La molsa el va embolcallar amorosament. I allà, amagadet, es va quedar el pèsol, però no oblidat pas de la mà de Déu.
1: Que sigui el que hagi de ser.
0: A les golfes hi vivia una pobra dona que es passava tot el dia netejant estufes, serrant fusta i fent altres feines molt i molt pesades. Malgrat els seus grans esforços i que el seu ànim no defallia, la dona encara vivia en una gran pobresa. Al llarg del dia, a la petita habitació de les golfes on vivia, tan sols hi quedava la seva única filla. Una noieta bonica i molt delicada, que feia un any que era al llit malalta, lluitant entre la vida i la mort. Sospirava la pobra dona mentre pensava:
4: ai, se n'anirà amb la seva germaneta. Vaig tenir 2 filles i vaig patir molt per cuidar-me'n, fins que el bon Déu va voler compartir la meva feina i se'n va emportar una que estava molt malaltona. Ara jo voldria que em deixés la meva filleta estimada, però potser ell pensa que no està bé que estiguin separades i se l'emportarà al cel amb la seva germaneta. Ai...
0: Però la noieta malalta anava aguantant i no moria. La nena es passava tot el sant dia al llit resignada i quieta, mentre la seva mare era fora de casa per guanyar-se el pa per a totes dues. Va arribar la primavera. Un matí, molt aviat, quan la mare era a punt de marxar a treballar, el sol va entrar a l'habitació per la finestra i va il·luminar tot el paviment. I la nena malalta va mirar cap a la part baixa del vidre.
5: Què és allò verd que sobresurt al costat del vidre i que es mou amb el vent?
0: La mare es va acostar a la finestra i la va obrir una miqueta.
5: Mira!
4: És una planta de pèsols que ha brotat aquí, amb les seves fulles verdes. Com devia arribar aquesta escletxa? Així, doncs, tindràs un jardinet ben bonic.
0: Va acostar el llitet de la malalta a la finestra, perquè així la nena pogués veure la planteta i la mare va marxar a treballar. Quan la mare va tornar a casa al capvespre, la noieta li va dir:
5: Mare, em penso que em referé. El sol m'ha escalfat tan bé avui. El pèsol creix sense problemes i jo també tiraré endavant com la planteta.
0: Va sospirar la mare, que no tenia gaires esperances en què la seva filleta es curés.
4: Ai, Déu vulgui.
0: Malgrat tot, va posar un palet al costat de la jove planteta que tants ànims havia donat a la seva filla per evitar que el vent la fes malbé. Va lligar un cordill des de la fusta interior fins a la part alta del marc de la finestra, de manera que la planta tingués un suport on enroscar els seus circells a mesura que s'hi anés enfilant. I realment es veia com la planta creixia cada dia.
4: Déu meu! Fins i tot està florint!
0: Va exclamar la mare un matí i llavors va tenir l'esperança i la creença que la seva filla malalta es referia. Va recordar que aquelles últimes setmanes la petita parlava amb més ànim, que ja feia uns quants dies que s'havia assegut sola damunt del llit i que des d'allà s'havia passat hores contemplant amb els ulls radiants el jardinet format per aquella única planta de pèsol. La setmana següent, la malalta es va aixecar de llit per primera vegada durant una hora i va estar feliç, asseguda, al sol, amb la finestra oberta. Al costat de la finestra s'havia obert una flor de pèsol, blanca i vermella. La noieta, inclinant el cap, va besar amb gran amor els delicats pètals de la flor. Va ser un gran dia de festa per a la noia.
4: L'atzar ha volgut que aquesta planta s'hagi plantat. Ha crescut per donar-te esperança i alegria, filleta meva.
0: Però què se'n va fer dels altres pèsols? Doncs veureu. Aquell que va sortir disparat dient «Atrapa'm si pots!» va caure dins la canal de la teulada i va anar a parar al pap d'un colom, on es va trobar com Jonàs al ventre de la balena. El més mandrós va tenir la mateixa sort i va servir per alimentar els coloms. Així doncs, com a mínim, van fer alguna cosa positiva en la seva vida. Pel que fa al pèsol que volia volar fins al sol, va anar a caure a un abocador. Allà s'hi va estar dies i setmanes en un bassal d'aigua bruta i s'anava inflant molt i molt.
1: Ai, com m'engreixo!
0: Exclamava satisfet.
1: Acabaré rebentant. Què és tot el que pot fer un pèsol? Sóc el més important dels tres que vam créixer a la mateixa tabella.
0: I fins i tot l'abocador va acabar corroborant aquella opinió. Mentrestant, allà dalt, a la finestra de les golfes, la noieta amb els ulls radiants i la brillantor de la salut a les galtes posava les seves mans juntes damunt la flor de la pesolera i donava gràcies a Déu per haver pogut superar, per fi, la seva llarga malaltia.
6: El millor pèsol és el meu,
0: continuava dient l'abocador.
7: Mercè, t'has fixat que algun cop les paraules poden ser com petites punxes que poden fer mal als que tenim més a prop?
8: Doncs totalment d'acord, Lluís, i tant que sí. I precisament d'això tracta la història d'avui. El protagonista és en Bernat, un escarabat de la patata que té molt mal geni i no para de rondinar.
7: Pobra família i pobres veïns. En Bernat es pensa que cridant i dient paraules lletges les coses sortiran millor. Però aviat descobrirà que el silenci i la solitud pesen molt més.
8: Doncs és una lliçó, una molt bona lliçó sobre el respecte i la importància de tractar els altres com ens agradaria que ens tractessin a nosaltres. Voleu saber si en Bernat aconseguirà canviar?
7: Doncs pareu bé l'orella, que ja comença el conte de l'escarabat malparlat.

0: Vet aquí una vegada una família d'escarbats, el senyor Escarbat, la senyora Escarbat i els seus 12 fillets. Eren escarbats de la patata i s'alimentaven de les fulles de les patateres que havia plantat el pagès. El senyor i la senyora Escarbat eren molt feliços. Feia 2 anys que eren casats i s'estimaven molt. Eren una família molt respectada per tots els insectes que habitaven al camp. Però amb el temps, el senyor Escarbat es va anar tornant malcarat. No tenia gaire paciència amb els seus fills i els renyava de mala manera quan no sabien fer algunes de les feines que els acomanava, com ara fer puré de verdura, tenir net al cau, recollir fruites.
1: Asa, més que asa, no serviu per res. Sense mi us moriríeu de gana.
0: Rondinava Bernat, el pare Escarbat. El renyava un dia rere l'altre.
1: Fuig d'aquí, que em fas nosa.
0: A la senyora Escarbat no li agradava gens com tractava els seus fills.
2: Calma't, Bernat. Has de tenir més paciència.
1: Deixa'm en pau i vés-te'n, que m'atabales.
0: Un dia, la senyora Escarbat, farta de la situació, va aprofitar que en Bernat dormia per marxar amb els seus 12 fillets. Li va deixar escrit en una fulla de patatera els motius pels quals havia decidit marxar. No podia aguantar més la situació i s'estimava més viure sola que amb la seva companyia. Així doncs, al matí, quan es va llevar, Bernat es va quedar molt sorprès i va córrer a buscar algun veí que l'ajudés a trobar la seva muller i els seus fills. Anava caminant ben esverat. Quan va trobar la senyora Marieta, li va dir:
1: Escolta, Carmeta, has vist la meva senyora aquest matí?
3: Doncs sí que l'he vist. M'ha dit que havia decidit marxar.
1: I saps on t'ha anat?
3: Sí, que m'ho ha dit. Però ella m'ha demanat que no t'ho digui.
1: Sisplau, digue-m'ho.
3: No t'ho puc dir, ho sento.
1: Ets una mala pècora, bruixa, més que bruixa.
0: Li va contestar l'Escarbat i se'n va anar tot enrabiat. Tot d'una va trobar el senyor Grill.
1: Escolta, veí, has vist la meva senyora? Fa estona que no sé on para.
4: Sí, sí que l'he vist a primera hora del matí. Estava molt enfadada amb tu. Diu que tot el dia els estàs renyant i que no t'aguanta més. Home, Bernat, no et fa vergonya tractar així a la teva família?
1: Tu fica't a les teves coses i preocupa't de tu, que prou feina tens.
0: Els dies van anar passant i ningú no li va voler dir a en Bernat on era la seva família. Ell cada dia estava més trist. No tenia ganes ni de fer-se el puré de verdures per dinar. Als vespres no podia dormir. Pensava i pensava els renecs i les barbaritats que havia dit als seus fills i a la seva muller. Estava tan penedit del seu comportament. Després de rumiar-ho molt, va decidir canviar d'actitud. El primer que va fer va ser anar a demanar disculpes als seus veïns i sobretot a la Carmeta i al senyor Grill. Tots els veïns varen quedar sorpresos del canvi d'actitud d'en Bernat i li varen explicar a la senyora Escarbat que vivia en un camp proper. Al cap d'uns dies, Bernat va suplicar als seus veïns que li diguessin a la seva muller que tornés, que els estimava molt i els trobava a faltar. Havia après la lliçó i prometia tractar bé a la seva família. Ho va fer davant de tots els veïns. Els veïns varen parlar amb la senyora Escarbat i ella va anar a veure en Bernat. Ell es va disculpar i es va penedir del seu comportament. Després de pensar uns dies, la senyora Escarbat va tornar a casa seva amb el seu marit. Bernat, a partir de llavors, va ser amable i carinyós amb la seva família. També va aprendre a controlar el seu mal geni. No volia perdre la seva família. Ho havia passat tan malament sense ells. I amb els seus veïns era agradable i simpàtic. I així, de mica en mica, es va anar guanyant l'amistat de tots els insectes que habitaven al camp. De tot el que l'havia succeït amb Bernat, va prendre una gran lliçó per la vida.
1: Tracta els altres com t'agradaria que et tractessin a tu.
5: I ara tornem a la secció de les paraules oblidades. Voltant pel món, Lluís, s'aprèn molt.
6: Moltíssim.
5: I tant. En aquest cas, no em calia anar gaire lluny. En concret, al País Valencià.
6: Aquí al costat, doncs.
5: Exacte. I com sabeu, ens agrada escoltar les persones. Estava plovent i força, però aviat va parar. En una cafeteria qualsevol d'un bonic poblet, un avi comenta: «Ha fet un bon arruixó», va dir. Òbviament vam preguntar a què es referia. I ens va explicar que aquest tipus de pluja que havia fet s'anomenava arruixó, referint-se a la pluja molt forta que dona lloc a precipitació però que dura poc i amb intervals de cel clar. Realment, si estem atents al que ens envolta, s'aprèn moltíssim.
0: Doncs tens moltíssima raó, Mercè. Saps, mira, he buscat aquesta paraula, arruixó, i he trobat un altre significat.
5: Què dius? Sí? Molt bé.
0: Sí, sí. També vol dir reprensió forta, referint-se a una esbroncada, una, vaja, una estirada d'orelles.
5: Ai, molt bé.
0: Podríem dir, si et veuen fer això, et caurà un bon arruixó.
5: I a més amb rodolí,
0: Exacte,
5: molt bé.
0: Sí, sí, queda bé, queda bé.
5: Molt bé, Lluís.
0: Doncs ja en tenim un altre pel nostre arxiu, mira. I així continuarem setmana rere setmana per col·laborar a mantenir viva la nostra llengua, la llengua catalana.

0: dèiem, publicat al Diari Comarcal el 3 de 8 del 29 d'abril, un conte anomenat Les TIC que parlava amb l'Oriol, de Jordi Pallaroles. Vam pensar que no ens podia passar desapercebut.
1: No.
0: Aquest conte neix amb l'esperança no només d'ajudar el seu fill, el fill d'aquest senyor, sinó també que pugui servir per a altres infants. La idea arrenca quan Pallaroles s'adona que el seu fill de 9 anys mostra molts dubtes a l'hora d'encarar els partits, en aquest cas d'hoquei. Se li apareixen els dubtes, la frustració de quan les coses no surten bé o la por de perdre. L'objectiu principal d'aquest conte és que els infants poden créixer sense pressió, on els errors formen part de l'aprenentatge i on sentir no és una debilitat, sinó és part del camí.
1: Jo crec que aquest conte l'haurien de llegir jugadors de diferents esports i que ja no tenen 9 anys com el fill del Jordi Pallaroles.
0: No puc estar més d'acord amb tu.
1: Exacte, és un homenatge doncs, a aquests nens i nenes que viuen l'esport amb el cor i a les famílies que els acompanyen a cada pas. L'univers de l'Oriol no parla de ser el millor, sinó de donar el millor d'un mateix. Ens recorda que els veritables èxits no sempre es veuen al marcador, sinó en tot allò que aprenem mentre juguem. És ideal per a petits esportistes, famílies i amants del hockey patins. Aquest llibre convida a sentir, compartir i recordar que, al final, el més important no és guanyar, sinó formar part d'alguna cosa molt més gran, és a dir, un equip, una passió, un univers, perquè hi ha històries que no es llegeixen, es viuen.
0: Per tot això, recomanem aquest conte, L'univers de l'Oriol, Les TIC que parlava de l'Oriol, de Jordi Pallaroles Martín, és editat per l'editorial Catalan Edition i recomanat per a tothom, practiqui l'esport que practiqui i tingui l'edat que tingui. Com molt bé has dit abans, Lluís, molts esportistes d'èlit haurien de tenir al costat algú com l'autor del conte i pare de l'Oriol, Jordi Pallaroles Martín. Oh, Lluís, però de debò que ja hem de marxar? És que m'ha passat l'estona volant entre pèsols, escarabats i coixins màgics?
1: Doncs malauradament sí, Mercè. El rellotge no s'atura, ja ho saps. Però no ens posarem tristos, no, perquè, com sempre, marxarem d'una forma molt divertida i amb molta energia.
0: I tant que sí. Marxem amb una cançó que ens recorda com n'és de bo i saludable menjar fruites i verdures. Ens la porta la genial Damaris Gelabert, per posar el punt i final a la festa d'avui.
1: Recordeu que avui hem compartit aquesta estona amb tots vosaltres,
0: la Mercè Sánchez
1: i un servidor, en Lluís Miquel García.
0: No falteu a la cita la propera setmana a la mateixa hora, perquè ja estem triant i buscant el gran llibre, nous contes per explicar-vos. I recordeu que ens podeu escoltar a més de 25 emissores arreu de Catalunya i Andorra. I tot això gràcies a la xarxa de comunicació local.
1: Us diem adeu amb tot el cor, esperant que la vostra setmana sigui com a mínim tan bonica com el millor dels contes.

0: Tarragona Bitlles, 107 FM.
1: La meva ànima voldria enlairar-se

Sempre, per començar, un tema molt especial. Una preciosa i romantiquíssima cançó del grup Brit. Un tema amb un títol realment curt, dues lletres, If Sí. Sí, t'agrada la bona música, t'agrada recordar? Ets a la bona sintonia del Para que no me olvides. Per començar sempre una cançó molt especial, per iniciar aquest recorregut de 2 hores 120 minuts a les zones màgiques del cap de setmana, a les zones Remember del Para que no me olvides.

¿Qué tal? Cordialíssimes salutacions. Benvingudes, benvinguts al món Remember, al món dels records, al món de la nostàlgia, al món del Para que no me olvides. Tres dècades d'emissió d'un clàssic de la música revival des de Catalunya, des del Bressol del Penedès i per tot el món. Sempre inventem una bona excusa per conformar dues hores de bona ràdio amb ganes de fer funcionar el nostre, el teu retrovisor musical. Ja posats a inventar, fem una cosa. Hem fet tàndems, hem fet duets, hem fet frecs a frecs musicals. Avui us proposo tenir un cantant emblemàtic com a gran convidat, però molt ben acompanyat. I m'explico bé. Les cançons del mític, de l'etern, de l'encara incombustible Salvatore Adamo. Les seves cançons més conegudes, celebrades tant en francès com també en castellà, però acompanyat per grans veus femenines de França. És a dir, el que podríem més d'alguna vegada anomenat boulevard de la música francesa, però amb aquest punt de que Adamo és qui prevaleix, qui domina, qui dominarà, amb una cançó de les seves, dels seus grans èxits, incomptables èxits, que tantes coses han fet enamorar boniques. I de companyia, doncs, les cantants importants de la música francesa, de la Nouvelle Chanson francesa dels 60 i els 70, que van ser també realment excel·lents. Però, si us sembla, donem la benvinguda al nostre cantant, al nostre especial convidat d'avui, Mr. Salvatore Adamo, cantant amb arrels franceses, però nascut, curiosament, a Sicília, a Itàlia. Però de ben petit, els seus pares van emigrar cap a Bèlgica, després França, i allà va llançar la seva carrera meteòrica. És la seva vida, i com diu la cançó, C'est ma vie.

Seva vi és mi vida. Va ser un dels darrers enregistraments de Salvatore Adamo en francès. Després seguiria actuant, seguiria fent, però ja de gravacions, pràcticament cap a inicis dels 80, va acabar de gravar, però hi van quedar moltíssimes gravacions, autèntics èxits, temes que van iniciar el seu recorregut a meitat de la dècada dels anys 60 i s'han prolongat avui en dia. Adamo encara, feliçment, segueix prodigant-se molt bones actuacions. Com dèiem, a part de les cançons de Salvatore Adamo, farem bona companyia musical i l'acompanyarem, una cançó d'ell, amb una de les veus, de les grans veus de la chanson francesa, en femení, el que es podria tranquil·lament Adamo et Femmes, com es diria en França. Una gran de la música francesa, considerada una de les nenes i és de l'època dels 60 i que va trencar motllos en moltes cançons. Una de les més celebrades és aquesta. La plus belle pour aller danser, la més bonica del ball. Ella és la Sylvie Vartan, espectacular.

0: des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

que bonica emotiva, tristona. Ai, de desamor. Ella, Hilda, una de les grans cançons de Salvatore Adamo. Para que no me olvides. T'agrada recordar? Avui tens sessió important de Salvatore Adamo, però molt ben acompanyat per elles. Salvatore Adamo, et homes. Salvatore Adamo i les grans veus femenines, les grans dames de la música francesa. Hem tingut un dia la Silvia Blanca, evidentment repetirà amb la Más Bella del Baile, la Plus Belle pour aller danser. I entrem ja en dinàmica de fer tàndems, en fer doncs, dues cançons, de dues en dues. La de Salvatore Adamo, que és el nostre fixe, el nostre puntal d'avui. I ella, una de les mítiques de França, tot i que també tenia arrels italianes, però fincada ranciament a França, és la mítica Dalida. Una cantant que va tindre un final bastant tràgic, però que va tindre grans èxits, grans cançons. Una veu prodigiosa. Hi ha una cançó preciosa dels darrers temps de Dalida, que es deia Tenia 18 anys. Aquesta cançó, curiosament, va estar, podíem dir, amagada a la cara B, la sempre mal anomenada cara B, d'aquell mític Gigi l'Amoroso, que era una cançó amb arrels més italianes que no pas franceses. És un tema emotiu que parla, en fi, de l'amor entre un adolescent una senyora ja, doncs, madureta, com en aquest cas devia ser ella, perquè aquesta cançó ja la va gravar la Dalida cap allà a meitats dels anys 70. I el Benet de Bois, 18 anys. Ell tenia 18 anys. Que bonic, que tendre. I de la Damo, què et sembla si ve un viatge cap als núvols amb una llàgrima inclosa? Ei, la llàgrima, com sempre dic, que sigui d'alegria. I l'agme on hi hagi, una llàgrima en les nubes. De dues en dues, Adamo i el repertori de veus femenines que el van acompanyar a aquells grans èxits dels 60, 70 i poc més ja, perquè els 80 ja Adamo va deixar de registrar cançons. Som-hi en les dues. Primer, la gran Dalida.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

y Lagmaón y Ayas, una lágrima en las nubes. Abans la Dalida y aquella historia de un amor mig prohibit. Y la boa, 18 anys. Él tenía 18 anys. A l'amo y las seves parteners femenines avui, amb aquest para que no me olvides. Basant-se amb les cançons, amb els seus grans èxits, però també compartint cartell amb elles. Hem vingut ja a la Sylvie Vartan, que repetirà. Hem vingut a la Dalida. Però ara primer invertim ordre i escoltem a Salvatore Adamo. Dintre del seu repertori, a part de les seves cançons populars, conegudes, exitoses, romàntiques, enamoradisses, tenia alguna cançó curiosa que anem a escoltar ara. És curiosa la cançó i el títol encara més. Història d'un clau. Histoire d'un clou, es deia la cançó. Una cançó una mica esbojarrada pel repertori habitual de la forma de cantar de Salvatore Adamo. I de... elles, de les dames de França, anem a escoltar una altra de les grans veus dels anys 60. Estem parlant de la mítica François Hardy. Para que no me olvides avui, estil boulevard, però centrant-se amb Adamo i les seves molt bones companyies femenines musicalment parlant. Cançó curiosa, Histoire d'un clou.

Que es con vos la música. Tu le garçon, c'est le fils de mon ange. Se promenan dans la rue de Paris. Cantaba la canción. Es un éxito fantàstic de la François Hardy, la cançó més coneguda de la desapareguda, tristament, François Hardy, una de les grans veus de la música ye-ye de França. Encantadores veus de la chanson française. Tan propera i tan desconeguda com dic tantes i tantes vegades. Para que no me olvides. Adamo i elles. Elles i Adamo. Una preciosa cançó després del tema esbojarrat de la història d'un clau, Histoire d'un clou, un tema desconegut, un tema però curiós, d'Adamo, que va ser un èxit, no obstant, al nostre veí país, i aquí va sonar molt tímidament perquè Adamo era tan pròdig en cançons que llançava els seus, les seves gravacions, els seus discos, en quatre cançons, aquells anomenats singles EP, singles de quatre cançons, a part dels seus llargues durades, els seus LPs. Adamo, ens posem de nou romàntics, que és el que toca amb ell. Nuestro romance, notre roman. I de la música francesa anem a escoltar a una gran de les grans de la música, la Mireille Mathieu, que deien que era la digna successora del mite anomenat Edith Piaf, que també escoltarem, evidentment, amb aquest Para que no me olvides. Un dels temes més romàntics també de quan Adamo era joveníssim, amb patilles, amb bon cabell i amb bon estil. Cançons inoblidables que han fet bategar molts cors i enamorar moltíssimes amigues i amics. O no, dic veritat. Notre roman, nuestro romance. Una cançó que sona així de bé. I com dèiem, anem a escoltar també a la Mireille Mathieu i una de les seves grans cançons.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

La versió francesa del mític tema de la Barbara Streisand, Woman in Love, fet per la Mireille Mathieu, la que deien que era el rossenyor de Rignon, la seva ciutat natal. Es deia una dona enamorada, Woman in Love, però a la francesa. Infame amoureuse, la va batejar, la va treure de meravella, salvant distàncies amb la versió original americana de Barbara Streisand. Mireille Mathieu, una altra de les veus que fan companyia, que fan de partener musical avui amb aquest Para que no me olvides, el gran Salvatore Adamo i els seus èxits, alguns dels més sonats i alguns de no tan coneguts, i inclús curiosos com l'Histoire d'un Clou.

cap a l'Adamo, una altra de les seves cançons mítiques, celebrades, boniques, però també amb trasfons trist. Quina meixa deixa bé, un mechón de tu cabello. I deies qui li farà companyia aquesta vegada? Hem tingut a la Cécile Bartán, a la Mireille Mathieu, hem tingut a la Dalida, hem tingut a la François Hardy. Què us sembla si no anem amb una cantant sola, sinó amb dues veus que acompanyaven a un grup que es deien Los Surf? De fet, era un grup fundat a Madagascar, que en aquella època era colònia francesa, però les dues veus, sobretot la de la Pat, la principal cantant, era extraordinària. A repescar una de les cançons del surf, i així seran dues les que facin companyia, a part dels quatre components, eren sis germans molt curiosos i que cantaven de meravella. Adamo, primer, amb aquesta mítica cançó, Un mechón de tu cabello.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: acompaña Joan Enric Vidal.
1: ¿Qué tal? Oh, present tipi d'Ali. Ahora te puedes marchar. Lo surf. A la mole fan compañía. Molt bones companyies femenines franceses. I lo surf es van afincar a París, a França, vinguts des de Madagascar. Els sis surf, sis germans. Destacant la Pat, gran cantant. Adamo H. Holmes, de la música francesa, de la chanson francesa, avui amb aquest Para que no me olvides. Que bonica és aquesta cançó de T'acordis, te'n recordes? Es diu així. And everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Everybody's got to learn sometime. Tots tenim estimar d'alguna manera o altra. Oh, quin títol i quina cançó per ballar molt de dos en dos. Invertim ordre i anem ara amb una de les bones companyies de Salvador i Adamo amb aquest tàndem, amb aquest Para que no m'olvides, dedicat a Adamo i les grans veus de la França, 70, 60 i alguna 80. Aquella versió de la Woman in Love de la Barbara Streisand, la versió de la gran Mireille Mathieu, que hem pogut escoltar, ah, que no la coneixies. França ha sigut un país, juntament amb Mònaco i Luxemburgo, país de parla francòfona, que han tingut diferents cantants. La majoria eren de França, però també representava a Mònaco i també representaven a Luxemburg. Bé, doncs, després d'uns anys una mica convulsius d'Eurovisió, com aquell any que aquí al nostre país es va celebrar l'Eurovisió, després de que guanyés la Maciela, la, i van guanyar quatre països conjuntament, el que no ha de ser una cosa prou curiosa, sospitosa i, no sé, en plan de mofa. No oblidem que encara teníem el règim que teníem i, evidentment, de cara a Europa no pintava la cosa. Però així va ser allà al Teatre Real de Madrid. Bé, doncs, gent que va guanyar Holanda, va guanyar França, va tornar a repetir triomf al nostre país, amb la Salomé. I Anglaterra, amb lo Lulu, boom, bang, bang. L'any següent ja tot va normalitzar-se i va tornar a guanyar França. I ho feia amb una cançó i un tema deliciós que es deia In Bang, In Arbre et In Roy. És a dir, un banc, un arbre i un carrer, que era un record d'infantesa que cantava una deliciosa Severin. Severin, te'n recordes? Eurovisió 1971. I d'Adamo què? Què tenim preparat d'Adamo? Ah, sorpresa, Para que no m'oblides.

mis manos en tu cintura, pero mírame con dulzor, porque tú serás. Ah. Os llega la sorpresa poca, ¿eh? Memen Cirque Sánchez, versión castellana, ¿no? Para que no me olvides. Cançons mítiques. Qui ho tenia que dir quan va gravar aquesta cançó a Adamo, que el món faria un gir? Ell va ser una mica futurista en aquesta cançó. De fet, en un dels concerts que he pogut veure a l'Adamo, al Palau de la Música Catalana, va dir que quan va gravar aquesta cançó, la va compondre, mai hauria doncs arribat a creure, a sospitar que el món donaria tantes voltes, i el que definia en aquesta cançó és el que és avui en dia. Ins a la. Para que no me olvides. Adamo et Chance. Adamo i bones companyies de la música femenina de França. Para que no me olvides. Sempre en cap de setmana.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

mític himne a l'amor, himne a l'amour, la diva, l'exclusiva, la gran, gran mite de França, Edith Piaf, himne a l'amor. Un himne cantat amb tota efusivitat.

0: Olvides. Tres dècades de records.
1: Para que no me olvides, continuem endavant. Avante a tota màquina. Posant-te de fons cançons que possiblement tu havies perdut del teu horitzó musical. És el cas d'aquesta cançó, que es diu Mississippi, cantada per Pizzicat. Adamo té també cançons divertides amb el seu repertori. Aquesta no cal dir-ho, ha tingut doble versió, la versió de l'Adamo, i aquí al nostre país també cantada pel Rafael, inclús han arribat a cantar els dos juntets. I a la noche, però jo em quedo amb aquesta que és cançó de juerga, de farra i de bons moments i de celebracions. Mi gran noche, Adamo. Salvatore Adamo, el nostre protagonista, acompanyat per grans dames de la música. Edith Piaf, himne a l'amor, que ha actuat quasi ben solitari perquè Edith Piaf és punt i a part. Quina veu més ens ocorreix de França que pugui fer-li molt bona companyia a Salvatore Adamo? Per exemple, la Sheila. Sí, sí. Sheila va ser una de les cantants lligues que, més tard, a la dècada dels 70, arribaria a canviar d'estil, conformant el seu conjunt, que es va dir Sheila Black Devotion, i va interpretar cançons molt més discotequeres, com aquella versió del Singing in the Rain. Però abans, Sheila era una cantant de l'estil de la música França, de França romàntica, de la França clàssica dels 60. Sheila farà companyia a Salvatore Adamo. Anem de bona festa. Mi gran noche.

0: la luna, que yo sepa hasta ahora no hay guerra en la luna.
1: Això és el que diu la dama, però allà no. Tot i que el món està prou convuls. Adamo. És un dels seus darrers enregistraments que va fer cap allà a finals dels 70. Mañana y la luna. Una cançó que a mi sempre m'ha semblat curiosa i punt i a part a la carrera musical de Salvatore Adamo. Deme en seguir la lluny.

0: has de parlar de molt bones solistes. Algunes no tan conegudes, però sí que van ser-ho gràcies a la seva presència, a la seva aparició a Eurovisió. Abans he tingut a la Severine, Timbang, Inarbre i Tinerru. I una altra de les cançons triomfadores d'Eurovisió de França va ser la Marie Myriam, un tema entranyable que parlava d'un ocell i un infant. L'oiseau et l'enfant. I Adamo també torna a fer presència com a gran convidat amb les seves partners de la música. Hi ha un tema preciós que no va ser dels més coneguts, però que va ser també èxit a França, però aquí va sonar molt bé, sobretot a l'hora de dir coses boniques, lents i petons furtius. Es diu L'amor se t'assembla. Quin títol, eh? L'amour te ressembla. Adamo, para que no me olvides avui, amb un toc molt especial, molt romàntic i molt boulevard de la chanson francesa.
1: Il y a 30 ans, j'étais donc en Angleterre à Wembley et je représentais la France. Cette année-là, on a gagné! Avec quoi ?

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: 60, 70, 80, 3 dècades per recordar els caps de setmana al Para que no me olvides.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Todo su nombre para mí lo han escrito en el cielo infinito, soles, lunas y estrellas. ¡Oh, muy Adamón! Cansó a cansó, construim dues hores de ràdio sempre en cap de setmana. Sempre al para que no me olvides, tercera dècada d'emissió. Vam arrencar el segle passat i aquí continuem mentre tu ho vulguis. Com sempre, gràcies per la confiança, per la constància i, ja saps, com sempre diem, recomana'ns. Perquè el que soni aquí, el que escoltis aquí, rarament es pot escoltar altres bandes, freqüències i sintonies. La banda sonora de la teva vida, para que no me olvides. La cançó es diu Juanita. Senyor que es deia Nick McKenzie. La que va sonar tímidament i que nosaltres aquí refresquem, el para que no me olvides, posant de fons aquelles cançons que molt possiblement tenies ja més que agendades. Som-hi amb Adamo i les seves molt bones companyies d'èxit femení d'aquests temps a França. Repeteix Sylvie Vartan abans, amb el tema Dames, Bella del Baile, la Prille Belle pour aller danser, ara, com no, un altre dels seus grans èxits. I conegut com el ritme de la lluvia, va haver-hi moltes i molt variades versions. En écoutant la pluie. In the eyes of a Spanish girl. I d'Adamo... Abans he dit sorpresa i he saltat mis manos en tu cintura. O sigui, sorpresa poco perquè era més que previsible. Tu saps quin va ser el primer èxit de Salvatore Adamo? L'any 1962? Jo crec que sí. Ignoro si quan soni el programa estaran avant. No crec. Depèn d'on escoltis, perquè tenim tants punts de sintonia que la meteorologia, la climatologia és supervariada. Va ser aquest mític Cae la nieve, Tom Balanés, para que no me olvides.

Com a un xuxi relatiu. Com et diré adeu. François Jardin, si a la primera hora hem pogut sentir, com no, el mític Todos los chicos y chicas, ara aquest Com a un xuxi relatiu. El temps a la ràdio és or. Ho és a la vida, però la ràdio encara més. I el temps es va esgotant, encara que tenim temps per seguir gaudint d'Adamo i alguna de les seves dames acompanyants avui de la música francesa, de la chanson francesa. Cançons celebradíssimes d'Adamo i elles, la Cécile Bertin, la Mireille Mathieu, la Edith Piaf, la Sheila, los Surf i les seves dues grans solistes, la Dalida, la François Hardy, que ara hem assaborit com un terri de dia, la Sebrin, la Miriam Meriem, dues cantants eurovisives, triomfadores d'Eurovisió. En fi, que tenim temps per escoltar a una d'elles i una més de la Damo. Per a que no me l'olvides, sempre en sintonia, remember del cap de setmana, no perdis sintonia. I, per favor, sempre fes-me el gran favor de ser molt feliç, molt feliç, clar que sí. I si alguna llàgrima que sigui d'alegria, i sempre no perdis la sintonia de la ràdio. Des del Benassol del Penedès, cordial salutació en Joan Enric Vidal. Per totes aquestes emissores, més de 40 que cada cap de setmana sonen nosaltres per difondre les ones o fer arribar la seva senyal des de qualsevol dispositiu a tot el món. Des de l'estudi 2 de Canal 20 Ràdio, salutacions, petons per elles, abraçades per ells. I ara m'ho has dit moltes cançons, però n'hi ha una emotiva que precisament era lenta, però no és una cançó que parli massa d'amor. Parla de coses de la vida de l'Adamo, com aquest tema que m'has comentat a Ingela, qui ho tenia que dir, que quan va gravar aquella cançó als 60, avui en dia, en aquest segle, doncs el món estaria tan mogut i hi hauria tantes guerres. Doncs aquella cançó era tema que marcava, encara que ell sempre ha confessat que mai s'ho hagués imaginat. En fi, coses que passen. En bandolera, en bandolier, un dels grans èxits de Salvatore Adamo. I de les noies que tenim per aquí per acabar, doncs tenim bona cosa, eh? Però, com sempre diem, busquem la sorpresa i anem a escoltar una de les veus mítiques de França, que tancarà aquest Para que no me olvides. Que vagi molt bé. La setmana que ve, dues hores més, 120 minuts més de bons records, de bona música revival, de fer funcionar el retrovisor musical. Salutacions, Joan Enric Vidal. Gràcies.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

0: Escoltes Ona Vitlla 107 FM.
1: Deixeu-me aquí escrites idees de temàtiques, estils, el que us vingui de gust i a veure què puc fer.

0: On a Bitlles.
1: Hola a tothom, esteu escoltant On a Bitlles.

0: Benvinguts i benvingudes a Tota Ona, el programa on els convidats són els protagonistes. Què tal, Biel?
1: Home, doncs molt bé, tornem a ser una nova entrevista.
0: Ja
1: feia temps, eh? Doncs avui tenim una entrevista molt especial perquè amb nosaltres tenim el Cesc Vallverdú i el Biel Pallisa del Club Patinatge Sant Ramon. Uns convidats molt especials, no?
0: Exacte, els dos patinadors van quedar en tercera posició al Campionat d'Espanya de Parelles d'Artístic Júnior el 2025, que es va portar a obtenir la medalla de bronze als Campionats d'Europa Júnior, que és increïble.
1: Increïble.
0: I aquest passat mes de març es van proclamar campions de Catalunya de la categoria sènior. Vull dir, molt bé, vull dir,
1: home,
0: complet.
1: Vull dir, això és un èxit, sí, sí.
0: Sí, sí, i llavors doncs, al llarg de l'entrevista podrem conèixer molt més sobre ells, per tant, podem començar ja. No?
1: Comencem ja, que tinc ganes de veure què ens diuen.
0: Som-hi.
1: Som-hi.
0: Doncs benvinguts, Biel i Cesca, què tal, com esteu?
2: Hola, molt bé, aquí.
3: Sí, estem
2: molt
3: bé,
2: contents d'estar aquí.
0: Sí. Molt bé, havíeu estat mai en una ràdio?
2: No.
3: Jo sí.
0: Ah, sí?
3: Sí.
0: T'havien fet alguna entrevista?
3: Sí, vam fer una entrevista al meu poble, a Olèrdola també, això, amb la meva antiga parella, i ara pues, fa pues, un any i mig, quasi dos, que hem començat amb la parella, amb la Cesca.
0: Molt bé, que guai, molt bé, molt bé.
1: Doncs per començar l'entrevista ho volem fer cronològicament, des del principi de tot. Ens agradaria saber d'on va sorgir aquesta estima cap al patinatge, o sigui, com va començar tot, des de quina edat vau decidir començar amb el patinatge?
2: Bueno, doncs jo vaig començar a fer patinatge als 3 anys en un club. Des d'abans ja patinava com a casa, tal, però en un club als 3 anys, però vaig començar a patinar a Torrelavit. Llavors després d'allà a Torrelavit vaig marxar a Sant Pere i vaig estar uns anys allà patinant individualment i amb xou. Fins que el Club de Sant Pere va tancar i me'n vaig anar a Vilafranca i d'allà pues, va començar la parella.
1: Molt bé.
3: Jo la veritat que vaig començar bastant més tard, tipus, vaig començar com als 10 anys o així i bueno, pues ara porto 8 anys patinant. Jo vaig començar a patinar perquè la meva germana patinava i de més i vaig voler-ho provar, em va agradar i pues, fins ara pues, he seguit fent patinatge.
1: Molt bé.
0: Sí. Molt bé, molt bé. I la vostra trajectòria, és a dir, tu per exemple amb xou, i tu has sigut individualment o també en...
3: Jo, bueno, això portava 8 anys patinant, porto també 6 fent parella, és a dir que vaig començar només amb individual i després amb la parella va ser el que vaig pujar més.
0: Molt bé, molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés, recordeu algun moment que digueu, vale, ara ja sóc en sèrio, em vull dedicar, vull arribar lluny? En algun moment vau dir, vale, ara això va en sèrio, no és cap extraescolar més, saps?
2: A veure, jo, la veritat és que sempre és algo que no m'ho he pres com un extraescolar, o sigui, sempre és com que m'ha agradat pues, intentar millorar i esforçar-me un montón, però sí que és veritat que des de que vaig començar a fer parelles, que és algo pues, una mica més complicat, algo que va més enllà,
1: clar, és
2: que,
1: això,
2: és que vaig veure que pues, havia d'anar a un campionat de Catalunya, havia d'anar a un campionat d'Espanya, havia d'anar a una Copa d'Europa, pues, a partir d'allà vaig començar a veure que... Pues, pues joder, que...
0: Anava en sèrio.
1: Sí, exacte, que anava en sèrio.
0: Molt bé, molt bé.
3: Jo, la veritat que al principi era més com un extraescolar per passar el temps, per sortir una mica de lo que és la rutina de l'escola i de més, i fins quan al cap d'un any o dos de començar a patinar és quan em vaig començar a pujar els nivells i de més i em vaig començar a prendre més en sèrio.
0: Molt bé. I des de que vau començar, bueno, tu en el teu cas, que vas començar a prendre tu molt més en sèrio, vas viure tot molt més intens, vas començar com potser hi havia coses que no destacaves o no valoraves, valorar-les molt més?
3: Sí, jo en el meu cas hi havia moltes vegades que no em prenia molt en sèrio l'entreno i ara pues, és com... que has d'anar a saco tot el rato per poder arribar on estem.
0: Clar, per treure el màxim profit, aprofitar-ho tot, oi?
2: Sí. Clar, sí.
0: Molt bé.
2: Sí.
0: I bueno, com heu comentat, els dos sou parella de patinatge i volem saber com va ser la primera interacció de trobar-vos, perquè clar, què us diuen? Vinga, és la teva parella,
1: ja.
0: Heu de patinar junts,
2: no.
0: Com va ser?
2: A veure, ell feia parella amb una altra noia i bueno, la noia va decidir que, bueno, va decidir que no volia seguir. I com que jo estava al club i pues, bueno, els dos estàvem al club i tal, pues, el meu entrenador em va escriure un dia i em va dir que si volia anar-ho a provar, que pues, els interessava que jo pues, pogués fer parella amb el Biel, no sé què. Jo al principi vaig dubtar una mica perquè no estava del tot segura si no sabia què fer, no sabia si m'agradaria, si se'm donaria bé, si no sabia molt bé què fer, però bueno, va ser a l'estiu del 2024, crec. I bueno, vam anar-ho a provar, el primer dia va ser una mica desastre.
1: Sí, va ser molt desastre.
3: Va ser una mica caos.
2: Bueno, sí,
1: no,
2: és que...
1: no us coneixeu de res, només de coneguts del club, entenc.
2: Sí, sí, ens coneixem ja està, del club. Sí,
1: vale, vale,
2: sí,
1: o sigui, no éreu com amics d'abans, res, res.
2: No, no, no, ens hem conèixer del club. Vale. I, bueno, al principi era com una... per mi era molt complicat, perquè, clar, jo no havia fet mai parelles, és una cosa super diferent a l'individual, perquè es fan elevacions, es fan salts llançats, bueno, coses molt diferents a el que es fa a l'individual, però bueno, vam estar com uns quants entrenos provant-ho tal, el meu entrenador sembla que li va agradar i al final pues, vam decidir tirar endavant.
0: Que guai, molt bé. Joder.
1: I clar, o sigui, vau haver de connectar com a parella, perquè clar, patinau d'estar com molt connectats. Com va ser tot aquest procés de conèixer-vos en plan... O sigui, realment, fora de la pista també us havíeu de... O sigui, quedava o era com amistat només real a la pista o també fora?
3: Bueno, a ver... No, a veure, sí, fora de la pista ens portem bé i de més. Sí que per tema de que fem molts entrenos i de més, tampoc és que estiguem fora de la pista
1: molt de temps. No,
3: molt
1: ja.
3: De temps però sí, tipus, ens portem bé, sí que no quedàvem gaire perquè al final ens veiem cada dia pràcticament.
1: Clar,
2: sí,
1: això,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: no?
2: Sí, ens veiem cada dia.
3: Descansar una mica també ajuda.
1: Home, no, clar, clar.
2: Sí, sí.
0: Sortir una mica també per...
2: Però bueno, que jo crec que tampoc ens va costar gaire agafar confiança
1: no, això,
2: ni
1: exacte,
2: res. O sigui, al principi poder sí que era com una mica més cortante tot.
0: Sí,
2: com que costava una mica perquè pues, bueno, també les parelles és com algú que està molt junt
1: per això.
2: I tot, però crec que vam agafar confiança ràpid pel poc temps que ens coneixíem, saps?
0: Molt bé. Però abans de ser parella tu t'havies plantejat de ser... De...
2: No.
0: No t'havies plantejat mai?
2: Mai, mai, mai.
0: Vale, vale. I tu, per exemple, sí que sempre, bueno, portes anys fent parella, oi?
3: Sí, jo la veritat que quan jo vaig començar m'ho van proposar així, no, tampoc sabia ben bé, portava un any fent patinatge potser i clar, no sabia tot el que hi havia i em van dir de fer parella i quan vaig provar em va agradar i ara pues, estic super encantat, és de les coses que més m'agrada el patinatge i super content.
0: Ai, perdó.
1: No digues.
0: I actualment descarteu potser en un futur dedicar-vos a l'individual o voleu continuar per allà fins que potser pues, voleu fer un canvi? Vull dir, és a dir, si en un futur voleu tornar a l'individual o voleu continuar amb la parella?
2: No, o sigui, nosaltres seguim fent individual, en plan...
0: Ah, feu les dues?
2: Sí,
0: ah,
2: jo i el Biel competim sols també, de manera individual, però en un nivell pues, més... normal, en plan, no competim de manera internacional amb l'individual, sinó que aquí a Catalunya.
0: Ah, però també està bé, així també canvieu,
1: clar.
0: No?
1: No sé, no només parella, sí, no. Altres coses.
3: I, bueno, pràcticament les coses de parella també entren coses d'individual i clar. Gràcies a entrenar
1: exacte.
3: Per individual també ens ajuda a poder millorar després a la parella.
0: Ah, molt bé.
1: I què preferiu, individual o parella?
2: Jo parella.
3: Sí, jo també parella.
1: Perquè clar, és que a l'estar a la pista potser estar acompanyat és millor, no? Que estar sola.
2: A veure, a vegades és o sigui, jo crec que s'hi ha de posar més esforç i és més complicat, però a mi m'agrada molt, jo ho disfruto molt, la veritat.
3: Sí, a veure, a mi és que la veritat que des de que vaig començar a fer parella això sempre m'ha agradat i la veritat que també ajuda molt en el tema de competicions, de que el C2, els nervis es reparteixen.
1: Exacte.
2: Sí.
3: I una polla...
1: Clar.
3: O sigui, al final...
1: Us recolzeu entre
2: sí,
1: els
2: sí,
1: dos.
2: Sí, entre els dos, doncs... Pues...
0: Feu equip.
1: Exacte.
2: Sí.
1: Molt bé.
0: Molt bé. I al final també ens heu comentat una mica fora de càmeres que entreneu molt, els entrenaments són molt llargs. Com és tot això d'entrenos tan llargs? Perquè al final és molta disciplina, molta dedicació. Com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, jo personalment, que ara mateix estic fent primer de batxillerat... m'està costant una mica més aquest any el tema de gestionar els entrenos, els estudis i tot. L'any passat que estava fent quart d'ESO pues, bueno, podia entrenar quasi tots els dies de la setmana, a caps de setmanes entrenar, quasi cada dia entrenàvem. Aquest any entrenem poder una mica menys que l'any passat, però sí que és veritat que ara que se'ns acosten campionats importants pues, hem d'entrenar bastant i m'està costant perquè haig d'estudiar molt, haig d'entrenar i poder no puc fer altres coses que m'agradarien fer, però bueno, al final pues, és un sacrifici que haig de fer perquè pues, és el que em toca ja.
1: Perquè ens entenguem, o sigui, quantes hores feu a la setmana, quants dies entreneu?
2: Ara
1: aquest curs.
2: Entrenem 4 dies a la setmana, en total pues, més de 10 hores a la setmana.
1: El dia
2: segur.
1: Que són? 3 hores al dia? 2 hores?
3: 3
1: hores al dia.
3: 3, 4 hores.
2: I els caps de setmana, sí.
1: 4. També treuen cap de setmana.
2: Cada dissabte, sí.
0: Però clar,
2: i ara, algun diumenge també.
0: Però ara que ho feu perquè ara s'apropa, o de ara s'apropa el campionat que teniu d'Espanya, no?
2: Sí.
0: Ho feu per això o de normal, vull dir, una setmana?
2: No, de normal entrenem unes poder 12 hores a la setmana.
3: Sí, entrenem 3 dies a la setmana més el cap de setmana, que serien 4 dies.
1: Sí. Hòstia, és que és un esport que requereix molt d'esforç, no? O sigui, no seria capaç, eh?
0: No, jo tampoc. Jo però, baixava,
1: i clar, tot aquest esforç que dediqueu, noteu que us ha fet canviar la vostra rutina que potser teníeu abans? Per exemple, jo què sé, l'hora de sortir de festa. A l'hora de potser també, no sé, si potser el menjar heu de menjar una mica més sa, jo què sé. Tot aquest rotllo, perquè clar, costa.
3: Bueno, en el meu cas, com que ja porto bastants anys fent el que és parella i vale. portant aquest ritme, és com que ja m'he acostumat, ja no sortia de festa, perquè al final el dia següent també tenia entreno i de més, i tampoc és que m'agradés gaire sortir i de més. I després, pues, pel tema menjar, crec que és més que no influeix gaire, tipo, sí que...
1: Vale.
3: Me deixes una mica el que menges i de més, però no és que diguis de que no puc menjar això perquè...
1: Vale, no és tampoc
2: no
1: tan restrictiu.
2: No. Vale. Plan, no, tampoc ens prohibeixen menjar-nos una pizza, saps?
1: Vale, no, a veure, ja ho sé, ja ho intueixo.
0: No, no,
1: però hi ha esports que, clar, sí, no seria el cas en aquest cas.
2: No, vale, no.
0: I vosaltres com gestioneu la pressió abans d'una competició important o abans d'un... Ai, com ho gestioneu?
2: Bueno, a veure, nosaltres també tenim suport psicològic, o sigui, tenim una psicòloga al club que en plan ens ajuda i tal per poder gestionar aquestes coses, perquè en el moment en què has d'anar a un campionat així d'important, doncs és normal que hi hagi tensió, hi ha nervis, hi ha enfad, en plan ens enfadem.
1: Entre vosaltres?
3: Sí.
1: En sèrio?
2: Oh. Bueno, hi ha més tensió entre tot,
1: vale,
2: i pues,
1: clar, és que...
0: està tot a flor de pell.
2: Clar, és que una mica complicat. Llavors, pues, sí que és veritat que pues, tenim la psicòloga que pues, ens ajuda pues, a poder-ho gestionar tot millor, i bueno, també que, amb el que hem dit abans, que entre nosaltres pues, també pues, ens apoyem, i que si un dia un està malament, pues, l'altre tira més del carro o al revés.
0: Molt bé.
3: Sí, bàsicament és això, tipus... Al final, si ens enfadem o no, és bàsicament perquè portem tota l'atenció de que estem de campionat.
1: Clar.
3: No és perquè realment ens portem malament o de més, sinó és bàsicament pel moment.
2: Que tampoc ens enfadem com a tal, però poder,
1: bueno, però
2: no, poder diem algun comentari.
1: Clar, a veure, això passa. O sigui,
2: algun comentari que no hauríem de dir. O...
3: De que li posen les culpes als de més perquè no... Això, però...
0: Però és que és normal.
2: Però és normal, perquè sí, són sí. moltes hores junts sí. i és com... És com una relació de parella, és que és, sí. És quasi el mateix, o sigui, és com si estiguéssim en un matrimoni aquí. Sí.
1: És que clar, no, clar,
2: no, clar
1: moltes hores junts.
2: No, clar, moltes hores junts, de veritat.
1: I tots aquests processos d'estar mentalment fort i tal, heu tingut algun moment en tota aquesta etapa que us hagueu com rendit i que heu dit, és que m'està costant molt seguir?
2: Jo sí, n'he tingut uns quants. O sigui, jo ara, per exemple, ara mateix estic en un moment en què m'està costant perquè estic d'exàmens finals, mm-hmm. Ja tinc els últims exàmens, ho tinc tot acumulat, a sobre com que marxem entre setmana, marxo 3 dies que no vaig a col·le, tinc exàmens, ostres. Me'ls han de canviar de dia, llavors se m'acumula tot, més els nervis del campionat, més els entrenos, llavors estic en un moment que... m'està costant una mica...
1: I com ho gestiones? És a dir, a què recorres per intentar no... saps, no caure?
2: Bueno, intento pues, anar fent poc a poc, pensant que pues, al final és com que al final tot aquest esforç pues, tindrà un benefici, tindré, pues, acabaré pues, tenint el que jo vull, el que he estat lluitant durant tota aquesta temporada, i pues, al final pues, poc a poc vaig fent.
0: Però vosaltres formeu part dels esportistes d'èlit d'Espanya? És que
1: és veritat.
0: Nosaltres coneixem a gent que, per exemple, del hockey i tal, que doncs formava part de la selecció espanyola i tenia com benefici amb el tema dels estudis, que potser a la selectivitat
1: és veritat,
0: amb un 5
1: això...
0: entren. Vosaltres no. formeu part?
2: No, perquè en el patinatge per poder tenir com aquest com... que perquè et deixin pues, treure't optatives, el de treure un 5 a la CL, has d'haver anat a un mundial.
0: Ah, vale.
1: Ahir no he anat a mundial. hi ha mundial de patinatge, no?
2: Sí.
1: I podeu anar, o sigui, teniu...
2: Però és que és molt, és molt complicat. Sí.
0: Vale.
1: Però sou capaços d'arribar? Creieu que sou capaços?
2: Jo ara mateix...
1: Home, heu arribat a l'europeu, no?
3: Bueno, a veure...
2: jo ara mateix...
3: Potser entrant al nou any, tipo, és el nostre primer any de sènior, potser en aquest moment no...
2: No, però
1: més endavant.
3: Però si entrenéssim i de més, jo crec que sí.
0: Clar, és que porteu molt poquet, no?
2: Portem dues temporades fent parelles.
1: Sí. Clar, relativament és poc, sí.
0: I amb el tema dels estudis, com us organitzeu, com ho feu? És a dir, tu has dit, doncs anar fent poc a poquet, tal, però que teniu uns horaris establerts o com ho gestioneu, com ho feu?
2: Bueno, jo intento buscar lloc on no el tinc. O sigui, jo, a part, bueno, soc entrenadora també del Sant Josep i pues, també ja tinc una tarda que entreno, o sigui, un dia menys. Però bueno, que vaig buscant llocs per poder estudiar i al final pues, plan, no m'està anant gens malament.
0: Molt bé.
1: Home, és una gran sort. Perquè sí. Tu estudies.
3: Jo realment estic estudiant grau superior d'esports.
1: Ah, vale.
3: I doncs, clar, a veure, sí que no és tan exigent potser que un batxillerat. I doncs, no, o sigui, sí que menja temps, però no és tant com un batxillerat.
1: No és tant. Tu pots combinar millor, no?
3: Sí. I doncs també, pues, sí que tinc més temps que potser algú que fa batxillerat o ja està a la universitat.
1: Clar, és més difícil.
0: Llavors, cap a un futur, a nivell, a nivell de treballar, tens pensat dedicar-te a l'esport, oi? Vull dir, amb el patinatge o amb algun altre esport?
3: Sí, bueno, ara estic pensant de fer fisioteràpia.
0: Ah, molt bé.
1: Molt bé.
0: Molt bé, molt bé.
1: I en tot aquest procés que esteu vivint, aquest estil de vida que porteu, creieu que té una data límit o ja o no voleu pensar en quan pot acabar?
3: Jo prefereixo no pensar-ho.
1: Però creieu que algun dia això haurà d'acabar o no?
2: Sí, no sé, s'ha d'anar mirant perquè també jo l'any que ve faig segon de batxillerat, llavors pues, també s'ha de veure com, com es gestiona tot això perquè clar, segon de batxillerat, bueno, que vosaltres ja l'heu fet, suposo que...
1: Ens va costar i no fèiem 10 hores a la
0: setmana. No, ja, ja.
2: Per això... Que...
1: Però bueno, si tu gestiones, tu pots treure perfectament.
2: Podéssim complicar una mica... I a part que crec que ell també ha de fer pràctiques i coses, llavors poder també...
1: I per part del club us donen llibertat, és a dir, si un dia dieu, és que no puc venir a entrenar, us diuen, no passa res, o us fan en plan un avís com, no us podeu saltar els entrenos?
3: Depenent del dia, jo crec. Tipo, ja. Si és un dia d'aquests que s'acosta al campionat i de més, ja directament tu inconscientment intentes no faltar l'entreno, però si has de faltar perquè tens un examen o algú... Si és un dia així molt puntual, sí que pots...
2: Tipo, no ens diu res el nostre entrenador.
1: No. Us comprèn.
2: Sí.
3: I si no, pues es busca un altre dia. En comptes de no entrenar pues aquell dia, es busca un altre. I recuperem l'hora.
0: Al final, és que si teniu una constància, si un dia falles, no passa.
1: Clar, és
0: no és que us esteu saltant l'entreno cada dia.
1: Clar,
0: saps? Vull dir, sí que ja sou conscients de l'importància. També us volíem preguntar que gràcies doncs, al vostre talent i com d'haver-ho feu i tal, al final, doncs, com hem dit al principi, doncs, heu adquirit doncs, alguns premis i heu arribat ara, comenceu amb el Campionat d'Espanya. Per vosaltres, què significa tindre tots aquests reconeixements i estan arribant tan lluny?
3: Per mi, al final, és com una recompensa per tot l'esforç que hem fet i tipo, tot el que hem treballat, tot el que hem passat de pues, moments que hem tingut pitjors i millors i al final pues, tot té una recompensa. I crec que pues, guanyar un premi o quedar en posicions així o anar a competicions així importants, pues, al final per això estàs entrenant.
1: Clar.
0: Molt bé. Sí.
2: No, sí, o sigui, jo sento com un orgull a dins que quan, o sigui, durant el procés, és un procés que és dur i es passa malament, hi ha moments, com ha dit ell, que són bons, però també hi ha molts moments dolents que la gent només veu com, veu la medalla, veu la copa i es pensa, mira que fàcil, han aconseguit una, saps? Però no és gens fàcil, hi ha moments molt durs i de que et passes hores entrenant una cosa i que poder no et surt... Però al final és el que diu ell, que tot esforç pues, té una recompensa i al final si tu treballes, pues, ho aconsegueixes.
0: Clar, el moment de guanyar deu ser super eufòria, no? Allà, he guanyat, no? Clar, us quedem amb això.
2: Sí, en el fons, clar, en el fons no, o sigui, el que recordes primer és pues, tots aquests moments així com el que dius tu, pues, d'eufòria, d'haver que... aconseguit alguna cosa.
0: Molt bé.
1: I de tots aquests premis i reconeixements que heu obtingut, hi ha algun que recordeu amb especial estima? Que digueu, aquest és que em va marcar molt.
3: Tipo, a mi em va marcar lo de poder anar a una Copa d'Europa, que al final és el que més hem arribat de moment. Exacte. I és com he treballat tot això per poder arribar aquí, i al final, vulguis o no, pues, és un orgull de poder fer això.
2: Sí.
1: Diríeu que el d'Europa és el que més us ha marcat,
2: sí,
1: no?
2: Sí, sí.
1: Que heu quedat tercer?
2: Tercer.
1: Tercer és d'Europa, eh? Perquè la gent no sàpiga, perquè clar, vull dir, s'ha de saber. I ara ja més reflexiu, o sigui...
0: Reflexionem.
1: Alguna cosa, però ja tant pot ser professionalment o personalment, que us hagi, el patinatge us hagi ensenyat a vosaltres?
2: A mi el patinatge sobretot m'ha ensenyat a ser constant amb tot. Tipo, molta gent a mi quan em coneix em diu, és que ets una persona que ets... tens una disciplina, tens un esforç constant. O sigui, jo no només soc disciplinada en l'esport, sinó que jo, per exemple, en els estudis també, soc superdisciplinada, tinc com una constància cada dia estudiant, entrenant, doncs, per a poder aconseguir coses, i la gent, com quan em coneix, diu, és que com pots estar tot el dia fent això, estàs, no pares, en tot el dia sem al sofà, yeah. Saps? És com... I això és el màxim que m'ha ensenyat el patinatge, esforçar-me per el que vull i...
0: Ja et sents orgullosa.
2: Sí,
1: la veritat és que sí. L'aprenentatge.
0: Home, sí. Sí, sí, sí.
3: I, bueno, jo, pues, la veritat que també més o menys igual que ella, de pues, buscar el que treballes. Al final també és una cosa que entra un punt de que volies començar passant-ho bé i al final has acabat treballant així per... poder arribar a aquests nivells i de més, pues és això, és poder arribar a fer...
1: Home, clar.
0: Però això també està bé, que...
1: Clar,
0: o sigui,
1: total.
0: Comences poc a poc, llavors ha sigut una cosa supernatural, gens forçada, sí. I potser per això també teniu tanta estima i us agrada dedicar-vos-hi tant, perquè si al final us ho haguessin com inculcat i
1: des
0: forçat,
1: principi,
0: ja,
1: clar.
0: Al final arriba un punt que canses i dius, ostres, jo aquí per estar obligat no estic, saps?
2: Clar, no, és algo que fem perquè ens agrada i perquè... pues, tenim aquesta passió i però si és el que dius tu, si estiguéssim obligats a fer-ho, al final diries venga, adéu, perquè no puc
1: clar.
2: Més.
1: Totalment.
0: Sí, sí, sí, molt bé.
1: I... Ai, no, una pregunta que m'ha oblidat. Què volia dir?
0: No ho sé. Aquest nivell de connexió no arribem encara.
1: Bueno, sigue.
0: Vale.
1: Perquè se li volia dir.
0: No, us volíem preguntar quin és... per exemple, doncs, algun campionat o algun lloc que vulgueu arribar, el vostre somni.
2: Home, a veure, el meu somni seria anar al Mundial, òbviament, plan, el màxim que podria arribar, però sí que és veritat que, com hem dit, bueno, com hem dit abans, que és molt complicat, penso ara mateix, poder arribar a un Mundial, perquè és una cosa que necessites molts anys, plan, portem només 2 anys fent parelles, doncs necessitaríem bastants més per poder arribar-hi. Però sí que és veritat que seria un objectiu que m'encantaria, però bueno, bastant sueño.
1: Perquè el Mundial s'aconsegueix que és primer d'Europa.
2: Sí.
1: Vale, llavors és primer d'Europa, primer d'Àsia, primer d'Amèrica, no?
2: Sí.
1: Sí?
2: Bueno, penso que sí.
1: Ah, vale, llavors després...
3: Bueno, a part d'això, suposo que també necessites una puntuació...
2: Sí,
1: una
2: puntuació.
1: Vale, ok.
3: Sí, és com que et demanen uns mínims a part
2: de la classificació.
1: I ara m'ha vingut la pregunta, eh? Obteniu algun benefici econòmic quan guanyeu?
3: No.
1: No, eh?
2: Si ens gastem un munt de diners per guanyar la copa i la medalla.
1: Que, òbviament ja és molt, però clar.
2: Però no ens paguen
1: res, eh?
2: Res.
1: Ni al club, res.
2: No, res.
1: Bueno.
0: I quan marxeu de viatge i això...
2: Tot de la butxaca.
1: Clar, és que...
0: A vosaltres, sí. No subvenciona el club.
1: És que, ostres, és que...
2: Ni la federació ni res.
1: Clar, és que la federació hauria de... No?
2: Sí, per exemple, ara, el dimecres que vens, marxem a Màlaga al campionat d'Espanya, sí. I ens ho paguem tot nosaltres.
3: Sí.
1: Que fort. Uau.
2: Bueno, i clar, lo nostre, més lo dels nostres pares, la nostra família,
1: clar,
2: saps?
1: Clar, l'acompanyament...
3: Més lo de l'entrenador, perquè...
2: Més lo de l'entrenador, que li hem de pagar nosaltres.
3: Ah. Al final... Hombre, al final ens està entrenant cada dia, ens està acompanyant allà a la competició.
2: L'entrenador
3: és com
2: no s'ho pagarà ell.
3: Qualsevol esport que, bàsicament,
1: clar.
3: Si t'han d'acompanyar perquè és la seva feina i de més...
1: No, l'has de pagar. S'ha de pagar tot.
2: S'ha de pagar. Però que la federació no suelta nada.
1: Pues a veure si ens escolta la federació.
2: A veure si li arriba.
1: Comunicado.

0: patinatge mai ens donarà de menjar, o sigui, tu no et pots dedicar només al patinatge, no.
1: No, vale.
0: Poder a la llarga, quan ja tinguis una fe... en plan, quan siguis molt més gran, poder, sí. Però sí que és veritat que si ets entrenador, doncs t'has de complementar amb alguna cosa més, o sigui, has de treballar d'altra cosa. Que jo aquest any, o sigui, és el meu primer any entrenant, i la veritat que és algo que m'agrada, o sigui, ho he disfrutat molt, és algo que m'agrada molt, perquè penso que com transmetre la meva passió com d'aquest esport a nenes que són petites, pues és com algo super bonic de veure.
1: Tenen?
0: Entre 7 i 10.
1: Ah, són petites.
0: Sí, sí, són petites.
1: A tu t'agradaria?
2: No, a veure, jo l'any passat sí que vaig estar entrenant en un grup de nenes petites, i que és veritat que vaig haver de deixar-ho per centrar-me més en el que són els nostres entrenos i de més, perquè al final pues, es necessitava, però sí, és una cosa que al final estàs ensenyant el que has après tu.
1: Clar, és que està molt bé.
2: I a més que estàs fent que la gent més petita i les petites del club i de més aprenguin a bàsicament com has après tu, i clar, crec que és una oportunitat perquè totes les nenes i de més puguin passar-s'ho bé i aprendre.
1: Totalment.
3: I que millor que la persona que t'ensenyi sigui algú que ho està vivint, clar, i sap el que és, perquè si no ningú t'ensenya el mat. Vull dir, no connectes,
0: clar,
3: tant.
0: Sí, sí.
1: No, saps? Total, sí, sí.
3: Sí, sí. I clar, has dit tu que mai el patinatge et donarà de menjar.
0: No.
3: Vosaltres creieu que el patinatge realment té el reconeixement que mereix?
0: Jo penso que no, perquè per exemple el patinatge no és un esport olímpic. O sigui, el patinatge sobre gel sí, el patinatge sobre rodes no.
1: No.
0: I jo penso que pues, bueno, a mi m'agradaria que tant un futur ho pugui ser, perquè penso que és un esport que pues, és molt minoritari. En Catalunya poder no tant, perquè pues, no, se sent parlar,
1: sí,
0: bastant
1: se sent
0: de patinatge
1: bastant,
0: aquí a Catalunya, però sí, fora sí, de Catalunya no hi ha gairebé clubs de patinatge. Poder pues, en zones més tipus Portugal, Itàlia, i d'aquí a Espanya, pues, Galícia, mm-hmm, i no sé quina...
2: Clar, hi ha zones que sí que sí, és més com aquí, com per exemple Itàlia també és un lloc que es fa bastant, hi ha també molta influència, hi ha moltes parelles que són bastant bones del nivell i de més, perquè és algo que s'entrena, i hi ha zones que, com per exemple, pel que he entès i de més, a Itàlia, per exemple, si ets un nen que patina i de més, estan com que t'obliguen a fer parella pel simple fet de que estan buscant de que cada vegada hi hagi més parelles, perquè és un esport que tu pots escoltar de que hi ha patinatge i de més, però justament de parelles n'hi ha poques.
1: A vegades hi ha noi i noia, parella.
0: Sí, sí.
1: Ah, no pot ser noia, noia,
0: no,
1: o noi, noi?
2: De no, moment no.
0: De moment no.
1: I això per què no es pot fer? Quin problema creieu que pot haver-hi aquí?
0: La veritat que no sé, però sí que és veritat que pel tema de la força i tal, poder seria complicat.
2: Sí.
0: O sigui, seria molt complicat, clar, trobar a una... O sigui, és més fàcil trobar un noi que sigui molt fora, una noia, sí, que estigui molt, va, fora.
2: O sigui, no significa, exemple, que no es pugui fer.
0: Que no, sí, clar que no, que sigui, possiblement hi ha alguna noia que pot aixecar-me a mi, saps? O sigui, no dic que no, però...
1: Vale, vale.
0: Jo no podria aixecar a
3: una
0: plan,
3: noia,
0: no,
3: clar,
0: no podria jo, saps?
3: Bueno, és el que has dit tu, el tema de la força.
0: Sí, jo penso, sí, que és això, el principal.
1: Sí. Vale, vale, vale.
3: Molt bé, doncs estem arribant al final del,
1: sí,
3: programa ja. I
1: passa ràpid això.
3: Sí, i us volíem preguntar si ens podríeu definir la vostra trajectòria amb una paraula.
2: Constància.
1: Sí. Constància.
0: Esforç.
1: Mira.
3: Molt bé.
1: Ha quedat clar, ha quedat, sí, clar. En tota l'entrevista s'ha repetit molt,
3: sí,
1: aquesta constància, dedicació,
3: sí,
1: esforç.
3: És que és com s'aconsegueixen les coses, al final, aquí sempre ho diem.
1: Sí, sí, sí.
3: Quan va venir batxillerat, també ho van,
1: home,
3: dir.
1: Sí, sí,
3: això.
1: Sí. I també amb els artistes, tots.
3: Tothom.
1: I quin consell donaríeu a una persona que ara vulgui entrar? Petita. Una persona petita que vulgui dedicar-s'hi.
0: Pues que si de veritat ho vol, que lluiti per poder-ho aconseguir, per poder-ho fer i per poder-hi arribar.
1: Que s'hi pot arribar.
0: Que s'hi pot arribar, que no és impossible.
2: Sí, i que ho vigui, perquè és que literalment al final t'ha d'agradar, perquè si no és, com hem dit abans, és molt difícil fer una cosa que no t'agrada i tenir el sacrifici de fer tants entrenos, tantes hores i de més. Si al final no t'agrada,
1: no, clar,
2: no arribaràs gaire lluny.
1: Total, això està clar.
3: Molt bé, doncs, doncs moltes gràcies,
1: per venir, haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
3: Que esperem que us hagi passat superbé. I esperem que doncs, la gent pugui connectar amb un esport, perquè no havíem portat a cap esportista.
1: No.
3: De moment.

0: esportistes, no?
1: No, no, no, som els primers i mira quins primers.
0: Sí, però no marxeu, perquè ara arriba la nostra secció especial de l'expressió de la setmana.
2: Hòstia,
0: a veure.
1: O sigui que expliquem de què va, no?
0: Sí. Doncs, Biel, doncs, expliques de què tracta?
1: Sí, de què tracta. Doncs des d'aquí a tota Ona volem fer que el català se segueixi parlant. Per tant, volem, bueno, us proposarem una expressió catalana que ja no s'utilitzi tant. O que ja no, bàsicament, no s'utilitzi.
0: No vale.
1: Per tant, us direm l'expressió i heu de dir, o sigui, heu de dir si sabeu el que vol dir. És a dir,
2: heu de
1: dir-nos el significat de l'expressió.
2: Vale.
1: Si no sabeu el que vol dir, us ho diem nosaltres, vale?
2: Vale, vale.
1: Però en principi, si ho sabeu, molt millor. Quedeu millor.
0: L'expressió d'aquesta setmana és fer mans i mànigues. Sabeu què vol dir?
1: Vinga, va, penseu, penseu. Què pot ser? Fer mans i mànigues.
2: Sembla com esforçar-se, no?
1: Sí. Molt bé! L'heu clavat, la sabíeu o no? O heu intuït?
2: No, però hombre, no sé,
3: l'he intuït. Potser està una mica relacionat amb l'entrevista com a
0: d'esforçar-se, sí.
1: Pots
0: jo ben posar. Sempre intentem com relacionar-la, perquè així que és molt guai. Sí, sí, doncs és això.
1: És una frase que vol dir, bàsicament, esforçar-se molt per aconseguir alguna cosa. Per exemple, doncs, si jo dic, vaig a fer mans i mànigues per arribar a temps. Doncs és com vaig a fer el possible, em vaig esforçar al màxim per poder arribar. Però clar, perquè no s'utilitza aquesta expressió, Emma? Perquè...
0: Aviam, aquesta expressió ha deixat de fer-se servir bàsicament perquè estem com minimitzant el vocabulari i anant a lo senzill, com ho vaig intentar molt, vaig a fer el possible i bàsicament per això que minimitzem no, sí, sí. El
1: clar,
0: vocabulari.
1: I arriba un punt que
0: sí, sí.
1: No es fa servir.
2: Sí, expert, no?
1: Expert.
2: Sí, expert. Sí, expert.
0: Però fer mans i mànigues potser és com de fer això, no?
3: Sí, clar.
2: Plan, mans i mànigues.
3: És com remengar-se.
2: Me voy a...
1: Exacte, com que quan...
2: Em vaig a preparar,
1: exacte,
2: saps?
1: Exacte. Com... pues sí, sí, pues, de fet té aquesta relació,
2: jo crec que...
1: Sí, sí, sí,
0: sí. Molt bé. Doncs moltes gràcies per haver vingut, esperem que us ho hagueu passat superbé. I res, que ja tocava tornar.
1: Ja tocava tornar perquè portàvem temps i, jo,
0: un mes
1: teníem
0: ja
1: ganes, teníem ganes.
0: Sí, sí, sí, ho hem disfrutat molt. I sí. Res, doncs,
1: bueno,
0: fins
1: que
0: aquí.
1: Que sapigueu que s'està acabant la temporada, o sigui que estigueu atents al que anem penjant perquè se vienen cosites, se vienen cosites.
0: Sí, sí,
1: moltes cosites.
0: Moltes
1: cosites, oi?
0: Sí, moltes cosites. Molt bé, doncs aquí ha estat a tota Ona, la veu que vibra.
1: I no s'abandona. Moltíssimes gràcies per escoltar-nos.
0: Ens veiem, adeu.
1: Adeu.
4: Ona Bitlles. El teu nou punt de trobada a Torrelavit es diu Cafeteria Isaacs. Vine a descobrir la nova cafeteria de Torrelavit, on podràs gaudir de bons esmorzars de forquilla, o si ho prefereixes, un bon cafè i una selecció immillorable de bones pastes dolces. Al carrer Segimon Tomeu, número 2 de Torrelavit, Cafeteria Isaacs. T'esperem. Ona Bitlles.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
0: Crida la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests tres dies de festa que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El director del servei, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
2: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
0: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
3: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de fa 5 anys. Joan Ramon Riera és el comissionat d'Habitatge.
4: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
0: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
3: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva el curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
0: Preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
3: Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
0: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
3: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: I en cultura recuperen 300 peces amb alt valor patrimonial.
3: Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX encunyades a Tarragona.
0: En esports, Jordi Cervantes, ho hem sabut fa uns minuts, 9 catalans al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i el Canadà.
5: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
0: Previsió del temps, Luis Mi Pérez, bon dia.
6: Bon dia, comença la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
0: Estarem pendents al control de so un dia més al nostre company Ivan López. Passen gairebé 4 minuts de les dues.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Nostra portada d'aquest dilluns, el Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany n'han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir en un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
7: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
2: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
7: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
2: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
7: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
0: Doncs anem a saber a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
8: Hola, bon dia. De moment encara podíem parlar d'una relativa calma a l'espera d'aquest retorn de 300.000 vehicles del dia d'avui. Ara com ara no es registren cues quilomètriques o punts molt conflictius a l'hora de circular. Sí que anem veient punts amb més intensitat, punts també d'altra banda habituals, com és el cas de la P7 a Barberà del Vallès en sentit sud, l'entrada per la C58 a Barcelona entre Montcada i Torre Baró, punts també de vies de costa, com és el cas de la C31 amb més intensitat a la zona de Cubelles en sentit Barcelona, però vaja, si més no, de moment no passa d'aquí sense altres dificultats afegides. És tot. Bon dia.
0: Gràcies, Eduard. I el Brull, a Osona, reclama mesures a les carreteres de Collformic després de la mort de 2 motoristes en només un mes.
3: L'Ajuntament denuncia que aquesta via s'ha convertit en un circuit on vehicles de tota mena corren a molta velocitat.
0: És una crònica de Guillem Rico des del 9FM.
9: El darrer va morir aquest dissabte a la tarda en una sortida de via. L'anterior accident mortal va tenir lloc durant el pont de l'1 de maig. L'alcalde, Pere Medina, assegura que la carretera s'està convertint en un circuit.
10: Ens preocupa perquè la via de la carretera de Collformic, que va des de Ceba fins a Santa Maria de Palautordera, és una via on hi transiten al cap de setmana ciclistes, gent que va d'excursió, famílies, gent que va a mategar, gent que va a Pla de Calma, i és incompatible amb gent que vol fer servir la carretera de circuit. Hem reclamat diverses vegades a l'òrgan gestor del Parc Natural que veiem incompatible els valors i la gestió d'un parc natural amb que tinguem una carretera a través d'aquest parc natural, que la qual no puguem regular ni actuar de cap manera sobre aquests vehicles que passen a alta velocitat.
9: Davant d'aquesta situació, el consistori ha demanat mesures al Servei Català de Trànsit. Amb la víctima de dissabte ja en són 4 les que han mort en carreteres d'Osona des de principis d'any.
0: I encara parlant de mobilitat, el Ministeri de Transports ha adjudicat aquest dilluns el contracte per estudiar la implantació de 4 vies al tram Castelldefels al Prat i incrementar la capacitat del tram al Prat Sants.
3: L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i forma part del pla de Rodalies.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: 7 minuts, arribem a un quart de 3, us ho dèiem en titulars. Frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut avui. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
11: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compravenda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
12: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els 2 darrers anys després de la Covid, i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
11: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
0: I a Terrassa, l'equip de govern també vol posar fil a l'agulla a la manca d'habitatge assequible i per aconseguir-ho desplegarà un pla local fins al 2031 que el ple haurà d'aprovar aquest divendres.
3: L'objectiu és arribar al 10% d'habitatge públic en els propers 5 anys. Actualment és del 7,7%.
0: Ràdio Municipal de Terrassa, Carme Contreras.
13: Un document elaborat a partir d'una exhaustiva diagnosi de la situació a la ciutat i amb la participació de totes les forces polítiques, entitats i ciutadania. Està dotat amb un pressupost de 27,6 milions d'euros i concreta les passes a seguir. Lluïsa Melgares és regidora de Polítiques Socials d'Habitatge i Promoció Pública d'Habitatge.
14: Fem un exercici del lideratge metropolità amb aquests dos documents. Terrassa és un motor que més solars i capacitat de creixement aporta a Catalunya.
13: La primera línia estratègica del pla és l'ampliació del parc d'habitatge posant sòl en dret de superfície per a privats amb condicions públiques. Això suposa una inversió de 113 milions i la construcció de 740 habitatges que s'entregaran fins al 2028. Cal afegir els pisos aportats a la Generalitat en dret de superfície i 48 solars que tenen una capacitat de construcció de 2.600 habitatges.
0: I el govern espanyol ha presentat aquest dilluns un pla dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar justament l'habitatge i també el transport verd. Està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
3: 4.700 milions seran per a rehabilitació i habitatge social, perquè barris i edificis consumeixin menys energia i també per lluitar contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
15: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
3: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
0: 3 minuts i en punt, un quart de 3. El govern aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors, entre 200 personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà al mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats. Arnau Olmós.
16: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, Educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
17: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
16: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
0: Gràcies per aquesta informació, Arnau Olmos, i preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
3: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
0: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments, Marc Pijuan.
18: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
19: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
18: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Ormuz en el punt de mira.
0: En bon un quart de tres, aquest dilluns hi ha convocada una vaga del personal tècnic sanitari per exigir la seva reclassificació professional.
3: Els col·lectius afectats denuncien els reiterats incompliments de les administracions. S'han convocat manifestacions a les quatre capitals.
0: La Tarragona ha plegat una cinquantena de persones a les portes de l'Hospital Joan 23, Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
20: Els sindicats manifestants, UGT i Comissions Obreres exigeixen l'aprovació immediata de la dotació econòmica necessària per fer efectiva aquesta reclassificació, a més del compliment íntegre de l'acord marc per a una administració del segle XXI. En aquest sentit, culpen al Ministeri d'Hisenda d'aquesta inacció, ja que declaren que la voluntat política hi és, però no pas l'econòmica. El secretari de Sanitat de la UGT a Catalunya, José Manuel Domínguez, destaca que la reclassificació professional suposarà un reconeixement, però sobretot una millora salarial.
21: D'entrada, el reconeixement de la categoria que tenen, de la qualificació professional que tenen, que no és la que tenen ara, sinó una superior. I per altra banda, evidentment, això comporta un requisit econòmic que pot estar al voltant de 3.000 euros anuals.
20: Segons la plantilla de l'Hospital Tarragoní, en la jornada de vaga estatal han tancat 6 quiròfans de cirurgia major ambulatòria i un de la segona planta. Només funcionen els d'oncologia i urgències, complint així amb els serveis mínims.
22: Notícies en xarxa.
0: Més coses. La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
3: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
0: I us ho dèiem en titulars, la taula del tercer sector llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals previstes per d'aquí un any.
3: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
0: És una crònica de Maite Polo.
23: Tots els marroquins globen.
24: Ens treuen treballs.
25: Com a trans, et veuen com un monstre.
26: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
27: Aquest, amb un trastorn mental, és violent.
28: Una soledat.
29: La gent gran.
30: Són gent que roben.
31: Paràcid. Marimatxo.
32: Estic solo.
33: Terroristes.
34: Ve a menjar plàtans.
35: Tot això és odi. Aturem-lo.
3: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
36: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
37: L'odi
1: té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
2: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És Odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
0: 11 minuts, arribem a 2:15. És moment de repassar altres notícies destacades d'aquest dilluns. En què ens aboca el 20% del terme de Santa Maria d'Oló, el Moianès, surt designat com a zona prioritària per instal·lar plaques solars. Ara bé, el seu alcalde recorda que només estan obligats a acceptar-ne un 1% i que els propietaris dels terrenys afectats tindran sempre la última paraula. Ràdio 010, Jordi Givert.
4: El mapa del Plàter especifica que un 20% del terme municipal d'Oló és apte per posar-hi plaques solars. Però segons el mateix pla, el municipi només està obligat a ocupar un 1% d'aquestes terres prioritàries. Això seria entorn a unes 115 hectàrees de les 6.621 que té en total tot el terme municipal d'Oló. Xavi Baraut és l'alcalde del poble.
5: Però per assolir l'objectiu que ells es marquen de cara al 2050, d'aquest 20%, que s'omplís un 1% del 20%, és a dir, estem parlant d'unes 115 hectàrees, seria suficient per cobrir el que se'ns demana amb l'objectiu que tenen del Plàter.
4: A la vegada, qualsevol proposta ha de ser acceptada pels propietaris dels terrenys.
0: I a Girona, 7 de cada 10 ciutadans canvien el castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat.
3: L'enquesta, que s'ha fet a 520 persones, constata un retrocés en l'ús del català a la capital gironina.
0: Girona FM, Pau Villafañe.
6: Tot i així, en contrapunt, la dada del 24% de gironins i gironines que mantenen el català està per sobre de les dades de les comarques de Girona, amb un 19%, i encara més a nivell català, on aquesta dada és del 13%. Núria Riquelme és la regidora de Llengua Catalana de l'Ajuntament de Girona.
7: L'estudi confirma que l'era del Girona RAI ha acabat. Tot i que les dades diuen que a Girona estem millor que a Catalunya, també diu que estem pitjor que en la majoria d'indicadors que la demarcació de Girona en conjunt, que les comarques de Girona. Per tant, no podem estar satisfets amb aquest 60% de gent, ho veurem ara de seguida, que fa servir el català sol o combinat com a llengua habitual. Per tant, a Girona no ens podem conformar i entenem que tenim molta feina per fer i, per tant, molt de camp per córrer.
6: L'enquesta també exposa que un 94% de la població de Girona entén el català. Tot i així, en la mitjana d'habilitats lingüístiques sempre està per sota del castellà. Per altra banda, prop d'un 60% dels gironins fan servir el català com a llengua única o prioritària en combinació amb el castellà.
0: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
3: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito i 1.000 monedes del segle XIX.
0: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
8: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
9: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
8: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
0: I arribarem als esports amb música. Set minuts, arribem a 2:15. Escolteu un fragment de Madama Butterfly. Es representa avui a Barcelona.
3: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
10: Hiciste la maleta, así decirme adiós. Ay, qué dolor, como me abandonó. Ay, qué dolor, y solo me...
0: I en un registre ben diferent, escolteu Los Chunguitos. Actuen també avui a Barcelona.
3: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la sala Razzmatazz.
0: Doncs ritme de xunguitos, arribem als esports. Que ens porta el Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. Nou futbolistes catalans aniran al Mundial de Futbol dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb la selecció espanyola.
11: Bon dia, Jordi. A més, 8 jugadors del Barça estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan Garcia, Eric Garcia i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marc Cucurella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explicava la convocatòria dels tres porters.
12: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
11: El cap de setmana ens deixava la celebració del Barça a l'Avinguda Maria Cristina de la Champions aconseguida a Oslo davant l'Olímpic de Lió en un partit que guanyava 4-0. Com dèiem, a la gran festa, la de les jugadores blaugranes amb la seva afició, hi havia Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
13: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
14: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
13: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
11: La mala notícia, en canvi, va ser el descens del Girona a segona divisió. El president del Girona, dels gironins, del Figeli, avisa que ara venen setmanes complicades.
15: Som tots aquí, no

0: La xarxa de comunicació local.
1: Tots els marroquins roben.
2: Ens treuen treball.
3: Com a trans et veuen com un monstre.
4: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
5: Aquest amb un trastorn mental és violent.
6: Una soledat, la gent gran.
7: Són gent que roben.
8: Paràsit. Marimacho.
9: Estic sol.
10: Puto mono. Ve a menjar plata.
8: Monstre.
11: Tot això és odi. Aturem-lo.
12: Taula d'entitats del tercer sector social amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona.
13: Informació.
14: Hola, som Sal Prieto i Diana Mar, les presentadores de l'infopodcast del Com t'ho dic de Delta.cat.
15: El podcast informatiu dels municipis de Deltebre, l'Ampolla, Sant Jaume d'Enveja i Camarles.
14: La idea de fer este infopodcast va sortir arran d'una de les reunions de la xarxa on se'ns proposava a totes les emissores fer un infopodcast que s'allunyés del butlletí tradicional.
15: Sí, de fet era estiu i la feina ens havia donat una treva, fet que va propiciar que la creativitat mos vingués a visitar.
14: Vam decidir fer-ho en format trucada entre dos amigues perquè trobem que és una manera molt habitual d'explicar-nos el que està passant amb persones més properes. I per a nosaltres, per a Delta.cat, els oients formen part del nostre cercle més pròxim.
15: Mos agrada que coneguen de primera mà què passa, sense massa formalismes, anant al gra, tot i que de vegades faigui una mica de mal.
14: M'ha fet gràcia,
15: ja.
14: Una mica de mal, però és que és veritat. El contingut com a tal de l'Infopodcast no deixa de seguir l'estructura d'un butlletí. Nosaltres el que hem fet és variar la forma. Expliquem les notícies més destacades de la setmana a través d'una trucada telefònica entre dos amigues que viuen al Delta de l'Ebre.
15: Vam decidir fer-lo setmanalment per no saturar els oients, perquè tot i que el format és diferent, el contingut no deixa de ser el mateix que ja oferim al butlletí i a l'informatiu habitual de la nostra emissora. L'infopodcast, tal com t'ho dic, una frase molt nostra, molt d'aquí baix, lo fem arribar als veïns dels nostres municipis a través del 107.6 de la FM, de l'streaming, de l'e-box, de la web, de les xarxes socials, del canal de WhatsApp i també per l'app de Delta.cat.
14: D'anècdotes en tenim una que ens va fer riure molt des d'un principi, i és que la ficció creada a l'Infopodcast és que una amiga viu a l'Ampolla, ficció total, i l'altra del Tebre, també ficció total. I algun oient amb qui hem coincidit que ens parlava de tu a tu donava per fet que això és veritat i res més lluny de la realitat, ja que Sal viu a Pinell de Brai i jo, Diana, visc a Tortosa. La proximitat per a nosaltres no és un valor afegit, és el valor. És el que ens diferencia d'altres mitjans de comunicació, ja que treballem amb actualitat de proximitat, no només perquè és la filosofia del mitjà, sinó per elecció. L'oient sent que som dels seus i això crea comunitat.
15: Sí, quan la font és tan propera és més fàcil informar, però també representa més responsabilitat.
14: Tota la raó, perquè hi ha més possibilitat que l'oient doni per bo el que li estàs explicant.
0: La xarxa de comunicació local.
16: Molt bon dia, són 2:15.
17: Notícies en xarxa migdia, amb Jordi Casino.
16: Crida a la prudència del Servei Català de Trànsit davant de l'operació tornada d'aquests 3 dies de festa, que ja està en marxa i quan encara han d'arribar a l'àrea de Barcelona 300.000 vehicles. De moment, el cap de setmana ens deixa 5 morts, 3 d'ells motoristes, un balanç que Trànsit qualifica de tràgic i dramàtic. El seu director, Ramon Lamiel, ha fet una crida a la responsabilitat, sobretot als motoristes.
18: El balanç que fem en aquest moment és un balanç negatiu i molt trist i tràgic i dramàtic. Tenim 5 víctimes mortals durant aquests 3 últims dies i, per tant, el que hem de mirar és que aquest retorn, que queden per retornar 300.000 vehicles encara a la conurbació metropolitana, sigui un retorn prudent, amb precaució i amb màxima concentració al volant.
16: És dilluns 25 de maig de 2026. Tenim més titulars. Fre a l'especulació immobiliària a Barcelona, Sònia Kerr.
19: Segons un informe de l'Observatori de l'Habitatge, la compra d'edificis sencers ha caigut un 31% l'últim any. Es tracta de la dada més baixa des de 2020. Joan Ramon Riera és el comissionat d'habitatge.
20: Comencem a detectar que la demanda residencial d'habitatge a Barcelona, evidentment, és molt important, no? Però que la demanda, diguem, inversora i o especulativa, doncs ja no és tan important perquè està fortament desincentivada.
16: Vistiplau del govern a contractar 1.800 nous docents.
19: L'executiu de Salvador Illa aprovarà aquest dimarts l'ampliació de la plantilla que es farà efectiva al curs vinent. L'objectiu és reforçar l'escola inclusiva i abaixar les ràtios a les aules catalanes.
16: I preocupació per l'augment d'expedients de regulació.
19: Tot i que el rècord

0: L'ocupació que viu Catalunya, el número d'eros ha augmentat més d'un 36% aquests últims mesos. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que n'han presentat.
1: I la taula del tercer sector social alerta dels discursos d'odi.
0: La plataforma d'entitats destaca un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: I en cultura recuperant 300 peces amb alt valor patrimonial.
0: Entre el material i elements de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o monedes, 1.000 monedes del segle XX, del segle XIX volíem dir, encunyades a Tarragona.
1: Esports, Jordi Cervantes, 9 catalans, el Mundial de Futbol d'Estats Units, Mèxic i Canadà.
2: I també 8 futbolistes del Barça formen part de la llista de la selecció espanyola per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquest combinat són Joan García, Eric García i Gavi.
1: Previsió del temps, Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia, començar la setmana tal i com va acabar la darrera, amb unes temperatures de ple estiu. De fet, a hores d'ara, tornem a passar dels 30 graus ja en aquests moments, a moltes comarques del prelitoral, de l'interior de Girona, també del Pla de Lleida. I no només 30 graus, sinó que en seran al voltant dels 35 els que s'arribaran a assolir en alguns indrets de les Terres de Ponent i també de l'interior de l'Ebre. Això sí, amb una mica més de vent tossut, un vent de xaloc, un vent de llevant, aquesta marinada alta, més insistent a les comarques de Lleida i de l'interior tarragoní, però sempre amb un bon sol, només 4 núvols decoratius, bàsicament, a les muntanyes de l'Alt Pirineu Lleidatà. En vista el dimarts, aquesta temperatura no afluixa. El matí serà suau, fins i tot una mica xafogós arran de mar, i la tarda tornarà a portar valors al voltant dels 35 graus a les comarques de Ponent, sense pluges, alguna boira a l'Ebre al matí. Atenció, perquè entre el dimecres i el dissabte tindrem gairebé una onada de calor. Estem pendents a la xarxa.
1: El control de so, Ivan López, passen gairebé 4 minuts de 2:15.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: És la nostra portada d'aquest dilluns. El Servei Català de Trànsit, que qualifica aquest cap de setmana llarg de tràgic i dramàtic per les 5 víctimes mortals registrades fins ara, i demana molta prudència pel retorn dels 300.000 vehicles que es desplaçaran al llarg d'aquest dilluns cap a la conurbació de Barcelona. 3 de les víctimes eren motoristes. Enguany han mort ja 20, gairebé la meitat de tot l'any passat, quan van morir-ne un total de 45. Mont Carvajal, bon dia.
5: Bon dia. Aquest cap de setmana llarg, perquè avui és festiu en moltes poblacions, ha fet que sortissin de l'àrea metropolitana de Barcelona 600.000 vehicles. A més, com que ja fa calor, han sortit moltes més motos, segons el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. 5 persones han mort per accidents, 3 d'elles motoristes. Lamiel ha dit que tot l'equip està tocat per aquests fets i fa una crida a la responsabilitat en la tornada.
6: Màxima atenció, màxima precaució i molta concentració, especialment a tots els vehicles, però especialment a les motos. No volem més accidents amb moto. El 2019 hi havia 17 víctimes mortals, l'any passat a aquestes alçades en teníem 21 i ara en aquests moments en tenim 20 de víctimes mortals.
5: Lamiel ha demanat respectar la distància de seguretat i tenir el vehicle en perfecte estat per evitar avaries i accidents. D'altra banda, aquesta tarda, des de les 5 i fins a les 10 de la nit, els camions no poden circular per la P7.
6: Amb el suport dels companys i companyes de Mossos d'Esquadra de Trànsit, que faran presència a l'autopista per poder anar apartant els vehicles que circulin, si no són essencials, i per tant poder respectar aquesta restricció de vehicles pesants.
5: També a la P7 hi haurà un carril addicional sentit nord entre Vilafranca del Penedès i Molins de Rei i un altre en sentit sud entre Llinars i Montornès del Vallès. Lamiel ha avisat que en aquest cas perjudicarà probablement els que circulin cap a Girona, perquè en molts llocs és laborable.
1: Doncs sapiguem a aquesta hora quina és la situació a la xarxa viària catalana, Servei Català de Trànsit. Eduard Sánchez, bon dia.
7: Hola, bon dia. De moment encara tenim una relativa calma, és a dir, no hi ha grans retencions a punts quilomètrics, el que hi ha sobretot són punts on hi ha lentitud i aturades de més o menys zones habituals, com és el cas de la C-17 a Parets del Vallès, un parell de quilòmetres en sentit Barcelona, l'AP-7 a Barberà del Vallès, també en sentit sud, o la C-58, C-33, sobretot entre Montcada i Torreveró, l'entrada a Barcelona. En tot cas, a la resta, doncs, a l'espera d'aquests 300.000 vehicles de retorn durant el dia d'avui, alguns punts de costa amb una mica més d'intensitat, de volum a aquesta hora, com la C-31 a Cubelles o la C-32 a Sant Boi, però vaja, de moment, ara com ara, sense més dificultats. És tot, bon dia.
4: Notícies en xarxa, edició migdia.
1: Més coses, us ho destacaven titulars, frea l'especulació immobiliària a Barcelona, on han caigut un 30% les compravendes d'edificis sencers a la ciutat per part d'inversors privats. El 2025 s'han notificat 149 operacions, la xifra més baixa dels darrers 5 anys, segons un informe conegut aquest dilluns. L'Ajuntament creu que la regulació del preu del lloguer desincentiva la demanda especulativa perquè frena les expectatives de rendibilitat. Esther Minguell, bon dia.
8: Bon dia. L'informe de seguiment semestral de la zona de mercat residencial TENS de l'Observatori Metropolità de l'Habitatge de Barcelona atribueix aquesta baixada a la regulació del lloguer a la capital catalana. El topall del preu del lloguer de llarga durada i de temporada fa que els guanys en la compra-venda de finques siguin menors i, per tant, frena la compra especulativa. També ha permès una contenció en el preu del lloguer. Carles Donat és codirector de l'Observatori.
9: Ara estem en un descens del 2,7%, però, com hem explicat, l'avaluació de les polítiques públiques en aquest cas s'ha de mirar a mitjà termini i el que es veu és un trencament de tendència, un increment molt intens durant les darreres dècades, especialment intens durant els dos darrers anys després de la Covid i una contenció clarament dels preus a la ciutat de Barcelona des de l'entrada en vigor de la contenció de rendes.
8: L'informe constata que la regulació permet retallar distàncies entre els ingressos per família i el preu mitjà del lloguer. Sense la normativa, calcula que a Barcelona s'haurien enfilat entre els 160 i els 270 euros al mes.
1: Doncs el govern espanyol ha presentat un pla justament aquest dilluns, dotat amb 9.000 milions d'euros per impulsar l'habitatge. També el transport verd està cofinançat amb fons europeus i haurà de ser aprovat pel Congrés dels Diputats.
0: 4.700 milions d'euros seran per a rehabilitació i habitatge social perquè barris i edificis consumeixin menys energia i lluitar així contra la pobresa energètica. El president Pedro Sánchez ha defensat que la transició verda ha d'arribar a tothom.
10: Es importante hablar de transición justa, es importante hablar de ese compromiso del plan social del clima. Y ese es el espíritu de este plan, que no haya que elegir entre llegar a fin de mes o llegar a fin de siglo, si me permiten este juego de palabras, ¿no? Que la sostenibilidad no es un lujo, como antes decía, que la transición ecológica sea también una palanca de cohesión social y territorial, como antes decía Óscar Puente, un catalizador para promover una mayor equidad, una mayor eficiencia y, sin duda alguna, también una mayor justicia social.
0: El govern destinarà 4.300 milions més a la mobilitat sostenible rural. Amb les comunitats autònomes vol posar en marxa un abonament per a la gratuïtat del transport públic i ajudar autònoms i pimes a renovar les flotes de vehicles.
1: 6 minuts i en punt 3 quarts de 3 de la tarda, el govern aprovarà demà l'ampliació de la plantilla escoles i instituts. Seran prop de 1.800 treballadors entre docents, personal d'atenció educativa, administració i serveis. S'incorporaran al proper curs per reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva. La mesura arribarà el mateix dia en què tornarà a reunir-se amb els sindicats Arnau Olmos.
11: 1.787 places per a nous docents, personal d'atenció educativa i administratius. Aquest és el moviment que farà demà el govern català per mirar d'acabar amb un conflicte a les aules que fa mesos que dura i que s'ha intensificat en aquest final de curs. La majoria de les places seran per a personal docent, 1.068, de les quals 400 són per a l'escola inclusiva. Més enllà dels mestres, educació també crearà 272 llocs de treball per a personal d'atenció educativa i 447 d'administració i serveis. La consellera Esther Niubó confia que la mesura contribueixi a reforçar la qualitat educativa durant el proper curs.
12: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits, i per això incorporem també personal d'administració i serveis.
11: En total, el govern hi invertirà 93 milions i mig d'euros i l'ampliació de plantilla es farà efectiva el curs que ve.
1: I preocupació al teixit econòmic català, us ho dèiem també titulars, per l'augment d'expedients de regulació els darrers mesos, tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERUs ha augmentat més d'un 36%.
0: Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són només algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos.
1: Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment, a més, dels expedients d'extinció, els més durs, ja que comporten tancaments. Marc Pijuan, bon dia.
13: Catalunya ha registrat en els primers 4 mesos del 2026 l'acomiadament per ERO de gairebé 3.000 empleats, una xifra superior a la registrada l'any 2025, quan van ser una mica menys de 2.200. Això suposa un augment del 36,4% segons dades recollides per l'Observatori del Treball i Model Productiu, uns ajustos que impacten a diferents sectors, com el de l'automoció, el de l'atenció al client, la construcció o per la incorporació de la intel·ligència artificial. També hi ha moviments d'empreses d'àmbit global que impacten a casa nostra, com els ajustos a Nissan, Nestlé o Glovo. Segons l'economista i consultor en estratègia empresarial, Rashid Karum, si Catalunya vol evitar perdre més llocs de treball i continuar generant ocupació de qualitat, ha de formar treballadors amb capacitat d'adaptar-se a diferents sectors industrials. Són declaracions de la xarxa.
14: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
13: L'escenari d'incertesa preocupa per l'augment dels expedients d'extinció, que segons les dades de l'Observatori han passat del 12 al 47% aquest 2026 i que pot tenir continuïtat si el daltabaix geopolític mundial es manté amb el tancament de l'estret d'Hormuz en el punt de mira.
1: Més coses, la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil no ha trobat pagaments opacs ni comissions il·lícites en els comptes de la dona del president del govern espanyol, Begoña Gómez.
0: Segons les conclusions finals, la càtedra que va codirigir Gómez a la Universitat Complutense va crear-se seguint la normativa establerta i que ella va facturar a la universitat 17.000 euros en dos anys, una xifra que és incompatible amb un enriquiment il·lícit personal.
1: I la taula del tercer sector social llança avui una campanya contra els discursos d'odi amb el focus posat en les eleccions municipals.
0: La plataforma d'entitats alerta d'un augment exponencial de la discriminació en veu alta de determinats col·lectius i fa una crida a la societat a aturar la normalització d'aquests missatges.
1: És una crònica de Maite Polo.
15: Tots els marroquins roben.
16: Ens treuen treballs.
17: Com a trans et veuen com un monstre.
18: El propietari no vol jugar a una persona gitana.
19: Aquest amb un trastorn mental és violent.
20: Una soledat.
21: La gent gran.
22: Són gent que roben.
23: Paràcid. Marimatxo.
24: Estic solo.
25: Terroristes.
26: Matants.
27: Tot això és odi. Aturem-lo.
8: Així comença la campanya anomenada És odi, de la taula del tercer sector, amb el testimoni de persones que pateixen en carn pròpia les conseqüències dels discursos d'odi i d'extrema dreta. El fenomen va a l'alça, al carrer, a les xarxes, a alguns mitjans i fins i tot a institucions com el Parlament de Catalunya. I per això, la taula d'entitats fa una crida a la societat i als partits polítics a aturar la discriminació, especialment pensant en la precampanya dels comicis locals. El president de la taula del tercer sector és Xavier Trabado i Bàrbara Díaz, del grup de treball de polítiques d'igualtat i inclusió.
28: Sabem que en el marc d'aquestes eleccions hi haurà un increment significatiu dels missatges d'odi que ens preocupen, no? I que segurament escoltarem molts missatges que culpabilitzen a la immigració i amb les, i a les persones en situació de pobresa i que diuen que aquestes persones s'emportaran totes les ajudes i aquest tipus de missatges quan tots sabem que és ben bé al contrari, no?
29: L'odi té aquest objectiu, no? És donar una informació falsa amb l'objectiu de fer mal.
8: Avui posen en marxa una web associada a la campanya És odi, que ensenya a identificar discursos d'odi, per on es difonen i com es pot actuar per fer-hi front.
1: En punt 3:45 de la tarda. I de la crònica internacional us hem de dir que el papa Lleó XIV ha fet una crida a desarmar la intel·ligència artificial per sostreure-la de la lògica econòmica i geopolítica.
0: En la seva primera encíclica, el Sant Pare alerta del risc de la deshumanització de la tecnologia i apel·la a la pau i a l'humanisme com a única via, diu, per resoldre els conflictes en un món globalitzat.
1: I l'Iran ha alertat aquest dilluns que un acord amb els Estats Units per acabar amb el conflicte armat no és imminent.
0: El govern de Teheran reconeix que hi ha hagut avenços importants en les negociacions amb l'executiu de Washington, però afirma que els canvis freqüents de l'administració Trump fan difícil un acord.
1: I en declaracions a la xarxa, els activistes de la flotilla Global Summit denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol.
0: Ho ha dit Pau Pérez, que és portaveu i voluntari de la Global Summit Flotilla.
30: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. Què els hi demanem? Tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions, tant comercials com econòmiques com militars, amb aquest estat sionista d'Israel.
0: En un comunicat, els activistes han declarat fins i tot haver patit agressions sexuals durant la seva detenció.
1: I crònica ara de successos. Un home que malvivia en un magatzem a Cabrera de Mar, al Maresme, mort en un incendi al local, uns baixos de l'Avinguda Maresme.
0: Els bombers han rebut l'avís a les 8 del matí i han trobat el cos sense vida de la víctima entre una acumulació de ferralla.
1: I els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla entre dos grups de persones al metro de Barcelona, a la zona exterior de l'estació de la Pau de la línia 4. Els fets van passar la matinada de diumenge.
0: A conseqüència de la baralla, un home va resultar ferit d'arma blanca. Segons ha detallat els Mossos d'Esquadra, seria una persona aliena a la baralla que va rebre una punxada quan intentava separar els dos grups. En arribar al lloc els efectius, els implicats, ja havien dispersat. La investigació continua oberta, però de moment no hi ha detencions.
1: I els Mossos van detenir dimecres a Reus un home i una dona per provocar 4 incendis del Baix Camp.
0: El primer foc va ser el 18 d'abril, quan van incendiar un vehicle agrícola a Vilanova d'Escornalbou. Als dos detinguts també se'ls imputen 3 incendis més en una zona forestal a l'Argentera, Prat Vip i Coll de Jou, que van arrencar de manera consecutiva a la tarda del 23 d'abril.
1: I repassem ara altres notícies destacades d'aquest dilluns. Quan falten només 42 dies per al pas del Tour de França per Torelló, l'Ajuntament ja ha presentat avui el programa d'activitats previst per escalfar motors abans de l'arribada de la ronda ciclista.
0: L'objectiu és convertir el pas del Tour en una gran festa popular i projectar la imatge del municipi arreu del món.
1: El 9FM, Núria Parera.
2: Les activitats començaran el 29 de maig amb les jornades esportives escolars, que inclouran una exhibició de BMX i una mostra de bicicletes singulars. El 20 de juny, el Club Ciclista Torelló organitzarà una sortida que recrearà la mateixa etapa que farà el Tour, des de Torelló fins a Les Angles. En parla Marc Gilabert, president del Club Ciclista de Torelló.
3: Fer la mateixa etapa que ells fan, però sortint des d'aquí a Torelló, o sigui que no. És Torelló, als Angles.
2: A més, durant una setmana s'instal·larà un pump track coincidint amb els casals d'estiu per incentivar l'ús de la bicicleta com a activitat de lleure. I el 5 de juliol, el Centre Excursionista de Torelló impulsarà la Bike Challenge Tour de Charlies. Ho explica Toni Colomo, tècnic d'esports.
5: És una prova entre un repte esportiu d'equilibri, una miqueta lúdic i còmic, que es tracta doncs, això, de buscar la màxima distància en una bicicleta sense donar cops de pedal.
2: El gran dia serà el 6 de juliol, amb el pas del Tour pel municipi. El consistori vol omplir de públic el tram del recorregut que travessa Torelló des de la plaça Fortià fins les Serrasses, aprofitant així l'impacte de la cursa per mostrar la imatgeria del municipi.
1: 11 minuts i arribem a les 3. I atenció a aquesta dada. A Catalunya hi ha un 15% del territori sense cobertura mòbil. Per això fa anys que el Cat112 instal·la pals i senyalitza refugis des d'on sí que es pot trucar en cas d'emergència.
0: Ara aquest sistema es consolida amb un mapa interactiu i complet orientat a l'ús pràctic que permet planificar rutes amb seguretat. Jordi González és el director de Tecnologia i Innovació del Cat112.
6: Resol dos problemàtiques. La primera és que a la gent se li informa d'on té cobertura i la segona va lligat amb la localització. Quan tu estàs a la muntanya pots conèixer molt bé el territori, però tot i així explicar-li a un operador del 112 que està o a Barcelona o a Reus on estàs és molt complicat. Llavors aquests mapes, com aquests pals, com ha comentat, tenen una matrícula. Quan una persona ens diu la matrícula on es troba, el nostre operador, simplement introduint aquesta dada, ja està veient el mapa, la ubicació exacta.
1: I moment ara per la cultura. I per Tarragona, on han recuperat, us ho dèiem en titulars, 300 peces amb valor patrimonial molt destacat d'un arqueòleg que les tenia a casa seva.
0: Les tenia exposades entre el jardí de casa i el bar que regentava a Torredembarra. Entre el material hi ha peces de l'època romana, una placa ceràmica de Calagapito o 1.000 monedes del segle XIX.
1: Tarragona Ràdio, Laura Casas.
20: Parlem d'un arqueòleg ja jubilat que tenia una empresa d'excavacions. N'hauria participat en unes 400 i bona part d'aquestes no disposaven de memòria ni les peces s'havien entregat a l'administració. El caporal de la Unitat d'Investigació Bàsica de la Guàrdia Urbana de Tarragona, David Font, explica que no els consta que hagi venut cap objecte durant aquest temps.
21: S'ha fet recerca a les xarxes i en pàgines pàgines de compravenda d'antiguitats i no hem trobat cap objecte que s'hagi venut. Sí que és cert que tenia unes terracotes que podien ser una rèplica, que sí que les tenia a la venda, però que no són originals. Com a molt seria una falsificació i seria un altre fet, però que no s'ha venut res.
20: A l'home se l'investiga pels presumptes delictes d'apropiació indeguda i danys al patrimoni històric que podrien comportar penes de presó.
1: I arribarem als esports amb dues propostes musicals ben diferents.

0: Les dues tindran lloc aquest vespre a la ciutat de Barcelona. Escolteu un fragment primer de Madama Butterfly. Es representarà avui a la capital catalana.
1: La popular òpera de Puccini farà parada al Palau de la Música Catalana.
0: Avui minuts arribem a les 3 en punt de la tarda i escolteu Los Chunguitos. També actuen avui a la capital catalana.
1: La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits de sempre en un concert a la Sala Razzmatazz.
0: Doncs amb Los Chunguitos arribem als esports. Porta avui el nostre company Jordi Cervantes. Bon dia, Jordi. 9 futbolistes catalans aniran al Mundial dels Estats Units, Mèxic i el Canadà amb la selecció espanyola de futbol.
2: Bon dia, Jordi. A més, també hi aniran 8 jugadors del Barça. Estaran en aquest combinat per a la cita mundialista. Les grans novetats en aquesta llista són Joan García, Eric García i Gavi, que acompanyaran a Pau Cubarsí, Pedri, Ferran Torres, Lamine Yamal i Dani Olmo com a expedició blaugrana a la selecció. A banda dels catalans del Barça, també hi seran David Raya, Marc Pubill, Marco Corella i Víctor Muñoz. El seleccionador espanyol, José Luis de la Fuente, explica la convocatoria dels 3x3, entre ells el del Barça.
3: Sinceramente, creo que ha sido una lista muy madurada, muy trabajada, muy analizada. Llevamos muchísimos meses pensando en la lista. Eso en todas las demarcaciones genera dificultad. ¿Por qué? Porque es que hay tal nivel en el fútbol español que podíamos hacer otra selección de igual nivel que el que tenemos, hemos decidido en esta ocasión. Y la portería, concretamente con la pregunta que me haces, pues también he repetido en muchas ocasiones, tenemos a los mejores porteros del mundo y quien hubiera estado en esta lista era de total, absoluta garantía, merecedora poder incluso jugar de titular, todos ellos. Y creo que tenemos, insisto, yo estoy satisfecho, feliz, porque contamos en todas las demarcaciones, pero en esta especialmente, tres porteros de una solvencia, una calidad y una trayectoria impresionante.
2: El 30 de maig quedaran tots els jugadors convocats per començar la preparació d'un Mundial que començarà l'11 de juny amb el primer partit de la selecció el dilluns, dia 15, contra el Cap Verd. En futbol, el cap de setmana ens deixava el triomf del Barça a la Champions femenina a Oslo davant l'Olympique de Lió per 4-0. Ahir les jugadores ho celebraven amb l'afició a l'avinguda Maria Cristina, entre elles Alexia Putellas, que encara no va revelar el seu futur.
4: Gràcies a totes aquestes companyes que crec que estem fent algo increïble, no ho normalitzem. La quarta Champions en 6 finals és algo increïble. Us ho portem a vosaltres perquè sou part d'aquesta era, us estimem moltíssim. Visca el Barça i visca Catalunya!
5: Què passarà l'any que ve a Varsovia?
4: Queda molt lluny, però si algú us podem garantir a aquestes jugadores i a aquest equip, és que sempre, sempre, sempre ens ho deixem tot per aquesta samarreta.
2: En hoquei patins, el Vilassana comença el playoff pel títol de la Lliga amb un triomf. Ho va fer davant el Palau per 5-1. Lucia Agudo, Elsa Salvanyà, Bea Gaete i Aina Florenza, que n'ha fet dos, en van fer dos, van marcar els gols del Vilassana mentre Laura Puigjueta anotava el gol de l'honor del Palau. Dissabte vinent, segon partit a la pista del Palau. Escoltem Elsa Salvanyà.
6: Ha sigut un partit bastant intens, on crec que hi ha hagut molts moments tant del Palau com nostres, però crec que nosaltres hem sabut gestionar bé doncs, aquests moments de més concentració, de més intensitat. Crec que hem fet el que ens ha demanat el nostre entrenador en molts moments i sobretot que ho hem sabut gestionar, jo crec, molt bé. Llavors, de cara doncs, al partit de la setmana següent, sabem que serà un partit molt complicat, molt exigent, que serà totalment diferent al que hem jugat aquest cap de setmana i res, sortir molt concentrades i sobretot amb molta intensitat.
2: En hoquei patins masculí, el Liceu és l'únic equip que es va classificar per a les semifinals del playoff del títol de Lliga en tornar a guanyar a Lleida per 2-4. Dimarts a 8:45 es decidiran la resta de sèries entre el Barça i el Noia, l'Igualada i el Voltregà i el Calafell i el Reus. I també bones notícies en l'handbol, ple d'ascensos pels equips catalans. 4 A la fase d'ascens, a la plata femenina, el Sant Cugat va pujar després de guanyar els 3 partits. També va pujar a la mateixa categoria el Mataró. I a la primera estatal van pujar Sant Martí Adrianenc i el Garbí Palafrugell.
0: Gràcies, Jordi. Una mica més de 3 minuts. Arribem en punt a les 3 de la tarda. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, serà dimarts, a les 2. Fins aleshores. Molt bona tarda.
7: La xarxa de comunicació local.

El meu poble té una plaça de records. Fanals encesos i banderetes de colors. I un gran ball dirigeix les nits d'estiu. Avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi ha

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Espero que la birra esté fría.
1: Perfecto.
0: Vamos a hacer una canción que hicimos en este último disco que habla de una mañana hecho polvo, un tío que tiene una resaca del 17, güey. Esto se llama Dolor.
2: Sintonitzes Ona Lídia.
1: Avui, mentre em preparava l'avantal, em mirava la llista dels màxims golejadors del Barça, els jugadors que havien passat dels 100 gols mentre jugaven en el Barça. I és que volíem fer un davantal sobre la importància del paper de Lewandowski, que en 4 anys ha aconseguit entrar en aquesta llista de no massa jugadors. I mentre se'm mirava la llista, vam amb molts dels jugadors, el Civi juga en directe, i perquè un ja té una edat, no? I de cop i volta m'han començat a venir a la memòria partits memorables o moments memorables en què intervenien cada un dels jugadors. A vegades el servei funciona com funciona i de cop i volta m'han començat a venir a la ment coses com el moment en què fa uns anys, bastants, el meu germà amic Josep Maria Anguera em va preguntar mentre anàvem cap al camp, per tu el Barça què és? I recordo que li vaig contestar, per mi el Barça és sentiment, i sentiment i poder anar caminant des de casa al camp, com fèiem en aquella època en què vivíem els safrancs, un barri de Barcelona molt a prop de, relativament a prop del camp, dic anar xinutxant-ho mentre parlem els dos, arribar a algun dels bars a prop del camp i trobant-se allà amb el nostre amic Òscar Figuerola i el seu pare Joan Figuerola, ja difunt, prendre una cervesa i xerrar abans d'anar al camp, arribar al camp, entrar mitja hora abans, si pot ser, o 20 minuts abans, olorar la gespa fresca, mirar com els jugadors s'escalfen i mirar, intentar intuir el moment en què tindran si tindran un bon partit o no. I mentre això em venia al cap, m'han començat a venir històries relacionades amb què és per mi el Barça. I de cop i volta m'ha vingut la memòria el 20 de maig del 92 en l'estadi de Wembley, en què quan va marcar el Koeman i ens va donar la primera Copa d'Europa, a part de, amb el meu amic Josep Maria Anguera i el Pepe Bolero, també bon amic, ens abraçàvem i cridàvem i tal, el Josep Maria i jo ens vam mirar i els dos vam entendre perfectament el que ens passava pel cap, que era primer treure'ns l'espina de la final de Sevilla, que havíem viscut també junts, i segon, a recordar-se dels nostres familiars, en el meu cas el meu avi patern i en el seu cas el seu oncle, que ens havien inculcat i transmet els carnets de soci, i pensar en ells que havien mort abans d'aconseguir veure la primera Copa d'Europa. Immediatament m'ha vingut a la memòria el meu pare, ingressat a la UCI uns mesos abans de morir, en què entrava i sortia de la UCI com qui entra i surt del metro, i era el dia que jugava en una de les finals de l'època de Guardiola del Mundial de Clubs, i arribar a la UCI amb l'hora que et deixen entrar, i el primer que em diu el meu pare, tot joiós, és que acabàvem de guanyar el Mundial de Clubs, que jo mig havia vist en un bar perquè m'estava esperant per entrar a la UCI. I li dic, però papa, com ho saps, no? A la UCI. I on ve la infermera i em diu, no, és que ens ha estat donant la tabarra tota l'estona amb com anava a Barça, com anava a Barça, i al final li hem portat una ràdio perquè s'escoltés el partit, no? El cervell humà té coses molt estranyes, i allò m'ha vingut a la memòria el meu fill, que un dia veient el futbol al jardí de Sant Quintí, ell hauria de tenir, no sé, 12 anys o així, i em diu, papa, he arribat a la conclusió de que jo sóc del Barça perquè tu ets del Barça, i tu ets del Barça perquè el teu pare era del Barça i el teu avi era del Barça. I resumint, això és ser del Barça. De fet, són sentiments, però també és el sentiment d'un clan, no? No només d'un clan familiar, sinó extendre la família molt més enllà, amb tots els teus amics, els familiars dels seus amics, que també són del Barça, i pateixen i s'alegren a l'hora que tu. Per tant, és molt important, crec, molt més del que la gent s'imagina, quan el Barça, el primer equip, té un conjunt de gent de casa en què es converteixen més que en un equip, en un clan. Endavant.
3: Molt bona tarda. Són les 7. Estem en el 107 d'Ona Villes, avui és 25 de maig de 2026, amb aquest davantal doncs, tan emocionat de, que ens ha fet el Joan Alonso. És això, el Barça és un sentiment, és una manera fins i tot doncs, d'entendre la vida, no? D'aquí els valors que amb els nanos joves se'ls indueix des de, bé, des de que són petits a la Masia o a les seccions més petites. Avui no comptarem tampoc amb la presència de l'altre tertulià, el Julio García, que està passant una temporada al pobre una mica magra. Re greu, tranquils tots, però lo suficientment molest com perquè, contra la seva voluntat i les seves ganes, avui no ens pugui acompanyar.
1: És d'aquells jugadors que els lesiona i recau de seguida.
3: Sí, li haurem de fer algun plan especial. Molt bé, hem arribat al final de la Lliga, amb alegries. El Barça doncs, ja feia setmanes que havia campeonado, com va dir el Xolo Sotil quan van guanyar aquella lliga, no? Mamà, hemos campeonado. I bueno, la creu del futbol català seria el Girona, que s'ha vist abocat a la segona divisió. Esperem que retorni ben aviat, cosa que sap greu, però dubto bastant. I el, bueno, parlar o esmentar els tres últims partits del Futbol Club Barcelona, com van ser l'Alavés 1, Barça 0, el Barça 3, Betis 1 i el València 3, Barça 1, amb l'últim gol, l'últim servei que ha fet Lewandowski pel Futbol Club Barcelona. Com definiries la temporada, Joan?
1: Bueno, jo crec que ha sigut una molt bona temporada. Guanyar la Lliga sempre és un resultat en què no pots dir que la temporada ha sigut dolenta. Uh-huh. Ens ha faltat una mica, tant a la Copa del Rei com a la Champions, que s'obren caigut en els dos llocs contra el mateix equip.
3: Sí.
1: I bueno, no pel fet de no guanyar-la, perquè ja no cada any guanyaràs tots els títols, no? De fet, guanyar la Champions és molt complicat.
3: Però sap greu la manera que les perd, que perd el Barça a les semifinals, no?
1: Bueno, ja ho vam comentar aquí, vam lluitar fins a l'últim moment i tot el que tu vulguis, però ens falta un plus, no? Un plus que sobretot en el primer partit, tant de Copa com sobretot de Copa, no és una qüestió de falta de motivació, no és aquelles èpoques en què deies és que els jugadors passen de tot. No passen de tot, però ens falta un punt de maduresa, no? Encara la maduresa suficient com perquè en aquest tipus de partits no fotin quatre gols en mitja part ni et tornis boig i tinguis que remuntar després com ens va passar, no? Vull dir que haguessin pogut classificar-se tranquil·lament, però dius, home, això ja ens va passar l'any passat, no? Vinga a remuntar partits, vinga a remuntar, sí. Clar, d'alguna hora no remuntes. Mm-hmm. I jo crec que ens falta aquest punt de maduresa, però la temporada, excel·lent, no? Vull dir, la Copa del Rei vam caure a semifinals i la Champions vam caure a quarts, que és un mínim que es pot demanar. O sigui, per sota la quarts crec que és un mal resultat, i de la manera que vam caure, que lluitant fins a l'últim minut, doncs mira, encara, no?
3: Sí.
1: Si haguessin caigut a semifinals, doncs em sembla com l'any passat, em sembla bo, eh? La gent, tot el que no sigui guanyar, li sembla malament, però és que no sempre es guanyarà, i la Champions menys, no?
3: Sí.
1: Per mi ha sigut una gran temporada. Ha hagut un canvi evolutiu en el primer equip, que em sembla que ho vam parlar l'últim dia, en què el joc ja no és tan boig i per tant a vegades no és tan atractiu, els maduren molt més les jugades, més que per una evolució de maduresa del joc, crec que és més per la com a sistema defensiu, no? Per no perdre pilotes tontes al mig del camp, i això fa que els partits no siguin d'anada i tornada i passis del 2-1 a 4-3, no? Que l'any passat passava, pues quasi prefereixo d'aquest any, eh? Vull dir que, però el Barça, sobretot la Lliga, ha sigut una apassionadora.
3: Sí.
1: Que si no és pels últims resultats que
3: haguessin passat dels 100 punts.
1: Haguessin passat dels 100 punts, eh? Sí. Vull dir, que poca broma.
3: Mira, abans esmentava, quan deia l'últim resultat del Barça, el València 3, Barça 1, que he comentat que Lewandowski va fer el seu últim gol amb la samarreta del Futbol Club Barcelona. Ara serà una miqueta el colabrot de l'estiu, a veure qui el substitueix, no? Hi ha dos noms, a no ser que n'hi hagi un tapat, com es diu en l'argot futbolístic, un que és Julián Álvarez, que avui llegia que ha comentat al club que no vol seguir i que li agradaria anar al Barça, i l'altre és Joao Pedro, que curiosament no ha estat convocat per la selecció brasilera.
1: Joao Pedro no ho entenc, el de la selecció, no? Però bueno, l'Ancelotti sabrà, no? I l'avantatge és que com el Chelsea no jugarà a Europa, segurament econòmicament és una bona batacada, i allà em sembla una mica de sort, se l'ha de vendre, no? Però Julián Álvarez,
3: perquè ho veus difícil econòmicament, no? Julián Álvarez?
1: Clar, jo dubto que sempre ho comentem, no? Però que l'Atlètic de Madrid baixi dels 100 i pico de milions, no? És que crec que ja amb ell ja li va costar una pasta, no?
3: Però sempre es pot fer allò, arreglar, no? Amb jugadors.
1: Sí, clar.
3: Es parla, per exemple, d'aquest migcampista, com es diu? Aquest,
1: el Caçador.
3: El Caçador, per exemple, que interessa.
1: Històricament, els últims anys, les negociacions de traspassos amb l'Atlètic de Madrid els s'han acabat fent, però pagant sempre una pasta, si no són diners, són jugadors.
3: Sí.
1: No sé, jo ho veig complicat.
3: A veure,
1: l'altre tampoc és que sigui fàcil, perquè si l'entrenador el vol, com sembla ser que ho que dic que el vol, ja veurem, però tot dependrà de la necessitat que tinguin, però no crec que vagi de 60 milions.
3: Igual ens sorprenen amb això que deia, amb un jugador que fins ara ningú ha esmentat i que potser tenen en cartera o l'han seguit de fa temps.
1: Però jugadors que t'assegurin 30 gols, és que no n'hi ha tants.
3: No, és el que comentàvem abans de l'emissió, doncs que és una posició molt específica. És una posició que hi ha molts pocs jugadors d'aquesta, perquè mira, n'hi ha altres que poden, més o menys es pot fer jugar de comodí, no? Aquí, allà i tal, però un davanter centre amb aquest instint de killer, no?
1: I que encaixa amb el joc que tens, eh?
3: Correcte, sí.
1: Hi ha jugadors que dius, bueno, a la millor és molt bon davanter centre, però no encaixarà bé, no? No sap associar, no sap jugar d'esquenes, no, que sigui, no? Tampoc n'hi ha tants.
3: No.
1: I que puguem pagar menys encara.
3: Sí. Tot i que sembla que aquest any, no, s'ha aconseguit allò del 1-1, no? Que
1: encara no el tenim, però no? Sembla ser que s'ha aconseguit.
3: Bueno, sembla que s'ha alliberat força massa salarial, sí, no? Amb el comiat de Lewandowski, que per cert no ha definit encara el seu futur.
1: Ara llegia, no? Mentre esperaven que fossin el CEP, que el Chicago Fire, em sembla que és l'equip de Chicago, ja ha fet públic que tornarà a intentar apretar al màxim per fitxar-lo, no? No sé, en teoria se'n anava a Aràbia, on li oferien, que em sembla que ja ho vam comentar un dia prenent alguna cosa, 45 milions per temporada.
3: Per temporada? Mora.
1: Clar, és que són coses molt tentadores, eh?
3: Sí.
1: I més al final de la teva carrera, que dius, bueno, és que ja no podré tirar més al xiclet, no? No sé, ell sabrà, no? Però
3: sí.
1: Jo no sé què faria, sincerament, no? Perquè, clar, tampoc he sigut mai professional, no? Bon, vull dir, ni de futbol ni de cap esport. Però dius, home, molt em tindrien que pagar a Chicago per anar-hi, per molt que deixem doncs a triar entre viure als Estats Units i
3: anar-hi
1: als Estats Units.
3: Sí.
1: Encara que a Chicago fos un frac a tela, però però no sé,
3: clar,
1: però,
3: sí.
1: 45 milions per any.
3: Són 45 milions. I això que tu deies que ha sigut una pisonadora, no? El Barça aquest any, es reflecteix en que hi ha 8 convocats per la selecció espanyola, que són del Futbol Club Barcelona, cap del Real Madrid.
1: curiós, eh, el Real Madrid, però també és una conseqüència lògica, a part de l'estat de forma de cada plantilla, del que dèiem abans, prenent alguna cosa, que parlàvem de la sentència Bosman, i dèiem que des que va haver la sentència de Bosman, molts equips van deixar d'apostar per la cantera, perquè podien fitxar qualsevol a qualsevol lloc, no? El Madrid va fer el mateix, però el bèstia, no? En lloc de fitxar medianies, no? No ha tirat tant de cantera, o la, no diré menys tingut, però l'ha abandonat una mica, i ha tirat de cromos, no? Clar, si és que el Madrid ha arribat a jugar partits on no hi ha cap espanyol.
3: Correcte.
1: Clar,
3: és que, sí.
1: És que clar...
3: Clar, és que espanyols que vols, titulars no n'hi han pràcticament, clar, en el Madrid. Sí. Fins fa dues temporades al Carvajal, no? Però... I ara es queixen de que perquè no porten el Hausen, no?
1: Sí, no sé què. Però el Hausen la meitat de partits no jugava.
3: No ha jugat, tampoc, sí, clar, sí. No. Que... I tampoc el veig jo allò, un puntal de la defensa.
1: Al meu començament de temporada vaig pensar, hòstia, un jugador doncs fitxat, perquè em semblava un bon central, però després una calla suposo que per irregularitat també de l'equip o l'esquema no li va bé.
3: Bueno, allò, quan el tot no funciona, doncs les parts es ressenteixen.
1: I després, ho de sempre, no? Vull dir, el Barça té un bloc de gent de casa, per tant, seleccionables, no?
3: Clar.
1: Que és el mateix que va passar en l'època quan va guanyar el Mundial a Espanya, no?
3: Sí.
1: Que 8 jugadors o 7 de l'equip titular eren del Barça i del Madrid n'hi havia un parell i un altre del Bilbao. Quan tens un bloc de gent de casa o un o dos de fora de casa espanyols i ets el millor equip, doncs normal, és que se'ls emportin tots.
3: Avui he sentit queixes bueno, des de los madriles, que de la convocatòria de Gavi, i no ho entenien, perquè anava Gavi i no anava el Hausen o no anava algun altre, no? I bueno, les explicacions una mica del De La Fuente, que és un jugador que té allò que diuen en castellà garra, no? Que, sí. que té ímpetu pel mig del camp, que fa falta algú amb la seva duresa, i bueno, i a més és un jugador que fa equip, no?
1: Jo, que em sembla que ja fa uns mesos ja ho vaig dir, que mig demanava disculpes, no? Perquè jo sempre deia que el Firmin m'agradava molt més que el Gavi, el veia un jugador... Però des que ha tornat, potser perquè em portava la contrària, vaig pensar que igual m'equivocava, pues sí, yeah. M'equivocava. No?
3: Sí.
1: És molt més que un jugador amb esperit, no? És capaç de jugar en múltiples posicions i sobretot té un esperit competitiu.
3: Exacte.
1: Fora del normal. Jo crec que a més amb una competició curta, com és el Mundial, on tenir un jugador així crec que és molt important. Eh?
3: Sí, home, i tant. Què anava a dir? Mira, ara m'ha vingut al cap dues coses referent al que parlàvem del davantercentre que jo havia esmentat, Julián Álvarez, Joao Pedro. Avui fins i tot he llegit la possibilitat d'Oyarzábal, tot i que no és un nou pur, però és un golejador, Oyarzábal.
1: Sí, però t'assegurarà 30 gols? És que...
3: No, és que això és molt difícil, no sé, i no sé ni si aquest, bueno, Julián Álvarez potser sí, però el Joao Pedro ja ho veurem, no?
1: Però perquè... Joao Pedro l'altre dia en un programa de TV sentia els seus números, 20 gols. 20 gols a la Premier no és fàcil, i em sembla que eren 11 assistències, jo ja afirmo, eh?
3: Ja.
1: Ah, t'assegura 30 gols, ningú et pot assegurar 30 gols, però...
3: I l'altra cosa que m'ha vingut al cap és ara quan parlàvem, doncs, això, no? De que, per exemple, el Madrid doncs, va oblidar aquella màxima de Zidanes i Pavones, te'n recordes?
1: Sí,
3: que
1: sí.
3: Volia un equilibri entre figures mundials i gent de la Pedrera, no? Però això ho va oblidar per comprar cromos, i un exemple també de l'èxit de la Pedrera és el Villarreal, que ha quedat tercer.
1: Sí, és que
3: sense fer soroll.
1: La cantera del Villarreal és molt potent, eh?
3: Sí.
1: Vull dir, inverteixen, ja fa molts anys, eh? Molts diners amb la cantera, i això, clar, és que es nota.
3: Sí.
1: Clar, això no garanteix que surtin tres jugadors excel·lents temporada, perquè clar. Com va, també, Però, bueno...
3: I a més que és un club que no és venedor, no és el típic club... Com passa amb l'Espanyol o passa amb altres, que figura que li surt, figura que es poleixen, no?
1: Clar.
3: El Villarreal intenta mantenir un bloc, i és molt de destacar en una ciutat, avui llegia, de 50.000 habitants, eh, només.
1: Sí,
3: és un cop de puny.
1: Per feina hi vaig anar-hi, i el Villarreal, de les primeres vegades que el Villarreal ja estava a primera, però era quan començava, i em vaig quedar sorprès, no? Perquè vaig pensar, però això és un cop de puny, no?
3: Sí, sí, sí.
1: Però...
3: Bueno, ho hem sabut fer bé.
1: També és veritat que ja que era el senyor Roig posant diners,
3: clar,
1: no?
3: Clar, clar.
1: I clar, perquè és una qüestió de diners, en el fons, eh?
3: Sí.
1: Però, bueno, aposten per la cantera. És que no entenc com un club... No, per molt que puguis fitxar qualsevol de qualsevol lloc, no pots pagar, no apostes per la cantera. I més un, quan més petit és el club, menys ho entenc.
3: Clar.
1: Perquè això, si no t'obliga a gastar-te diners fitxant merdes por ahí, perquè no es pot dir d'una altra manera, i dius, bueno, si ho apostes per merda, que et surti de casa, com a mínim, i si et surt un jugador molt bo, ho vendràs i trauràs diners.
3: Sí.
1: Vull dir, és un, suposo que són maneres de pensar, no?
3: Són filosofia, sí.
1: Vull dir, fa 40 anys, o fa 30, hi havia molts clubs que tu pensaves i deies, és que la cantera, com treballa la base d'aquest equip?
3: Sí, per exemple, el Gijón,
1: el Bilbao segueix, però
3: sí, sí, filosofia. Sí, és una altra història.
1: No? Sí, sí. El Real, si va posar l'Espanyol, que durant una època amb la Fundació Ferran Martorell tenia una cantera.
3: Correcte.
1: Molt potent.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: Després el Barça es va donar compte que si hi havia un jugador bo a la cantera de l'Espanyol que podia fitxar i li costava menys que anar-lo a buscar a la Quimbamba.
3: Bueno. Cas del Soler, del Valverde...
1: I de la cantera, directament, no? Vull dir, nanos de 14 anys.
3: Pitu,
1: o...
3: sí.
1: Bueno, no sé, però hi havia molts clubs que cuidaven molt bé la Pedrera. Ara?
3: Sí, sí.
1: Molts d'aquests clubs no estan ni a primera.
3: Correcte. Ara que dius això, m'ha alegrat però que pugi el Racing i que pugi el Depor.
1: Sí.
3: Són dos històrics.
1: Sí. A mi em cauen bé els dos, eh?
3: Sí, sí, sí.
1: No sé per què, però...
3: Bueno, va ser una època maca, aquella del Depor, del Superdepor, no? Ah, aquelles lligues que...
1: Tenien un equipàs, eh?
3: Tenien un equipàs, sí, sí.
1: Bueno, i a més ens va regalar una lliga, també.
3: Sí.
1: Allà en el penalti a l'últim minut, i això sempre és d'agrair, no?
3: Sí, sí, contra la València.
1: Com a equip van caure millor el Celta, eh? Però... I Santander, que hi vaig estar l'any passat de vacances, malgrat, diguem-ne, no són la regió, la zona d'Espanya més progressista del món,
3: ja.
1: Bueno, també li tens un cert carinyo.
3: Sí,
1: no?
3: I
1: no,
3: són que, històrics. Sí.
1: Aquests clubs històrics...
3: A més, com el que em sap molt de greu, que em sembla, no sé si ha baixat o no, al final, és el Saragossa.
1: Saragossa em sembla que ha baixat.
3: Ha baixat, eh? És un històric. Sí. Jo me'n recordo d'aquella plantilla que tenia el Juan Señor, tenia el Lobo Diarte, sí, Pardeza... Bueno...
1: Sí, no, tenia un equipàs, però un altre exemple de que gent que fa diners es pot anar a dirigir un club... sense pensar que és un club de futbol i no una empresa, i
3: ja,
1: les coses van canviant.
3: Clar, clar, clar.
1: No, jo crec que cada vegada passa més, eh? Però l'exemple del Bayern de Múnich és un exemple a seguir en moltes coses. Vull dir, els directius d'allà són exjugadors.
3: Exacte.
1: I el manager general és un exjugador.
3: Sí.
1: Farà millor o farà pitjor, no ho sé. I això és problema de Bayern de Múnich, perquè és, com a mínim, ja sé que després hi ha uns directius que sàpiguen manegar que és una empresa, com una gran empresa, no? Però ha d'haver algú que sàpiga de
3: futbol,
1: de futbol professional. No?
3: Mira, ara un altre dels rum-rums que hi ha és la possible marxa de Koundé.
1: Sí.
3: I a més ara, clar, es fixen en qualsevol detall que faci, es veu que en l'últim sopar que va fer la plantilla
1: primer,
3: va marxar abans d'hora... a tu què et sembla que marxi Koundé?
1: Jo l'altre dia ho pensava el dilluns passat, però després em vaig recordar que no hi havia programa, eh? Però anava pensant coses a dir i vaig pensar, mira, si parlem de qui vendries, jo un dels dos laterals el vendria, o sigui el Balde o el Koundé.
3: Sí.
1: Ja no dic els dos, eh? Un dels dos, i si hi ha una bona oferta jo ho vendria, sincerament, no? Perquè és una manera també de fer calaix, eh? Amb jugadors que no són imprescindibles. Si algun dia, l'any passat, o va rendir per sobre les seves possibilitats, o aquest any, pel que sigui, no passa el millor moment, no? I segurament hi haurà hagut converses d'alguna oferta, no sé.
3: Sí,
1: no?
3: Es veu que hi ha algun equip anglès que està...
1: És probable, eh? I si el tio es vol quedar, doncs molt bé, no l'hem presentat, però...
3: Ja.
1: Bueno.
3: Un altre dels esdeveniments importants va ser també l'adeu ja que té un passat barcelonista del Pep Guardiola.
1: Sí.
3: Els mentideros i els safarejos el col·loquen com a possible seleccionador d'Itàlia, que fa com dos o tres mundials que no es classifica.
1: Itàlia també és un altre exemple de quan no apostes per la joventut de casa. En els clubs passa això.
3: Sí, sí.
1: Que acabes fitxant medianies de fora.
3: Sí.
1: I després no hi ha ningú bo.
3: Tu has sentit rumors de...
1: Sí, bueno, suposo que com que va jugar allà i coneix bé el futbol italià, deu ser una de les opcions que hi ha, no?
3: Mm-hmm.
1: No ho sé, el Guardiola, que crec que és un tio molt intel·ligent, bueno, crec, no, segur que ho és, no? Sempre ho ha demostrat. Jo crec que primer es prendrà un o dos anys...
3: Sabàtics.
1: No, sabàtics no, perquè sembla ser que estarà com de director general de... una mena d'assessor impectori del grup del Manchester, no? Amb els seus múltiples equips, que és el mateix que està fent el Klopp amb el Red Bull, no? Que és un conglomerat d'equips. I després ja veurem, no? I si li ve de gust viure a Itàlia un altre cop, ja anirà, si no, no, perquè és que ja quan està en aquest nivell s'ho han d'aprendre així. Perquè no serà per fer més història, és que més història no farà.
3: No, ja.
1: Bueno, igual sí, però Pep...
3: Sí, home, i Itàlia, a més, és una potència mundial, bueno, també, o sigui, ara està en hores baixes.
1: Clar, perquè 3 mundials significa 12 anys, eh?
3: Sí, sí,
1: clar,
3: sí.
1: Que es deu aviat. I els clubs anglesos, els clubs italians, que abans eren unes potències, ara ja no són tant,
3: ja
1: no?
3: Ja no són, sí.
1: Clar, que de tot s'ajunta.
3: Jo l'únic però que li posaria amb el Pep és que quan estava al Barça, que va estar 2 o 3 anys,
1: 4,
3: que l'ambient, que tot allò el pressionava molt, home, i 10 anys a Manchester no li ha pressionat l'ambient?
1: No, perquè el Pep va marxar perquè va veure que tindria problemes amb qui manava. I doncs, tu hi és, i va dir, pues me voy. De jugador ja va fer el mateix, eh? Vull dir que... Jo quan es rumorejava que marxaria, que no marxaria, amb els amics, que comentava abans, no? El Josep Maria, l'Òscar, el Pepe i tal, jo sí deia, el Pep marxarà. Vull dir, ha guanyat el Sandro Rossell. Són l'antítesis. I va marxar. Perquè, clar, si has de renovar la plantilla...
3: Sí.
1: Amb el que això significa de jugadors en què ho has guanyat tot i saps que has de començar a canviar coses i saps que no t'apoyaran al 100% o de la manera que tu vols, que et deixin treballar, doncs el més intel·ligent és marxar, que és el que va fer.
3: Sí,
1: i de jugador va fer el mateix.
3: Una altra de les, a part de guanyar la Lliga al Barça, tenim el Barça com a campiones d'Europa, l'equip femení. Ara també es rumoreja molt de, bueno, un equip que sembla que comença a disgregar-se, no? Que si l'Alexia Putella se'n va, si la Graham també se'n va, si la Mapi León també se'n va, potser ha arribat al final de cicle aquest equip,
1: sí,
3: no?
1: Sí, segur, bueno, més que final de cicle, però primer dir que és impressionant el que està fent el futbol femení.
3: Sí, home, i tant, que, i tant.
1: El dissabte, quan jugàvem la final, que no vaig veure, ho he de reconèixer,
3: jo sí.
1: Però mentre anava mirant com anaven i anava informant, pensava, si és que quants anys fa que són professionals? 10?
3: Sí, sí.
1: Si és que fa 4 dies tenien que treballar mentre jugaven, no? El que han aconseguit.
3: Sí, sí, sí.
1: Per mi és fora, també perquè el club ha
3: apostat, sí, ha apostat pel futbol femení, sí, sí.
1: Però és increïble, i aquest any em tornen a guanyar el triplet, és que... I el de final de cicle també ho entenc, perquè...
3: Home, són grandetes ja, clar, algunes jugadores.
1: L'Alexia ja té una edat, no? I segurament vol fer vida fora d'aquí, i hi ha jugadores que diuen... Aquí ja ho he fet tot, anem a provar en un altre lloc, i més si tenen ofertes
3: clar,
1: de clubs importants.
3: Sí, sí, sí, sí. El mateix Lió, eh?
1: De fora, eh?
3: Sí, sí, el mateix Lió.
1: No hi ha cap de futbol d'equip important, no? De l'Atlètic de Madrid,
3: bueno, era, però...
1: Ara ni això. l'Espanyol fa molts anys, però...
3: Es veu que la propietària de l'Olímpic de Lió, que és una senyora coreana, una gran empresària, li té una mica allò, la dèria amb el Barça, i li vol prendre jugadores. Es veu que està tentant a jugadores del Barça, com en el seu moment va fer el PSG del, bueno, el senyor aquest, el que fi.

0: però aquesta gent aplica el mateix criteri amb el futbol, no? No puc amb ells esportivament, però li foto els millors seus i ja està.
1: Clar.
0: Té la seva lògica, però...
1: Sí, però, bueno,
0: és allò. A vegades s'obrilla, a vegades no. El PSG, fins que no va arribar Luis Enrique i va fer un equip de futbol, un equip, doncs no s'hi va funcionar. Tenint una davantera que era Neymar, Messi i Mbappé.
1: Imagina't, imagina't, no podies aspirar res més. Sí, sí.
0: No sempre funciona.
1: Molt bé, Joan, doncs arribem al final d'aquest orsai. Nosaltres continuarem la setmana vinent, doncs continuarem parlant segurament una mica del mercato, d'aquests rumors.
0: A més, quan són les eleccions del Madrid?
1: Doncs són la setmana que ve l'altra,
0: no?
1: Sí. 10 dies va posar.
0: Al final hi ha eleccions, ja han acceptat com a candidat.
1: El Riquelme.
0: Sí, no sé com s'ho ha fet, perquè el Santander i el BBV no li van voler donar la mà.
1: Ha hagut d'anar a picar la porta d'Andorra.
0: Bueno, que vagin amb cuidado, que Andorra ja tenen una mala experiència en segons què.
1: Ja els hi van fulminar un banc. Sí. Bueno, a veure, segurament està tot dat i beneït pel Florentino, però bueno, ja està bé que se li posi una miqueta el cuc a...
0: No se sap mai, perquè quan va guanyar Florentino també ningú donava un duro.
1: Que estava el Sanz, no, llavors?
0: Sí, però que han de guanyar la Champions. I es va presentar Florentino i va dir que prometia el Figo i no sé què
1: sí. Bueno, aquest el Riquelme diu que hi ha entrat en converses amb el Haaland, jo no m'ho crec.
0: Haaland però... i amb el Klopp,
1: bueno,
0: no?
1: Entrar en converses, sí, pots entrar en converses amb qui vulgui, no?
0: Clar, jo puc entrar en converses amb la NASA.
1: Sí, amb... correcte.
0: És la NASA, sí, miri, que soc de Sant Quintí de Mediona i em penjaran.
1: Ja.
0: Però he entrat en converses.
1: Sí. Molt bé, doncs nosaltres deixem la conversa aquí fins la setmana vinent. A veure si podem comptar també amb el nostre contertuli, el Julio García, des d'aquí li enviem una abraçada. I a tots vostès rebin, doncs això, també una abraçada de part del Joan Alonso i d'un servidor, el Joan Serra, a Orsai. Fins la setmana que ve, visca el Barça i força Orsai.
0: Visca!

0: Tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El 57% dels vehicles previstos ja han tornat a l'àrea de Barcelona en l'operació tornada de segona Pasqua. La P7 concentra el gruix de trànsit lent amb retencions entre Vilafranca i Martorell en sentit nord, amb talls de trànsit entre Olèrdola i Santa Margarida i Els Monjos, on hi ha hagut un accident. També hi ha l'institut amb aturades a l'autopista entre Cardedeu i Llinars del Vallès. I els activistes de la Global Sumut Flotilla denuncien violència, maltractaments i una absoluta manca de protecció per part de la Unió Europea i del govern espanyol, diuen. Ho ha explicat avui en declaracions a la xarxa Pau Pérez, que és portaveu i voluntari.
1: Home, és que la Unió Europea no ha fet absolutament res veient que segrestaven centenars dels seus ciutadans en aigües internacionals. No ha mogut absolutament ni un dit. I els hi demanem, tenim poca fe en que facin alguna cosa, però evidentment els hi demanem l'aïllament i el trencament de totes les relacions tant comercials com econòmiques com militars amb aquest estat sionista d'Israel.
0: De fet, en un comunicat que han fet públic aquest matí, els activistes han declarat que fins i tot han patit agressions sexuals durant la seva detenció. Més temes. El Ministeri de Sanitat ha confirmat un nou cas positiu d'antivirus en una de les persones que estaven en quarantena preventiva a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Els 14 espanyols a bord de l'Ondius van arribar, recordem-ho, diumenge 10 de maig, on han estat aïllats en estrictes mesures de seguretat i seguiment, com el que ha permès localitzar aquest positiu després de fer-se una prova PCR. I el Ministeri de Transports ha adjudicat el contracte per la redacció de l'estudi informatiu per la implantació d'una via quàdruple al tram de Castelldefels al Prat i l'estudi d'alternatives per incrementar la capacitat del tram al Prat-Sants. L'objectiu final de l'actuació és dotar de més capacitat i fiabilitat als serveis ferroviaris procedents del sud i formar part d'aquest pla de Rodalies. I la campanya de sega del cereal ja està en marxa a les comarques de Ponent. En concret, ja s'han començat pels cultius de secà al Fes, on la calor de la darrera setmana ha accelerat l'inici dels treballs. Les xifres són similars a les de l'any passat. Ja superen, podríem dir, els 4.500 quilos l'hectàrea gràcies a les abundants pluges de l'hivern. Si bé la calor de l'abril va posar en alerta els pagesos per la possibilitat que el cereal quedés afectat, finalment no ha estat així i el preu rondarà els 200 euros la tona. Darrer punt, Los Chunguitos actuen a Barcelona avui. La veterana formació de rumba flamenca farà un repàs als seus grans èxits sempre en un concert a la sala Rasmatàs. D'aquí una hora, més notícies en xarxa.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona en l'operació tornada de la segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. Hi ha intensitat a la xarxa i alguns punts amb retencions. Entre els incidents més destacats cal citar un accident a la C-58 que ha obligat a tallar dos carrils i ha provocat retencions entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat. També s'han registrat 4 quilòmetres de cues a la C-33 entre aquests dos punts. Preocupació al teixit econòmic català per l'augment d'expedients de regulació d'ocupació, els ERO's, els darrers mesos. Tot i el rècord d'ocupació que viu Catalunya, el número d'ERO's ha augmentat més d'un 36%. Nestlé, Nissan, Ficosa o Glovo són algunes de les empreses que han dut a terme processos d'acomiadaments aquests primers mesos de 2026. Un factor que preocupa d'aquesta tendència és l'augment d'expedients d'extinció, els més durs, que ja comporten tancaments de plantes. Rashid Khurum, economista consultor en estratègia empresarial i anàlisi, en parla a la xarxa.
2: Hem de formar molt bé aquests treballadors perquè, sobretot, tinguin la capacitat de pivotar ràpidament. Com que aquestes decisions globals es prenen de seguida, d'un dia per l'altre, competim amb altres llocs, hem de tenir una força de treball, una massa de treballadors, que sigui capaç d'adaptar-se ràpidament a aquests canvis i, si una indústria, pel motiu que sigui, es reestructura, puguin pivotar ràpidament cap a una altra per aprofitar.
1: Encara a l'àmbit econòmic, el Banc Sabadell abonarà un dividend extraordinari de 50 cèntims d'euro per acció un cop tancada la venda de la seva filial britànica a TSB per 2.863 milions de lliures esterlines, uns 3.000 milions d'euros. L'ingrés dels accionistes es formalitzarà el proper 29 de maig. Els sindicats dels agents rurals han desconvocat la vaga prevista per aquesta setmana i que havia d'arrencar demà dimarts. Segons expliquen, la direcció del cos hauria acceptat ja algunes demandes dels representants dels treballadors. Els sindicats demanen que Interior doni llum verda a una proposta de complement retribuïts als mateixos imports que els Mossos per als festius assenyalats, caps de setmana o assistència a citacions judicials. I un acte vandàlic ha obligat a tancar part de les instal·lacions del camp de futbol Bernat Coll d'Arenys de Mar. S'han buidat diversos extintors d'incendis a vestuaris i lavabos i això ha obligat a tancar temporalment aquests espais fins que es pugui fer una neteja, la neteja corresponent en aquest espai. Els Mossos estan investigant l'autor dels fets.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Mercè Roura. El 78% dels vehicles han tornat a l'àrea metropolitana de Barcelona a l'operació tornada de segona Pasqua. S'han comptabilitzat la tornada de 234.000 automòbils dels 300.000 previstos entre les 12 del migdia i les 8 d'aquesta tarda. La mobilitat registrada ha estat un 2% superior a la mateixa operació especial de l'any passat i un 8,4% superior al 2024. Tot i això, les retencions totals s'han reduït un 11% respecte a anys anteriors. Enguany, el pic màxim de retenció ha estat de 39 quilòmetres, un 27% inferior a anys anteriors, que va ser de 54. Durant aquest pont, malauradament, han mort 5 persones a les carreteres catalanes, tres de les quals eren motoristes. I el govern aprovarà demà el Consell Executiu de l'ampliació de la plantilla a escoles i instituts. El Departament d'Educació crearà més d'un miler de places noves per a docents i més de 700 de personal d'atenció educativa, administració i serveis. Aquests prop de 1.800 professionals contribuiran a reduir ràtios i impulsar l'escola inclusiva ja al proper curs. La mesura arribarà el mateix dia, demà, que tornen a reunir-se govern i sindicats per reprendre les negociacions. Esther Niubó és consellera d'Educació.
2: Es tracta d'una aposta clara per millorar aquesta qualitat, enfortir el sistema educatiu de Catalunya i per incorporar professionals, docents i també personal d'atenció educativa per acompanyar millor el nostre alumnat davant d'aquesta situació de creixent complexitat i diversitat a les aules. També és important posar en valor la reducció progressiva de ràtios. Amb aquesta reducció progressiva, al fons vol dir que incorporem nous professionals de l'educació en el sistema educatiu i també una part important que té a veure amb la simplificació de mesures administratives, de tràmits.
1: I el Ministeri de Sanitat ha confirmat avui un nou cas positiu d'antivirus entre les persones que estan fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid. Es tracta d'un contacte estret identificat dins del seguiment activat pel brot al creuer Ondius. La persona afectada es trobava sota vigilància clínica i aïllament des que va ingressar i el positiu s'ha detectat durant els controls diagnòstics periòdics. I 7 de cada 10 gironins canvien al castellà en una conversa en comptes de mantenir el català. És una de les dades destacades de la primera enquesta d'usos lingüístics de la ciutat. Tot i així, la dada del 24% de gironins que mantenen el català està per sobre de dades d'altres comarques de Girona. L'enquesta també exposa que un 94% de la població entén el català i prop d'un 60% el fa servir com a llengua única. I Premià de Mar es prepara pel rebombori. Tres dies de cultura popular, compliran carrers de foc, música i cercaviles. Serà del dia 5 al 7 de juny. És tot. Molt bona nit i fins demà.

0: Cada diumenge a ICAT t'oferim 3 propostes diferents per arreglar-te el vespre.
1: Bona nit, gatetes de Catalunya i ben tornades al programa més bruixot d'ICAT.
0: A les 9, les gates, amb Mariona Batalla.
2: Parlem extensament d'un dels videojocs més importants de la història. Explicarem per què ho és.
0: A les 10, Generació Digital, amb Albert Murillo.
3: Hem tornat, sí senyor, una temporada més. El Jazz Batussi sona de nou a ICAT.
0: I a les 11 de la nit, Jazz Batussi, amb Dani Nelo. Així acabem els diumenges a ICAT.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. M'he cansat.

some

0: Alexa, què sona en directe de 3 a 5 a iCat?
1: Gara, tia, que no és l'Alexa, que és l'OK Google. Mira, OK Google, què sona de 3 a 5 a iCat?
2: Ei, ja us ho he dit 30 vegades. No sóc un assistent virtual amb intel·ligència artificial incorporada.
3: Sóc un locutor.
0: Ai, que mono!
1: T'estimo tant, veu misteriosa que sona a vegades. Només...

0: Sí, simplificat.
1: Sí. Desubica't.
2: Sí. Comunica't.
3: Identifica't. ICAT, la ràdio inquieta.